0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi! Diana!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit.
0: A ICAT.

0: Gala, t'hi he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
1: Què vols dir?
0: Mira, escolta'ls.
2: Gala, ets la millor.
1: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Lost soni a felicitat absoluta.
2: Obrim el piset compartit de Catalunya.
0: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
2: Cada tarda, de dilluns a divendres.
1: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
2: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
0: I ara ho pots fer com... sexy.
2: Tinc els meus límits, Alberto.
0: Wiki, wiki.
2: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.

Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A ICAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que petaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllan. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icat.

quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda...

0: divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra.
1: Ella mana cap a l'alterrat, fumant la verdura sempre de proximitat.
0: Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Pluja de crítiques a Salvador Illa, la segona jornada del debat de política general al Parlament, tant de l'oposició com dels socis d'investidura. Mentre que Junts ha reclamat reprovar el president, Esquerra i els comuns li han exigit que es posi les piles amb els acords pendents de complir. Sentim la juntaire Mònica Sales, el republicà Josep Maria Jové, Jèssica Albiach dels comuns i les respectives rèpliques d'Illa.
2: És el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
3: Si li sembla, deixem que siguin els ciutadans i la història que judiqui quan sigui moment el que hagi d'adjudicar.
4: No arrossegui els peus en complir tots els compromisos que va signar amb nosaltres, perquè se li acaba el temps.
3: Reitero el meu compromís en complir els acords d'investidura.
5: Vostè per això se queda amb la feina a mitges, sempre a mig camí del que la gent necessita.
3: Es pot fer més amb habitatge? Digui'm en què. Jo ja he dit que no em tanco a res.
1: La CUP també ha acusat Illa de falta d'ambició en habitatge i el Partit Popular ha posat l'accent a demanar rebaixes fiscals. Vox, per la seva banda, ha titllat els socialistes d'organització criminal i Aliança Catalana ha insistit a vincular immigració amb delinqüència. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
6: Els decrets d'habitatge no tenen garantit el suport dels grups perquè el Congrés els convalidi aquest divendres. Junts considera que els textos són decebedors, però no aclareix el sentit del seu vot. També mantenen la incògnita des del PNB. La Moncloa confia que s'aprovaran el gruix de les mesures, però el segon decret, que recull la pròrroga indefinida dels lloguers, es dona per fet que decaurà.
1: Activat en fase d'alerta el pla Inuncat per la previsió que d'avui de pluges torrencials a diversos punts del país. Les tempestes podran superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora i afectaran aquest matí el litoral central i de Tarragona. A la tarda s'estendran cap a l'interior i també al sud del país.
6: Els ajuntaments de Barcelona i Tarragona volen demanar a la DGT una moratòria per la nova regulació de semàfors que entra en vigor aquest dijous. La norma prohibeix que coincideixi el semàfor en groc intermitent per als vehicles amb el semàfor verd per als vianants.
1: Divendres arrenca la temporada de l'Auditori amb un increment inusual d'espectadors. Ja s'han venut una quarta part de les entrades d'una temporada que l'OBC encara amb ambició musical. Les glaceres de Suïssa han perdut aquest any un 5,5% del seu volum de gel.
6: Aquesta pèrdua s'atribueix a les onades de calor i a la poca neu caiguda durant l'hivern passat. De fet, en només 5 anys, Suïssa ha perdut gairebé una cinquena part del volum de les seves glaceres. Entre juliol i setembre, la fusió ha fet desaparèixer uns 2,2 bilions de litres d'aigua, l'equivalent a buidar més de 3 vegades tots els embassaments de les conques internes de Catalunya. Els experts alerten que la situació és especialment preocupant. Algunes glaceres suïsses han perdut entre 2 metres i 4 metres de gruix aquest any.
1: Esports. El Barça ha golejat la Roma per 0-6 en la segona jornada de la fase Lliga de la Champions femenina. Els gols els han fet dos Graham, dos més Pina, un d'Eva Payor i l'altre Oladipo amb pròpia porta.
6: El davanter del Barça, Rafinha, torna cap a Barcelona i no jugarà amb el Brasil al pròxim amistós contra l'Índia. Quan arribi li faran més proves mèdiques per saber l'abast exacte de les molèsties que arrossega la cuixa dreta.
1: A l'Eurocup masculina de bàsquet, el Manresa ha perdut a la pista del PAOK grec per 93-78 en la seva estrena en la competició. També en bàsquet, l'Uni Girona ha caigut a casa davant de l'Elmak Konut de Turquia i no jugarà a l'Eurolliga femenina aquesta temporada.
6: L'Atlètic Barceloneta s'ha endut la Supercopa Europea de Waterpolo després de derrotar el Marsella per 10-8.
1: El Freaking Granollers ha debutat amb derrota a la Lliga Europea d'Handbol. Els ballesans han perdut a la pista del Flensburg alemany per 40-31.
6: I encara en handbol, el Barça jugarà aquest dijous la final del Mundial de Clubs a Egipte contra el Vesprem hongarès.
0: Fins aquí les notícies.
7: Ai, matiners, molt bon dijous. Engeguem un nou mes, avui és 1 d'octubre. Avui, bon dia a tots, per cert.
8: Bon dia.
7: Avui m'he despertat una mica més aviat del compte, m'ha sonat el despertador... M'he llevat abans que sonés el despertador, a les 3 ja m'he despertat.
8: Et fas gran,
7: Gràcies, Lara, també t'estimo, carinyo. He sortit de casa cap a 3:45 del matí. M'he trobat asseguts a la cantonada de casa una parelleta que no devia passar dels 18 anys. M'han demanat un cigarro. Jo els he preguntat què feien desperts a aquelles hores de la nit.
9: Realment t'estàs fent gran, eh?
7: Mira, que t'acabi d'explicar, per favor, vols fer el favor? M'han dit que tenia la seva primera cita.
9: Oh,
7: és que ho veus, com m'estàs aixafant la guitarra només començar? Oients, fem una regressió en el temps. Recordeu la vostra primera cita quan éreu adolescents? La primera, la que veu tenir important. D'aquell noi, d'aquella noia que us agradava, aquells nervis a la panxa, aquelles papallones. Maio, el Roger, estàs tancant els ulls com...
10: No, reflexionant. Estava pensant si la recordava. Prefereixo quedar-me amb l'última, la veritat.
7: I tu, Àlex?
1: Jo també estava pensant si la recordava i crec que sí que la recordava i va ser un fracàs absolut.
7: Sant Joan de les Abadesses?
1: Sí, exactament.
7: Lara?
8: Jo sí, que me'n recordo.
7: On va ser?
8: Al Parc de Vallparadís, de Terrassa.
7: Apa!
8: És un clàssic, eh?
7: Jo allà també hi he anat. Marta?
11: Jo, mira, jo com el major, la veritat és que em quedo amb l'última, per si de cas. Estic bastant d'acord.
7: Doncs mira, si hi ha algun oient que a aquestes hores del matí està fent el cafè, que esperem que siguin moltíssims, recordeu com va ser la vostra primera cita d'adolescència.
12: Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Estava pensant que els oients que avui ens truquin per aconseguir entrades de teatre, els hi preguntaré quina va ser la seva primera cita de
1: l'adolescència.
0: A veure què és el que ens expliquen. Serà d'aquí uns moments. Arrenquem el primer dia del mes d'octubre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que comença un nou mes, evidentment, l'octubre, i es manté la inestabilitat dels últims dies. Durant el matí s'esperen pluges a la costa central i daurada. Els ruixats s'estendran s'intensificaran a tot el país, si bé s'espera que siguin localment torrencials al Prepirineu i al sud del país. Protecció Civil, això sí, activat en fase d'alerta al Pla Inuncat. Marta Viana, bon dia de nou.
2: Molt bon dia, matiners. Avui a Vilafranca del Penedès el sol sortirà a les 7:50 i aquí el dia durarà 11 hores i 45 minuts.
0: La meva xafa guitarra favorita.
2: No, perdona.
0: Lara García, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui comencem amb una cita del fundador, compositor i guitarrista d'Antònia Font, Joan Miquel Oliver, que ha dit en una entrevista a la revista Enderrock: la música es guia per intuïció, no hi ha cap llei.
0: El meu sotsdirector preferit, Maiol Roger, molt bon dia.
3: Certificat sigui, Xavi Canalies, bon dia.
0: Què tal?
3: Molt bé, molt
0: Va,
3: bé.
0: Volies, em pots explicar què passarà avui al matí?
3: T'explico què passa al matí a Catalunya Ràdio, avui molt pendents.
0: Estaves pensant a la teva última cita.
3: No, com que t'he dit bon dia, pensava que em diries i avui al matí de Catalunya Ràdio, ok, per això m'estava esperant, donant espai, que és el que no fa la de García.
0: Molt ben tirat.
3: Mira, avui parlem dels decrets d'habitatge. Tindrem la secretària d'Estat d'Habitatge, la Leire Iglesias, perquè ens expliqui els detalls dels decrets que s'han de votar demà. També farem taula d'alcaldes, perquè són, sovint ho diem, la primera barrera de molts problemes, l'habitatge, la seguretat, els serveis socials. Parlarem amb el Marc Aloi de Manresa, l'Antoni Balmont de Cornellà i president de l'àrea metropolitana, i l'Albert Castells de Vic. Obrirem la taverna, i avui, que és el Dia Internacional de la Gent Gran, a les 11, Pilarín Vallès i Roser Capdevila, juntes al matí de Catalunya Ràdio.
0: M'ho deixes perfecte, perquè tal com estava dient el Maiol, casualitats de la vida, i tal com està l'actualitat d'aquestes últimes setmanes, avui 1 d'octubre és aquest Dia Mundial de la Gent Gran.

0: Ai, la pel·lícula, quina meravella de pel·lícula. No sé si hi haurà molta gent que ens està escoltant ara mateix que no l'ha vist, però en tot cas teniu molta feina perquè ja la podeu estar veient. Aquests dies, malauradament, el desnonament de la Mari Carmen ha estat protagonista d'un moviment en massa, i és que quan les injustícies són flagrants i toquen les persones grans, cal reivindicar el dret a la seva tranquil·litat, que prou han fet per nosaltres. Per tant, protegim les persones grans, cuidem-les, respectem-les i, sobretot, escoltem-les, perquè són sàvies, perquè han viscut més que nosaltres i ens porten anys d'avantatge. I l'experiència és un tresor preuat que cal defensar amb dents i ungles. I, sobretot, que ningú se n'oblidi, perquè si tot va bé, nosaltres algun dia també serem grans.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Vinga, va, bon dia. Benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Va ser una primera cita que millor oblidar a Sant Joan de les Abadesses.
2: Jo també m'hauria deixat. Entens, no? Del fracàs.
0: Perfectament, perfectament. Però escolta'm, a vegades aquestes coses passen. Això sí, sempre ens explica què ha passat al món mentre dormíem, Àlex.
2: Doncs mira, avui la notícia ens situa a l'Equador i els ingredients són droga i productes capilars, això promet, eh?
0: Caramba.
2: La policia d'aquest país ha interceptat 6 quilos i mig de cocaïna a l'aeroport de Guayaquil. Estaven amagats en 7 potets que aparentaven contenir productes capilars i alimentaris. En realitat, els potets contenien cocaïna líquida.
0: No tenen un pèl de tontos?
2: No! Ah, espera't, que avui tinc preparat un acudit. Eren a l'equipatge d'una passatgera que tenia la intenció de viatjar cap a Europa. De moment, ha fet escala a la comissaria.
0: Aquesta és la primera petita parada.
2: Perquè els gossos de l'aeroport van detectar aquesta droga. La cocaïna que duia, aquests 6 quilos i mig, haurien permès fer més de 66.000 dosis. I segons la policia, podria haver arribat a valer uns 300.000 euros al mercat europeu. Per tant, poca
0: broma,
2: parlant
0: de molts diners, eh?
2: I ara preparat per la broma de...
0: Ep, alerta, alerta!
2: Matías
0: Prats Matiner. A veure, sorprèn-me.
2: En tot cas, segur que els productes capilars que transportava no eren gaire bons, perquè se li caurà el pèl.
0: Molt Matías Prats, eh, avui.
2: Va.
0: Avui bé. Àlex, que tinguis bon dijous.
2: Vinga, som-hi.
0: 3 minuts, un quart de 6 del matí. Avui el món serà un lloc millor perquè... Ai, encara hi ha esperança per al català. Andreu Merino.
3: Ho llegim al diari Nació. El català encara és majoritari en els esports extraescolars, segons l'enquesta dels hàbits esportius dels escolars a Catalunya. Les dades ens diuen que gairebé la meitat de monitors i entrenadors es dirigeixen en català als infants i joves menors de 16 anys, mentre que només un de cada 4 ho fa només en castellà. Pel que fa als joves, el 43% s'expressa en català, mentre que un de cada 3 ho fa en castellà i el 20% diu que ho fa indistintament en les dues llengües. Com dèiem, encara hi ha esperança.
0: 2 minuts, arribem a un quart de 6 del matí, mentre l'Ara Garcia s'està repassant els llavis amb un pintallavis que avui ens ha portat a l'estudi. 3 bones notícies per començar el dia. Ara me'n passes una miqueta, que jo també m'he fet llavis per estar guapos.
4: Ara us tots guapos i guapes, de bon matí.
0: Un programa de l'Hospital Clínic de València aconsegueix que el 90% dels pacients deixin de fumar després d'un infart.
4: Sí, investigadors han comprovat l'eficàcia d'un programa que incorpora el tractament contra el tabaquisme a la rehabilitació cardíaca. Als 6 mesos, els resultats diuen que el 90% dels pacients havien deixat de fumar i al cap d'un any, el 80% continua sense fumar. Aquest programa el que combina és tant el seguiment mèdic amb medicaments per deixar el tabac.
0: I del tabac a dormir, perquè es pot dormir precisament millor sense recórrer fàrmacs. Això, encara que sembli mentida, és possible. Hi ha aliments que ens hi poden ajudar. Ot Serra.
5: Sí, un d'aquests és el kiwi, que és ric en serotonina i antioxidants. Les cireres contenen melatonina, que és l'hormona que regula el cicle son-vigília. I per acabar amb les fruites tenim el plàtan, que conté magnesi i potassi i ajuda a relaxar els músculs i calmar el sistema nerviós. En aquesta línia, el magnesi també el trobem en fruits secs, com ara nous i ametlles, i en espinacs i xocolata negra. L'omega 3 i la vitamina D són nutrients que ajuden a regular la serotonina i en trobem en peixos com el salmó o la sardina. Van bé per sopar i després agafar el son. I per acabar, les infusions també ens preparen el cos per anar a dormir.
0: Com que hi ha molts matiners que aquestes hores ens escolten i segurament us passa com a nosaltres, que hi ha nits que costa anar a dormir, apunteu-vos la recepta del doctor Ott.
4: Doctor Ott m'agrada molt.
0: Doctor Ott m'encanta. Doctor Ott. I avui, que és el Dia Mundial de la Gent Gran, el nostre particular homenatge a la Dolors Sureda, perquè celebrem els 110 anys, com estic avui, de la veïna més longeva de Girona.
4: Sí, la veïna del barri de l'Eixample de Girona és també la segona persona més gran de les comarques gironines i la cinquena de Catalunya. Sureda va rebre ahir la tarda la visita de l'alcalde, Lluc Salelles, i de la regidora de Ciutat que Cuida i de Serveis Ambientals i Benestar Animal, Gemma Martínez, que l'han felicitat en nom propi del consistori i de la ciutat. I durant aquesta trobada doncs, han mantingut una breu conversa amb Sureda i li han entregat un ram de flors i una carta de felicitació.
0: Un petonàs des de la ràdio, 110 anys. Clar que sí, i els que vindran, Dolors Sureda, felicitats.
1: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: M'encanta aquesta cançó, per favor. És que, vaja, és que això és un tamàs, per favor, un tamàs. Tamacle, tamacle, que es diu en català. Tal dia com avui, un 1 d'octubre del 2007, les Spice Girls anunciaven concert de retrobament a London.
1: I atenció, perquè les entrades es van exaurir en només 38 segons. Uau. Més d'un milió de persones al Regne Unit es van registrar per aconseguir una entrada per veure-les totes 5. El primer concert era el 15 de desembre del 2007 a l'Arena de Londres, amb entrades a partir de 55 euros, que això serien uns 64
0: no
1: euros.
0: No són cares, eh?
1: No,
0: no són cares, gens. Per ser Spice Girls, eh?
1: Estem parlant del 2007.
0: Clar.
1: Després. Sí, jo crec que ara no costarien el mateix si tornessin. La demanda d'això es veu que va ser tan, tan alta que es van afegir, evidentment, més dates i el grup va acabar fent 17 concerts a Londres dins d'una gira de retrobament. Era el primer cop que les 5 actuaven juntes des de Kerry Galliwell havia deixat el grup el 1998.

0: A Catalunya Ràdio passen coses. Canalies?
1: Vinga, i a la tele, els cadis van visitar cara el show de Marc Giró.
2: Oh, sorpresa, i van anar per parlar de la bola negra. I van explicar algunes de les persones que tenen a l'agenda dels seus telèfons.
3: Vosotros os ha llamado muchísima gente. Pero claro, tenéis una agenda repleta de maravillosas estrellas, sí, y amigos y familiares. Pero alguna, Madonna os ha llamado, por ejemplo.
4: Madonna ya llamó. Hace mucho.
5: O sea, Madonna, tengo un WhatsApp del otro día.
4: O sea, Madonna, tuvimos todo un periplo con Madonna en su día, sí, que fuimos hasta su casa y todo. Y luego yo pensaba que se había olvidado de nosotros.
5: Bueno, pero luego tuvimos un momento difícil.
3: ¿Con Madonna un momento difícil?
5: Bueno,
4: a ver.
3: Es que Madonna... Es que...
5: Lo que pasa es que ahora hemos vuelto a retomar contacto, claro.
3: Y eso se puede contar un poco. ¿Cómo tienes ¿En qué momento notas tú que Madonna...
5: Bueno, porque de repente recibes un WhatsApp.
3: ¿Cómo?
5: Recibes un WhatsApp, ¿qué
4: y
5: tal?
4: Y además que la guardas Madonna porque no tiene otro nombre.
3: Ah, eso te voy a decir. ¿Cómo guardas
4: porque
3: el teléfono?
4: Porque se llama Madonna, si fuera Madonna, como le diga, que se llama Stephanie Germanota, pero es que Madonna se llama Madonna.
3: ¿Y vosotros el móvil tenéis a todas estas...?
5: Es que yo tengo el móvil aquí, si no te enseñaba.
6: Et dic una cosa, és que Madonna envia missatges a tothom, perquè recordeu la història que Úrsula Corberó, quan feia La Casa de Papel, se la va trobar a l'avió i van intercanviar-se els telèfons. Algú publica algun vídeo d'ella o fent alguna performance amb alguna de les seves cançons i Madonna respon. Recordo també, crec que era el campió de patinatge sobre gel, la parella que va fer una de les cançons de Madonna, que Madonna també els hi va enviar un missatge. M'encanta aquesta proximitat de la reina del pop.
2: M'agrada molt, que a veure si escolta matiners i ens envia un missatge.
6: Home, sí, potser no ens acaba d'entendre gaire bé, però Madonna...
2: Li posem música i ja
6: jo rebo un missatge al mòbil que posa Madonna
2: i no ens ho creiem.
6: No, és que m'han de venir amb un desfibrilador, sí, perquè jo moro i ja toqui cara. A veure si avui el tenim despert. Tot i així, Àngel Llàcer continua buscant el català més català.
2: El Soc i Ser es viu en moments de tensió amb preguntes que inicialment poden semblar molt evidents però que a vegades no ho són tant.
7: El 47% de la població catalana viu a l'àrea metropolitana de Barcelona.
8: Més.
7: Àrea metropolitana? Més o menys?
8: Àrea... Si tenim el Pirineu amb un 30% del territori està buit.
9: 10. Esteu segurs? No us flipeu, eh?
10: Estem parlant d'un 50%. Si estem parlant de quasi 4 milions de persones. 4 milions de persones, eh?
11: Jo soc de la metropolitana, hi ha molta gent allà.
12: És que l'àrea metropolitana és Barcelona i tot.
13: És que arribes a Manresa, eh?
14: Jo soc molt de pàlpits, o sigui, de seguida, allò que tens una impressió i no sap el que és, però ho saps. He tingut el pàlpit, he tingut el xup pàlpit.
15: Tu saps quan sents una cosa?
6: És menys.
15: Collons, no m'ha fet cas. Ma mare que us ha parit. Què?
6: Menys, menys.
15: Què? No, oita. Qui?
6: Una mica, tinc una cosa. Aquesta pregunta està inspirada en Dada Maria,
2: sí, total.
6: Estava a Llàcer, ens estàs copiant. Escolta, jo encantat de la vida, eh? Que el Soc i Seré és una meravella i l'heu de veure sempre a TV3 i a la plataforma 3CAT. Però això és... Dada Maria. No sé si estarà despert l'Àngel a aquestes hores. En tot cas, si avui participa, li diré. I acabem amb la revuelta.
2: Ahir, per primera vegada, hi va anar l'actor mexicà Diego Luna.
16: Nunca lo habían visto, no miento, Diego.
17: Veo pedacitos, la verdad.
16: ¿Qué habían visto? ¿Qué te suena?
17: Bueno, cuando venía para acá me dijeron, prepárate.
16: ¿Qué han notado? ¿Qué han notado? Porque has visto programas antiguos, a lo mejor.
17: Tú, por lo menos, ahora sí te vistes bien. Las zapatillas todavía.
16: Bueno, voy más o menos. Y la gente se les da todas las comodidades. Es un público de élite. O sea, viene
17: de
16: como...
17: élite. Les dejan contar chistes, aunque no sean graciosos.
6: 10 minuts, 4:06 del matí, fent els matiners a Catalunya Ràdio. Us recordo una vegada més també una emissió conjunta per ICAT, la ràdio inquieta. I en aquests moments obrim la revista del cor dels matiners. Ara parlarem d'aquest tema, eh? Perquè Anna Guerra ha anunciat que s'ha sotmès a una operació de pit. En un chico malo, no. Fuera lo malo, no.
2: Yo no quiero nada malo, no. En mi vida... Jo m'he quedat flipant en aquest vídeo, ¿vale?
6: Anem a posar una miqueta en context i explicar-los als oients. Marta.
2: Anna Guerra ha penjat un vídeo a les xarxes socials, ha anat explicant pas a pas com ha anat tot plegat. Primer, escoltem que l'ha portat a operar-se. Ha dit això.
18: Hace un par de años me cambió el cuerpo de niña a mujer. Es decir, se me ensanchó aún más la espalda, que yo ya tengo espalda porque hice gimnasia rítmica muchos años. Las caderas, bueno, pues tuve un proceso hormonal, humano, animal, que sucedió en mí. Y cuando estaba aceptando mi cuerpo y mi nuevo yo, me di cuenta que había algo con lo que no terminaba de estar a gusto, y era el tamaño de mi pecho. Todo había crecido y me sentía descompensada en la ropa, me dio algo que no me había pasado, que era como estar insegura.
19: Ajá. Sí. jo no diré res.
2: Això no, no diem res. Posem el stage i avall,
1: tu. Ho escoltem i ja està.
2: Sí, sí. Després explica que està una mica nerviosa per l'operació, apareix ella a l'hospital, després surt ja operada i dues setmanes més tard acaba parlant amb la doctora que l'ha operat.
18: Han pasado dos semanas desde mi operación y ya piso de otra manera, me siento con una seguridad completamente diferente, ya no equilibrio en el cuerpo de niña mujer. Era muy guapa y sigue siendo muy guapa, un poco más ella, porque así quería ser y así está siendo.
1: Però a veure, si el problema és que... Però si, a veure, jo estic, bueno, estem aquí tots a favor de les operacions d'estètica, que cadascú faci el que vulgui amb els seus cossos, per favor.
2: Ara no
1: però
2: cal.
1: El tema és com ho expliques.
20: No cal aquesta intensitat.
1: A mi la frase de niña mujer, de veritat...
20: Bueno,
1: no.
20: Té 32 anys. I diu que fa dos anys li ha canviat el cuerpo de niña. Bueno, vale, no sé.
1: Bé, escolta'm, en tot cas, des de la ràdio Anna Guerra. Netflix, per cert, també estrena el tràiler de The One About Matthew Perry, una sèrie documental de 3 capítols sobre la vida de l'actor que va interpretar Chandler a Friends i que va morir el 2003.
21: I said, God,
2: 2023,
1: perdó.
21: Anything you want to me, just please make me famous. I got a phone call.
22: Hello?
21: And I instantly knew...
2: El documental repassa la seva trajectòria a Hollywood, però també la seva lluita contra l'alcoholisme i les addiccions. Inclou testimonis d'amics i de la seva germana, de Mia Perry, i material inèdit de l'arxiu familiar. Els seus amics expliquen com era la intimitat i com, malgrat els seus problemes amb les addiccions, va arribar a ajudar amb el seu bon humor a moltes persones del seu entorn.
1: 7 minuts, 6:15 del matí. És moment de saber quin so ens ha deixat la ràdio. Ot Serra.
7: Al matí de Catalunya Ràdio, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, feia una crida molt clara als llogaters que se'ls acabi aviat el contracte.
23: És una realitat de molts dels nostres ciutadans i ciutadanes que els hi arriba al final del contracte, els hi renoven el contracte i el seu llogater els hi decideix posar 400-500 euros i han de marxar perquè no poden afrontar. I, per tant, què poden fer a partir d'avui aquests llogaters? Perquè el decret ja està en vigor. Demanar la pròrroga. Ja la poden demanar perquè un cop publicat el BOE un real decret llei ja està en vigor. I per tant, vull aprofitar aquesta entrevista per demanar i per dir a tots els llogaters d'aquest país i de Catalunya i del reste de l'Estat que ja poden demanar la pròrroga. I demanar, per favor, que el decret es convalidi perquè aquesta situació pues, no segueixi existint.
7: Amb tantes hores de ràdio en directe hi ha vegades que les paraules no surten.
24: L'actual, que té més de 700 alumnes, està exposat a un risc elevat deslliberament.
7: A la tarda, Francesc Garriga va parlar amb l'Eva Artés. De petita dormia amb ratpenats, diu que no li feien res, i ahir explicava la seva particular relació amb els dragons que li entren a casa.
25: A mi quan m'arriba algun bitxo així que dius pot matar algun mosquit, pot matar algun cul, jo el deixo entrar tranquil·lament, li poso un nom i a casa tenim un animal de companyia nou.
7: Quins noms els has posat als dragons aquests?
2: Ai,
25: o Paco, o Josep Maria...
2: Maria.
25: Sí, arriba la meva filla i em diu, ai, perquè ella és molt d'així. Ah, què tenim? Dic, sí, home, aquest és el Josep Maria, que ja va venir l'any passat. Ja està, cap problema.
7: Tu creus que els identifiques com per identificar-los d'un any per l'altre, eh?
25: Ah, no, jo no els identifico pas, però jo els hi poso nom.
7: Ben fet, home, i per Nadal un detallet.
25: Sí. A veure si em venen a dinar, a què no? Deixa'ls, que faig.
7: Que bé, molt bé. Doncs,
25: És que aviam, és que aquí hem de conviure tots.
26: Els matiners.
1: Moment als matiners de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera enèrgicament parlant. Ens ho expliquen Sergi Tous, d'astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
27: Bon dia, matiners. Comencem octubre amb la lluna transitant per Bessons. I Urà també es troba en aquest signe. Així que prepareu-vos per un dia de ment ràpida, curiositat, idees i molta conversa. I precisament avui diguem que la conversa segur que no en faltarà. Podem tenir ganes de qüestionar coses, descobrir noves maneres de veure-les o canviar de plans sobre la marxa. El repte serà no voler fer 5 coses alhora. Si avui et ve una idea diferent, no la descartis només perquè no sigui la de sempre. Bon dijous!
1: I Lara, qui li diem en Gians per molts anys?
2: Doncs avui felicitem la cantant Nina. Patudo el ganador. Avui en fa 60. També felicitem, a veure com la presento, el personatge televisiu Sònia Monroy. Avui arriba als 54 anys i acabem per la porta gran.

0: Avui fa anys Julie Andrews, la mítica actriu, avui en fa 91 per molts anys.
1: Cada dia als matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
2: Bon dia, matiners.
3: Regina Rodríguez Sirvent, escriptora i guionista.
2: Autora de Les calces al sol i de Crispetes de matinada.
3: Tenim la sort d'escoltar-la al matí de Catalunya Ràdio.
2: Quan m'he de llevar molt d'hora i he de ressuscitar, hi ha una cançó infal·lible que si no us ressuscita això no us ressuscitarà res. Es diu All for Me Grog. És del grup El Pony Pisador, que són catalans, i aquesta és entra directament a un pub irlandès. És igual l'hora que sigui, però entres en un altre univers i és infal·lible. O sigui que si aquesta hora esteu llevats i la necessiteu, no tingueu por. Bon dia!
3: Els matiners.

0: Granollers, amb Xavi Canalies.
1: Són 6:15, bon dia matiners, benvinguts i benvingudes al dijous 1 d'octubre. Agustí Serrat, bon dia.
2: Bon dia.
1: Amb l'Agustí repassem els titulars d'aquest matí. Molta atenció avui, perquè hi podria haver pluges torrencials a bona part del país.
2: Sí, Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Inuncat davant la previsió de tempestes que, segons el Servei Meteorològic, podrien superar localment els 40 litres per metre quadrat en mitja hora. Els ruixats afectaran al llarg del matí les comarques del litoral de Tarragona i el litoral central i durant la tarda s'estendran cap a l'interior i al sud del país. De moment, el grau d'intensitat i perill se situa en un 4/6 i, per tant, no s'han anunciat restriccions.
1: Avui és l'últim dia del debat de política general. Aquesta tarda es votaran les conclusions de cadascun dels partits.
2: Això després que ahir Salvador Illa s'emportés una pluja de crítiques. Des de l'oposició, Junts va demanar la reprovació del president, mentre que Comuns i Esquerra li van reclamar que compleixi els acords. Sentim la juntaire Mònica Sales, el republicà Josep Maria Jové, Jessica Albiach dels Comuns i les rèpliques d'Illa.
3: És el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
4: Si li sembla, deixem que siguin els ciutadans i la història que judiqui quan sigui moment el que hagi de judicar.
5: No arrossegui els peus en complir tots els compromisos que va signar amb nosaltres, perquè se li acaba el temps.
4: Reitero el meu compromís en complir els acords d'investidura.
6: Vostè per això se queda amb la feina a mitges, sempre a mig camí del que la gent necessita.
4: Es pot fer més amb habitatge? Digui'm en què. Jo ja he dit que no em tanco a res.
2: La CUP també va acusar Illa de falta d'ambició en habitatge i el PP va posar l'accent a demanar rebaixes fiscals. Vox, per la seva banda, batella els socialistes d'organització criminal i Aliança Catalana va insistir a vincular immigració amb delinqüència.
1: El govern espanyol encara no té lligats els suports per aprovar els decrets d'habitatge que s'han de votar divendres al Congrés.
2: Junts diu que està decebut pel contingut dels decrets, però manté la incògnita del seu vot, igual que també ho fa el PNB. Podem, per la seva banda, es reunirà amb el sindicat de llogateres per decidir la seva posició. El president espanyol Pedro Sánchez, però, confia poder aprovar el paquet principal de mesures.
7: Permítame que me ponga en el mejor de los escenarios antes de que llegue esa votación. Y ya le digo que soy razonablemente optimista sobre la convalidación.
2: En canvi, es dona per fet que caurà el segon decret, que és el que inclou els lloguers indefinits que demanaven des de Sumar.
1: I als carrers continua la mobilització. En el segon dia d'acampada, a la plaça de Catalunya de Barcelona, hi han passat la nit unes 200 persones.
2: Els integrants de l'acampada, repartits en més de 70 tendes, volen reivindicar la defensa del dret a l'habitatge i un marc legislatiu que impedeixi els desnonaments. I ja avisen que es quedaran a la plaça de Catalunya almenys fins després de la votació dels decrets al Congrés divendres. Donen per fet que almenys un dels dos decrets no tiraran endavant i que, per tant, caldrà continuar la mobilització.
1: L'Euríbor s'enfila al nivell més alt en dos anys i encareix les quotes hipotecàries.
2: Ha tancat el setembre el 3,24%, un punt percentual més que fa un any. Això significa que aquells que hagin de revisar la quota hipotecària a partir d'ara se'ls encarirà uns 100 euros mensuals. A més, les perspectives immediates apunten que l'Euríbor continuarà pujant per l'augment de la inflació i la pujada dels tipus d'interès.
1: Però des d'avui, omplir el dipòsit surt més barat.
2: Sí, perquè amb el primer dia d'octubre entra en vigor la bonificació de 20 cèntims per litre en el preu de la gasolina i el dièsel. El descompte s'aplicarà durant tot el mes. Forma part de les mesures que l'executiu ha aprovat aquesta mateixa setmana amb l'objectiu de contenir una mica l'impacte de l'augment de preus dels carburants com a conseqüència de la guerra a l'Orient Mitjà.
1: Barcelona i Tarragona demanaran una moratòria a la DGT per la nova regulació dels semàfors que entra en vigor avui.
2: La nova llei prohibeix el semàfor groc intermitent que fins ara permetia el pas de vehicles coincidint amb el verd pels vianants. A partir d'ara, quan els vianants tinguin el semàfor en verd per passar, els vehicles l'hauran de tenir en vermell i s'hauran d'aturar, sense excepció. L'Ajuntament de Barcelona demana criteris clars per aplicar la norma i adverteix que tot plegat congestionarà el trànsit rodat i també afectarà la fluïdesa de vianants i ciclistes.
1: Israel investiga com a atac terrorista l'inèdit incident que ha obligat a desviar a l'Aràbia Saudita un avió que volava entre Dubai i Tel Aviv.
2: El govern sosté que el copilot ha apunyalat el pilot amb la intenció de segrestar l'aeronau i estavellar-la. Els passatgers han aconseguit neutralitzar l'atacant i l'avió ha pogut aterrar. El copilot està detingut a l'Aràbia Saudita i el pilot està ingressat en un hospital del mateix país.
1: Les glaceres suïsses han perdut aquest any un 5,5% del seu volum de gel.
2: Sí, i en només 5 anys gairebé una cinquena part. Les onades de calor i la poca neu caiguda a l'hivern són les causes principals. Aquest estiu han desaparegut 2,2 bilions també de litres d'aigua, més de 3 vegades la capacitat de tots els embassaments de les conques internes de Catalunya.
1: Fas molt bona cara, eh? Sí. Comences el cap de setmana, eh?
2: Ara ja puc anar a dormir i vinga.
1: Bona nit i descansa.
2: Vagi bé.
1: Dos quarts de 6 del matí, 4 minuts, aquestes hores. Com cada dia, fem un cop d'ull a les portades del dia. Saludo Marc Jurado, bon dia.
8: Què tal, bon dia?
1: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
9: Molt bon dia.
1: Avui encara amb l'habitatge.
8: Sí, Junts manté la incògnita sobre el vot als decrets d'habitatge, titula Lara. Sánchez pressiona Junts i Podem amb el cos polític de tombar els decrets, diu el periòdico, i La Vanguardia explica que el decret topa amb recels de Junts, PNB i Podem.
9: Les grans fotos de portada se les endú, però el vol d'Israel que va fregar la catàstrofe després que un pilot n'apunyalés un altre. A La Vanguardia veiem els passatgers arribant a l'aeroport amb una nena en primer pla, més passatgers custodiats per la policia a El País i amb Benjamin Netanyahu felicitant un dels passatgers ensangonat perquè hauria ajudat a reduir el copilot de l'avió. El Mundo hi afegeix que Israel ho investiga com un atac terrorista.
8: També en portada, sintonia Sánchez-Macron, diu Lara, l'amistat amb friccions, diu el periódico, tot plegat en relació amb la visita d'Emmanuel Macron a Espanya. El veiem en diferents fotografies amb Sánchez, amb el ministre Cuerpo i també amb el rei Felip.
9: Això en un dia on el debat de política general també treu el cap en algunes portades. Esquerra i Comuns pressionen Illa, però es deslliguen de Junts en la seva reprovació. Ho diu el periòdico mentre que La Vanguardia explica que Illa planteja elevar les penes per ús d'armes i 800 milions per a residències.
1: L'habitatge, un dia més, continua centrant bona part dels articles d'opinió. Comencem amb La Vanguardia, que titula l'editorial Pla de xoc en l'habitatge, però insuficient, i remarca que les mesures del govern espanyol pretén calmar el malestar, però no resolen el problema.
9: El diari de Godó urgeix a emprendre mesures per afavorir la construcció d'habitatges i generar més confiança en propietaris i inversors perquè posin més pisos a lloguer.
8: L'editorial de l'Ara coincideix amb els decrets aprovats donant solucions d'emergència per evitar més casos com el de la Mari Carmen, però no resolen el problema principal de l'habitatge, la falta d'oferta.
1: A veure, anem a parar maquinàries perquè estem llegint els articles d'opinió d'ahir. Tenim els articles d'opinió d'avui. Un momentet,
9: aquí hi ha hagut una fuita.
1: No passa absolutament res. I expliquem-ho. Expliquem-ho bé. A veure, un momentet. Parem maquinària, que això és la ràdio. A vegades aquestes coses passen. A veure, no ho podem fer. Que no ho podem fer? Sí, tenim els articles d'opinió. Que no? Anem per la premsa digital amb la Sílvia Solanes, que sí que la tinc per aquí. A veure si... No passa res, no passa res, que la ràdio és això. No passa res. Tirem endavant. Sílvia, bon dia.
10: Hola, bon dia, què tal?
1: Què tal, com estàs? Hauràs d'anar una mica sola, perquè avui, a veure un moment, vaig a buscar els articles...
10: Si vols, t'explico jo, eh?
1: No, no passa res, no passa res. Espera't, que els tinc per aquí. Deixa'm que obri això. Els articles d'opinió, no.
10: El primer va d'en Surs.
1: Primera va d'en Surs. A veure un momentet si tinc per aquí la premsa digital de la Sílvia Solanes. Ara sí, qui vol evitar més en Surs?
10: Doncs espera't, perquè ara, és a mi, ja se m'ha anat, eh?
1: Doncs mira, t'ho dic jo, parla d'atraccions de Califòrnia.
10: Ah, sí.
1: Ho tens o no?
10: Sí, sí que ho tinc.
1: Vinga, va, avancem.
10: Sí, es diu Six Flags Magic Mountains, no sé si hi heu anat mai.
1: No.
10: Tanca de manera permanent la seva muntanya russa més famosa, l'X2, inaugurada el 2002, després que centenars d'usuaris han al·legat tenir lesions cerebrals després de pujar-hi i després que fa 4 anys hi morís un noi. Era una de les principals atraccions del parc, assegura que passava tots els controls de seguretat, es caracteritzava per tenir seients que giren 360 graus mentre anava la muntanya russa en marxa. Sí, ho hem vist a la BBC.
1: Què tornarà?
10: Doncs els botons dels cotxes. No sé si tens algun cotxe d'aquest que quan hi entres sembla més un avió que un cotxe. Llegim a La Vanguardia que diverses marques han admès que s'han passat digitalitzant-ho tot i recuperaran els botons en nous models. Han vist que les pantalles obliguen a tenir contacte visual i apartar la vista de la carretera, en canvi els botons físics es poden localitzar sense mirar més fàcilment amb les mans mentre la vista segueix posada a la carretera. Entre les marques que ho han admès, hi ha Volkswagen, Audi i fins i tot Tesla.
1: I si ja penseu en un viatge per l'any que ve, Lonely Planet ja ha fet la seva recomanació.
10: I entre els destins més imprescindibles europeus hi ha el Benet a Itàlia, Dessau, Alemanya, Šibenik a Croàcia o la ciutat espanyola de Lleó, que és l'únic lloc de l'estat que apareix en aquestes recomanacions. Lleó.
1: Home, és bonica, la ciutat és molt, molt bonica.
10: Jo que no hi he estat.
1: No? No. Vés-hi, és molt bonica. Val la pena.
10: Doncs sí, fora d'Europa es fixa en Nou Mèxic, als Estats Units, Rabat al Marroc o Bariloche, l'Argentina. I en el capítol de turisme sense presses, rutes enològiques a la vall de Guadalupe, a Mèxic, senderisme per Sainz Cathbert Way, Escòcia, o safaris a peu al Parc Nacional de Gombe, Tanzània. És a dir, que aniria a tot arreu.
1: Sí, jo també m'escaparia. Un tauró que s'ha convertit en un fenomen.
10: A Corea del Sud, un tauró gris s'ha convertit en una mascota després de quedar encallat en un canal del port de Busan, la ciutat portuària més gran del país. Ja hi porta gairebé dues setmanes i fins i tot l'han batejat, li han posat Bukangi, que és el mateix nom del port. Ha tret ja milers de turistes, mentre que les autoritats esperen que retorni al mar de manera natural.
1: Vinga, va, 10 minuts, arribem a 3 quarts de 6 del matí. Bon dia a tots els matiners que ja esteu connectats amb la Ràdio Pública i Nacional. Estem fent, com sempre, el primer programa en directe de la ràdio en català i a Catalunya. Marta Viana, bon dia de nou.
11: Molt bon dia.
1: Moment, com sempre, de repassar alguns apunts culturals amb la Marta. Amb què comencem, Marta?
11: Doncs mireu, amb molt bones notícies per a aquells que siguin fans de Thor. Thor, qui t'han mort?
1: Déu-n'hi-do, la notícia, eh? No sé
11: fortíssim.
1: Si ho sabeu, però estigueu alerta, estigueu alerta.
11: Fortíssim. Carles Porta i els Javis faran una sèrie sobre els crims de Thor. Això es podrà veure a HBO Max. Com a guionistes hi haurà Eduard Sola, que recordem que és el de Casa en Flames, i Fran Araujo, que ha treballat moltíssim a Misaki la Cuesta i està nominat també a l'Emmy Internacional per Anatomia d'un Instante. No hi ha detalls ni del repartiment ni de quan es començaria a rodar, però vaja, boníssimes notícies per tots aquells fans de la sèrie Thor.
1: I un èxit pràcticament assegurat. Més coses, perquè parlem de música.
11: Sí, Julià Colom, Maria Jaume i Maria del Mar Bonet s'han emportat els principals els Premis Ander Rock de la Música Balear. Colom s'ha emportat el guardó al millor disc per Paradís. Més premis, Maria Jaume és l'artista de l'any pel disc San Domingo Forever, mentre que el Premi Especial del Jurat ha anat a parar a L'Aigua no Cansa de Maria del Mar Bonet. El 18 de novembre s'entregaran els guardons en una gala que es farà a Palma.
1: Algunes previsions per avui mateix, també.
11: Mireu, comencem al Teatre Lliure, on avui s'estrena Bou Betoia, a veure si ho pronunciat bé, La necessitat d'una illa, amb un repartiment de luxe, amb Mireia Xalam, Ivan Benet, Cristina Genevà, Xavier Ricaro, Mar Rodríguez. Tot això al Lliure, mentre que al Coliseu avui arriba Berto Romero amb l'espectacle Lo Nunca Visto, i s'hi estarà fins al 18 d'octubre. I si us agrada la fotografia, avui arrenca el Festival Internacional de Fotografia Analògica a Vilassar de Dalt. Hem d'acabar aquest recull parlant de l'osa, també. Però quan sentis els ocells al matí dels diumenges... L'osa s'acomiadarà d'aquesta primera gira de debut. Ha preparat concerts pel novembre, el gener i el febrer a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Madrid. Les entrades ja estan a la venda.

0: 3 minuts, arribem a 3 quarts de 6 del matí.
1: Què toca ara?
0: Home, ara toca la dada Maria. Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
2: Bon dia de nou.
0: Escolta'm, que estàvem dient abans que el Soc i Seré som font d'inspiració pel programa presentat per l'Àngel Llàcer.
2: Ho he dit,
0: l'he sentit.
2: Sí,
0: o no?
2: Sí, sí.
0: A veure si tenim l'Àngel despert, que últimament ens està fotent el salt. Ara té canvi d'horari.
2: Afortunat ell, que pot dormir.
0: Home, sí. Però m'agradaria també que estigués despert, perquè això vol dir que tenim molta gent escoltant el programa. De moment no em diu res, per tant, entenc que està fotent un cop de cap. Sí que ronca una mica l'Àngel, sí. També t'ho he de dir. Dada Maria d'avui, a veure, què?
2: Avui és 1 d'octubre.
0: Sí, no m'ho diguis.
2: Sí, tot el dia.
0: Tot el dia.
2: Fa 9 anys d'aquell 1 d'octubre del 2017, en què es va fer el referèndum per la independència, però recordem que aquell 1 va tenir una espècie de preqüela, podríem dir, que va ser el 9-N.
0: Val.
2: La consulta sobiranista o procés participatiu que es va fer el 9 de novembre del 2014 i que va ser liderada per l'aleshores president de la Generalitat, Artur Mas. Sí, senyor. Per això, avui us pregunto...
0: Un moment, que tenim un participant sorpresa.
2: Yep.
0: Macià, tu també participes, eh? Però avui tinc, a veure... Hola, bon dia.
3: Bon dia. I tant sorpresa.
0: I vostè qui és?
1: Anava a dir-te una veu molt similar a la de l'Eloi.
2: S'assembla.
0: Eloi Cordomé, avui també participa a la Dada Maria, per tant, tenim.
3: Pam, ha estat un atracament amb armada, m'acabo de connectar, em diuen, participaràs a la Dada Maria, pam.
0: No, home, la ràdio és això, la ràdio és viva, escolta'm, no passa res. Tothom preparat? Maria, t'escoltem.
2: La pregunta és, quantes persones van votar en la consulta sobiranista del 9 de novembre del 2014?
0: Ai, Déu meu.
1: Vinga, Eloi.
0: Eloi, comença tu, va, estrena't.
3: He de començar jo, a més tinc el marrón de començar.
0: Pobre.
3: Jo crec que 850.000.
0: 850.000. Macià!
2: Hola!
0: 1.100.000. Espera, que també tenim el Maiol.
1: Jo diré, el Maiol ho sabrà, això.
0: El Maiol el deixo per l'últim, va.
1: Jo dic 1 milió, ajustat.
0: 1 milió.
1: Jo crec que una mica més, no?
0: Marta?
2: No sé.
1: 1.500.000.
0: 1.500.000, jo dic...
3: Quins nervis, eh? És emocionant, eh?
0: Sí,
3: eh?
0: Que sí.
3: M'està agradant, això.
0: Jo dic 1.200.000. I Maiol diu... Ui, guanyarà. Sí, diu que s'ha confós.
1: No pot canviar, vull dir que no...
0: No es pot canviar, la Marta aquí. 1,8? Val, a veure. Eloi Cordomí, 850.000, per damunt dels nostres caps. Aixequem una senyera. Macià Closes, 1.100.000. Lara García, 1 milió. Marta Viana, 1.500.000. Maiol Roger, 1.800.000. I jo dic 1.200.000. Però qui guanya la Dada Maria d'avui...
2: Maiol Roger!
0: A veure, explica-m'ho.
2: I encara li han faltat mig milió de votants, perquè van ser 2,3 milions. En concret, 2.305.290. Una miqueta més que en el referèndum de l'1 d'octubre, que van votar 2,2 milions de persones. 2.286.217. Hem de dir, però, que el cens, el 9-N, era una mica més ampli perquè podien votar els majors de 16 anys.
0: És veritat. Clar. Doncs bé, escolta'm, Maiol, molt
3: bé. Us he esbiaixat a tots.
2: Sí, però m'ha encantat que participis, eh?
0: Eloi,
2: cada dia.
0: Quin pessimisme, 850.000.
3: No, però pensava que...
1: Ens has confós.
0: Jo crec que, Eloi, que hauries d'entrar cada dia, a la Dada Maria.
3: Sí, per desviar-vos així com avui, no?
0: No et preocupis, però sí, escolta'm, sí, nosaltres hem dit cada bestiesa en aquest programa, la Dada Maria.
1: Tampoc és que...
0: Que no t'ho pots ni imaginar.
1: Estem gaire bé.
0: Exacte. Ara parlem, Eloi.
3: Vinga, fins ara.
0: Gràcies, Maria.
2: Fins ara.
0: Que vagi bé, adéu. Avui us convidem a anar al teatre. Ja podeu començar a prema al 93207474. 93207474, exactament. Avui us convidem a anar al teatre. Tenim per vosaltres un val per dues persones per l'obra L'Orques Indòmites, meravellosa, al Teatre Romea de Barcelona. I seran del 7 al 11 d'octubre. Teniu molt pocs dies per veure aquesta obra, que és la... que, vaja, tracta sobre la força femení na contra el destí. La força femenina contra el destí. 9-3-2-0-7-4-7-4. Lorques Indòmites, d'aquí uns moments comencem a escoltar tots aquests oients que esteu desperts ja a aquestes hores del matí. Veieu el Roger a partir de les 6, d'aquí 13 minuts, engega el matí de Catalunya Ràdio. Molt, i avui que ens heu preparat?
4: Doncs mira, molt pendents, falten 24 hores, o més de 24 hores, però demà serà la votació dels decrets. Seguirem detallant-los amb la secretària d'Estat d'Habitatge, Leire Iglesias, i també resoldrem dubtes amb el Pablo Feu, que és jurista i expert en dret administratiu, sobre com ha de funcionar aquests decrets i com afecta propietaris i llogaters. Després tindrem una taula d'alcaldes, perquè, ho dèiem abans, són la primera línia sovint de la majoria dels problemes dels ciutadans, entre ells l'habitatge. Tindrem l'alcalde de Manresa, Marc Aloi, a l'alcalde de Cornellà i president de l'àrea metropolitana, Antoni Balmont, i a l'alcalde de Vic, Albert Castells. Després obrirem la taverna i a partir de les 11, Pilarín Vallès i Roser Capdevila en una conversa deliciosa que crec que ens farà, si no oblidar-nos, almenys relaxar-nos de tot aquest món convuls en el que vivim.
0: I tant, i avui que a més és el Dia Internacional de la Gent Gran, quina meravella tenir-les a totes dues plegades, perquè són fantàstiques i ens, si jo sempre que les escolto penso, hem de viure més.
4: I tant,
0: hem
4: de viure més.
0: Gràcies, Maiol. Fins ara. Fins ara.
5: La tarda de Catalunya Ràdio, sempre amb tu. Rosita, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
5: Com es troba, Rosita?
6: Anem pirant.
5: T'has trobat que t'estàs gastant molts diners per poder veure la tele, no?, a l'hospital.
6: Això mateix, sí. Bueno, tenim habitació compartida i llavors paguem la meitat cada un.
5: També escoltes la ràdio, tu, de tant en tant, eh?
6: Home,
5: les nits.
6: Sempre, la nit dels ignorants, el dematí, Ricardo Ullestrell.
5: Ullestrell, sí, sí, home, està molt bé, eh?
7: A la nit, al matí i, esclar, també a la tarda. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
5: Rosita, quan et recuperis, vine'ns a veure un dia a la ràdio, aquí a la tarda.
6: Vaig amb tacatà, però ja miraré de venir.
8: Estem en plena siga, tot un any darrere d'aquesta feina, però...
7: Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
9: Que la castanya era un menjar habitual, bueno, molt puntual a l'època de la tardor, perquè...
7: De la tardor que encén els boscos, a l'hivern que emblanquina els cims. Un viatge pel paisatge canviant de Catalunya.
10: Sí, a les cabres, en lloc de castanyada, fan la aglanada, podríem dir.
7: Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa.
11: Pagesos i pageses, aquest és el vostre podcast.
7: Camí de Cabres, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
12: I també disponible a la plataforma 3CAT.

0: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: Vinga, va, només 10 minuts, arribem a les 6 del matí. Eloi Cordomí, 850.000 votants el 9 de novembre. Bon dia de nou.
2: Ja. Bon dia, bona hora.
3: No, home, no, perquè rius, tu n'has dit un milió, eh?
1: No, home, que... un milió, jo crec que he dit 1.100.000, Pere't.
2: Va, és igual.
1: He dit 1.200.000.
4: Eloi,
1: no
4: et preocupis res.
1: Gens, no et preocupis gens, que
4: així
1: nosaltres...
4: s'han dit animalades.
1: Absolutament, absolutament. Hem d'estar molt pendents per això, Eloi, del temps que ens espera per avui, perquè, novament, arriben ruixats que, si no vaig errat, engegaran a les Terres de l'Ebre, pentinaran també tota la part de Tarragona i també la costa central, correcte?
3: Sí, hi ha molts més llocs.
1: Hi ha molts més llocs.
3: Realment avui serà tornar a ser un dia molt inestable. Ara tenim una mica de treva, una estoneta de treva, però ràpidament això, eh? Aquest matí podem tenir les primeres tempestes entre el camp de Tarragona i el litoral i prelitoral de Barcelona. Sobretot més cap al camp de Tarragona, és on preveiem que puguin ser més fortes en aquest sector. I ràpidament s'estenen a molts altres llocs, eh? A les Terres de l'Ebre, a la Catalunya central, a tot el sector del Prepirineu. Potser avui on menys plourà serà el sector de la Costa Brava, on bufarà una mica la tramuntana, i aquest ben quan giri de mar cap a terra, una mica més cap al sud, és aquest el que pot afavorir, doncs, la formació de totes aquestes tempestes a molts llocs, i que avui tornarà a deixar més de 40 litres en mitja hora en alguns llocs, poden arribar a deixar fins a 90 litres en 3 hores, per tant, pluges molt, molt intenses, i que, a més, la pròxima nit i matinada s'allargaran especialment a les Terres de l'Ebre, i aquí podem tenir una altra situació, doncs, complicada, amb acumulacions a més de 100 litres per metre quadrat entre les que caiguin avui i, sobretot, les que caiguin a partir de la pròxima nit i matinada.
1: Pendents, doncs, d'aquestes pluges que seran protagonistes d'aquest dijous, d'aquest 1 d'octubre, i com sempre connectats a la Ràdio Pública Nacional, quan anirem explicant també al llarg del matí. Una abraçada forta, Eloi, fins demà.
3: Fins ara, adéu-siau.
1: Adéu-siau.
0: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
1: Vinga, va, moment de regalar teatre al programa, perquè ja sabeu que som partidaris de que consumiu cultura dojo, i regalar teatre és el regal perfecte. Que dius, com ho faig? Doncs molt senzill. Entra a regalateatre.cat i demana les teves entrades. Compra-les, consumeix cultura. Regalateatre.cat. I gràcies a regalateatre.cat avui tenim un val per dues persones per l'obra L'Orcas Indòmitas al Teatre Romea de Barcelona, i seran pocs dies, del 7 a l'11 d'octubre. Per tant, us recomanem que aneu a veure aquesta meravella. 93 201 7474. Aquest matí començo saludant en Joan. Joan, bon dia.
5: Bon dia.
1: Què tal, Joan, com va el matí?
5: Molt bé, ara ja estic anant a treballar. I a Mataró. Soc de Llinars, però treballo a Mataró.
1: I escolta'm, et lleves molt aviat, Joan?
5: Sí, sobre a les 4.
1: Escolta, m'estan dient que és veritat que t'assembles, en recordes molt el calet del quiosc d'aquí a la ràdio. És veritat que tenen la mateixa to de veu? Sí, senyor, és veritat. Avui, escolta, ja veuràs que t'hi sembles. És veritat? Sí, sí. Joan, també una abraçada. Tens el número 1. Que vagi molt bé el dijous.
5: Moltes gràcies.
1: Adéu, adéu. Saludo també la Roser. Roser, bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: Com estàs, Roser?
6: Pues mira, mitja dormida, però és el que toca aixecar-se, no cap a treballar,
1: és el
6: i agafar novament el paraigua.
1: Exactament.
6: A veure si amb la pluja ens passa una mica la calor, perquè això està fent molt llarg ja.
1: És cert que ahir feia molta xafogor, eh?
6: Molta xafogor.
1: La tarda hi va ser horrorós. Roser, cap on vas ara? Te'n vas a treballar? Entenc, de què treballes tu?
6: Pues mira, sóc mestra.
1: Ui, molt bé, i a quina hora ens hi posem?
6: Pues a les 7 surto i a les 8 ja estic allà al peu del canó.
1: I mestra de primària?
6: Bueno, d'adolescent. Secundària. Sí,
1: quina
6: sí.
1: Paciència, Roser, quina paciència.
6: Ens ho passem molt bé, estem entretinguts.
1: Avorrir-te no t'avorreixes, eh?
6: No m'avorreixo.
1: Doncs escolta'm, a veure si aconsegueixes aquest val per dues persones. Tens el número 2, Roser.
6: Moltes gràcies.
1: També una abraçada.
6: Gràcies,
1: adéu. Número 3, per la Maria Antònia. Maria Antònia, molt bon dia.
7: Hola, bon dia.
1: Ui, Maria Antònia, amb aquesta veu jo t'he de preguntar si tu te'n recordes com va ser la teva primera cita d'adolescent.
7: Bueno, sí. amb el meu nòvio, que posteriorment va ser el meu marit.
1: Amb això m'agrada molt. És a dir, la primera cita es va convertir en l'home de tota la vida, eh?
7: Sí.
1: Maria Antònia, recordes on vau quedar?
7: Doncs sí, en una sala de festes que hi havia al carrer Villarroel, que es deia Géminis.
1: Estem parlant dels típics guateques de l'època?
7: Sí.
1: I qui es va apropar, tu o ell?

0: ara mateix a Santa Perpètua de la Moguda, el cotxe esperant en penjar amb vosaltres i poder entrar a la feina.
1: Molt bé, de què treballes?
0: Pues el Cim Vallès és un polígon tot ple d'empreses de transport. Treballo en una empresa de transport i logística.
1: I fins a quina hora hi estarem treballant, Maria Antònia, Susana?
0: Fins les dues.
1: Fins les dues. Molt bé, perfecte.
0: Però doncs sempre s'allarga una miqueta més, però bueno.
1: A veure si tenim sort i t'emportes aquest parell d'entrades. Una abraçada, Susana.
0: Moltes gràcies.
1: Que vagi bé, adéu.
0: Adéu.
1: I acabo la ronda matinera saludant l'Enriqueta. Enriqueta, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Enriqueta, tu te'n recordes de la teva primera cita o no, d'adolescent?
2: Sí.
1: Ui, ha sigut un sí molt sec.
2: Sí, sí, que me'n recordo, sí, que me'n recordo. Me'n recordo bé.
1: Et puc preguntar on va ser?
2: Mira, va ser amb uns campaments.
1: Amb uns campaments?
2: Sí, sí.
1: D'estiu?
2: Amb uns campaments d'estiu... No, amb uns campaments d'estiu o... Sí, d'estiu, serien d'estiu, perquè... Ara no me'n recordo l'època, però era amb, els noi, amb un noi del meu grup, de l'agrupament.
1: Ah, que bonic! I devia ser allò una trobada de nit, no entenc, o què?
2: Sí, ah. Sí, sí.
1: Va anar bé?
2: Sí, va ser tota una experiència.
1: Podríem dir la primera experiència de la vida, o una d'elles?
2: La primera experiència de la vida... però no l'última. No.
1: Home, per sort, per sort.
2: Sí,
1: però no?
2: Està bé, perquè no teníem pressa.
1: Ah, això està molt bé. Xup-xup, a foc lent, que és com s'han de fer les coses. Enriqueta, tens el número 5.
2: Perfecte.
1: Una abraçada. Que vagi molt bé. Adéu. És moment, per cert, els matiners, com cada dia, de rebre Agnès Marquès. Perquè ja sabeu que l'Agnès, quan acaba el Catalunya a nit, s'enfila al cotxe i fa la seva particular reflexió. Així va acabar el dia quan tornava cap a casa després de fer el Catalunya a nit. Bon dia, Agnès.
3: Bon dia, matiners. Com esteu? Aquesta nit me n'he anat a casa pensant en el fet inevitable de fer-nos grans, d'envellir, tot plegat a partir de l'anunci que ha fet el president Illa d'aquestes noves places en residències per a persones grans. Al Catalunya nit hem parlat amb el sector de les residències i ens diuen que de places en faltaran moltes més els pròxims anys. Ara mateix hi ha 18.000 persones esperant en llista d'espera per poder accedir a una residència per a persones grans. I a més també ens diuen que faltaran professionals del sector de les cures perquè ja en falten ara també, els hi costa molt de trobar-ne perquè, pel que sigui, doncs és una feina que no molta gent vol fer. La qüestió, el que pensava és que si tot això estigués més ben organitzat, si no hi haguessin llistes d'espera i tot estigués més ben planificat, tenint en compte també l'envelliment de la població, aquesta etapa de la vida, l'envelliment, doncs no seria percebuda com una càrrega social, sinó senzillament com la culminació digna, viscuda amb dignitat de tota una vida, que és el que en realitat, oi, ens mereixeríem tots plegats. Au, que vagi bé, bon dijous, adéu, adéu.
1: La reflexió d'Agnès Marquès. I quanta raó, estimada Agnès. Amb només un minut arribem ja a les 6 del matí, moment de saludar Ricard Ostrell. Ricard, molt bon dia. Tinc el Ricard per aquí? Ui, no em sent, si està
4: aquí... Hola.
1: Ara, Ricard.
4: No tinc els auriculars posats.
1: Ah, no et preocupis. Escolta'm, abans d'acabar, avui hem parlat amb molts matiners, però m'has de dir un número de l'1 al 5.
4: He perdut els auriculars.
1: Ja et veig, a veure.
5: El 4.
1: Doncs mira, la Susana, que se'n va cap al teatre. Avui, per cert, Ricard, un dels temes importants del programa, evidentment, serà l'habitatge. Però què fas?
4: És que no puc parlar amb tu, perquè no em van els auriculars.
1: Ah, doncs avisa'm.
4: No et sento bé.
1: La ràdio és viva, la ràdio és això. Doncs escolta'm, tot teu.
4: Bueno, tot meu no.
6: Hola, bon dia, ramblers i rambleres. Doncs ja podem agafar el xiulet i celebrar que tenim la verema acabada de pipiripipiripi, almenys al camp. Al celler encara els hi queda quasi un meset de gaudir, perquè entre que han de descobar, remuntats, encara tenen un rato de feina al celler. Però al camp, ja m'ha acabat. Així que fantàstic, ja ho tenim enllestit. Ara el que estem fent és passar, fer neteja, estem netejant les caixes, estem recollint palets, estem ficant una mica d'ordre a les nostres vides que ha set un mes i mig molt intens, allò com deia aquell de l'època del Covid, tot.

0: Todos los días son lunes, així que re, fem fenyes, una fenya superficial de camp perquè estem esperant que plogui, que aquí a la nostra zona encara no ha plogut, i re, a gaudir, a aprofitar aquests moments i a ficar una mica d'ordre al camp i als nostres caps. Vinga, una abraçada.
1: Això és Rambla 54 a Ràdio Castellà.
2: Si hi ha una cosa que m'agrada especialment d'aquest programa, del Rambla 54, és descobrir nous veïns i veïnes i tafanejar en les seves vides, les seves històries. En un temps d'individualisme màxim, nedar contracorrent reivindicant escoltar l'altre és un luxe. I fer-ho de forma coral amb totes les ràdios de la xarxa que hi participen, doncs és d'allò més top. No sé si hem anat perdent aquesta filosofia del bé comú i el sentiment col·lectiu, o és natura humana i sempre ha estat així. Això ens ho podrien explicar els dos veïns de Castellà del Vallès que descobrim avui, que són l'Armomir i la Riquila. Llàstima que van morir fa uns mil anys. Albert Sant Andrés, ben tornat al Rambla 54.
3: Gràcies, Anna, un plaer.
2: Fem una mica tard, no?, per aquests veïns.
3: Doncs sí, crec que l'Armumí i la Riquila no poden resoldre la teva pregunta, però sí que han col·locat el municipi de Castellà al mapa arqueològic europeu. De fet, des del passat mes de maig formen part dels noms il·lustres de Castellà del Vallès, com són el Dani Pedrosa, l'Evar Darius o el Pere Joan Ventura.
2: I d'on han sortit aquesta parella?
3: Doncs els han localitzat durant la darrera campanya d'intervencions arqueològiques 2025-26 al jaciment de Castellavell, que és un dels primers nuclis urbans de la vila. S'hi han descobert dues sepultures excepcionals amb construcció funerària del segle X, atribuïdes a aquesta parella, l'Armumí i la Riquila, que eren dos rics esposos d'aquella època, del segle X. I dic que són excepcionals perquè de tombes se'n van trobar moltes. Des dels anys que porten s'han trobat 243.
2: Totes Déu-n'hi-do, són moltes, eh?
3: Sí, sí. Però totes elles eren iguals i senzilles. O sigui que no eren igual que aquestes. Totes, com diem, menys l'Armomir i l'Arquila, que tenen un caràcter ja més de mausoleu, amb gairebé 2 metres de fondària i que estan recolzades sobre la paret de l'església preromànica que hi ha a Castellavell. Per explicar-te aquesta troballa, que per què és tan important, he anat a veure l'arqueòleg Jordi Roig, que és el director de les excavacions de Castellavell, i ell ens posa més en context d'aquesta troballa.
4: Doncs el que hem trobat amb les excavacions a Castellavell ha estat tombes monumentals, uns sepulcres funeraris construïts d'època medieval, del segle X, és a dir, de bastanta antiguitat, atribuïbles a dos personatges, a dos rellevants, a dos magnats d'aquest període. Aquest tipus de tombes són bastant exclusives, no en tenim pràcticament exemples ni a Catalunya ni a la resta d'Europa. I l'estat de conservació en el que s'han trobat encara doncs, les fan més singulars, més rellevants, no? més úniques, el seu estat de conservació. D'una banda, el tipus de resta arqueològica, aquestes tombes construïdes del segle X tan antigues, i de l'altra que estaven en un estat de conservació pràcticament intacte, com si les haguessin acabat de fer fa uns dies.
2: I, és clar, com que estan tan ben conservades, doncs són tombes molt estudiables, diguéssim, suposo.
3: Ah, exactament, sí, així és. El Jordi Roig em deia que gràcies a aquest gran estat de conservació han pogut esbrinar moltes coses. De fet, estan estudiant ara mateix tota aquesta informació històrica sobre com eren aquests magnats vinculats a l'elit comtal de l'època.
4: Doncs en aquest cas reuneix totes aquestes condicions, no? Vull dir que l'estat de conservació òptim o quasi impecable, clar, fa que aporti molta informació o molt coneixement d'un tipus de sepultures, de construccions funeràries que desconeixíem, no? De manera que que l'aportació d'informació històrica, clar, és molt important. Sabem com eren les tombes d'aquests personatges magnats vinculats a això, a l'èlit comtal, no? de l'etapa medieval de tota Europa. Doncs clar, fa que aquests dos exemples siguin o esdevinguin ara com el model de referència, no? A nivell d'aquest tipus de restes a Europa. I després, doncs, la informació pròpia dels que hi havien enterrats.
2: Però, Albert, aquesta no ha estat una troballa d'aquelles pim-pam de la nit al dia, oi? Han hagut de picar molta pedra, si em permets la broma fàcil.
3: Sí, sí, mai millor dit. Efectivament, fins a arribar a aquesta descoberta s'ha hagut de recórrer un llarg camí, ja que des de l'inici de les excavacions a final dels anys 90, ja parlem, que van començar, i el retorn després, anys després, al 2024, aquestes tombes, per sort, s'han mantingut inalterades, i gràcies a que estaven situades en un entorn que no s'ha modificat durant segles.
4: Doncs en el marc d'aquestes excavacions, a la zona de la banda nord de l'església, que és on hi havia l'antiga necròpolis, el cementiri al medieval, doncs van aparèixer aquestes restes tocant a l'església, perquè originàriament estaven com construïdes al costat i lligades amb el que era l'obra de l'església preromànica del segle X, doncs vam localitzar-les doncs directament per sota la capa vegetal, no? Que és també la gràcia d'aquest jaciment de Castellavell, que té aquesta singularitat de que les restes apareixen inalterades directament sota la capa de 20-30 centímetres dels camps de cultiu, no? Vull dir que això és el que també el fa una mica singular, no? Que no té ocupacions posteriors, ni afectacions posteriors, ni remodelacions de cap tipus, no? Vull dir que aquest és diguem, el context en què van aparèixer aquestes tombes.
2: I un cop trobades, Albert, ara què estan fent el Jordi i el seu equip?
3: Doncs ara mateix estan investigant qui eren exactament l'Hermomir i la Riquila i quin va ser el seu paper dins de la societat del segle X. El Jordi apunta que és un aspecte força complicat quan es tracta de tombes, ja que en la major part dels casos s'han perdut les referències amb el pas del temps.
4: Generalment, a les necròpolis, els cementiris i les tombes, difícilment saps de qui es tracta, no? Perquè s'han perdut, doncs, les referències, làpides, que hi poguessin haver, etc. No? Vull dir que, i a vegades, doncs, quan s'excaven aquests cementiris o tombes, doncs, bueno, queden que els personatges, els individus ja enterrats, com a personatges anònims, no? Per exemple, aquí a Castellavell ja es porten 220 i pico tombes excavades, de les quals les úniques que podrem associar amb un nom i amb unes persones concretes que van viure en aquest període del segle X són aquestes dues. La resta no s'han pogut, diguem-ne, vincular a cap nom i a cap persona, personatge, ni res, no? Vull dir que això encara ho fa més atractiu, més rellevant, no? El fet d'associar-ho a aquests dos personatges que apareixen en els documents, vull dir, la recerca que ara estem fent, que encara és incipient, és la que permetrà, doncs, confirmar el que ja observem, el que ja s'apunta, que es tractaria de l'Hermomir i la seva esposa a Riquila, que eren dos personatges, dos magnats de l'èlit comtal, al medieval, que controlaven aquest territori d'aquí, del castell de Castellà, i que van ser enterrats en aquest tipus de tombes tan rellevants. Doncs hi ha alguns documents, això s'està fent recerca, que esmenten en un parell o tres d'anys aquests dos personatges.
3: Doncs, Anna, ja hem vist el que han trobat a Castellà, tant les tombes més anònimes com les de l'Hermomir i l'Arquila, que són descobertes molt importants. Però al Jordi encara li queda molt camp per córrer perquè només s'ha excavat un 20% de la superfície total d'aquest jaciment.
2: Doncs sí que els queda terreny per explorar, sí. Albert, moltíssimes gràcies per acostar-nos avui la història de l'Hermomir i la Riquila, aquests veïns honorífics i mil·lenaris de Castellà del Vallès. Una abraçada ben forta des del Rambla i fins aviat.
3: Gràcies, fins aviat.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Ona Malgrat.
1: Ets fan de la sèrie Joc de Trons? Jo, sí, i nivell premium. Em pots preguntar el que vulguis sobre les cases, que si els Stark, que si els Baratheon, que si els Lannister, que dolenta la Cersei i quina gran supervivent, o els Targaryen amb la seva inclinació per la megalomania. Una de les coses que més em crida l'atenció és la cura que han posat els productors en l'heràldica de la cosa, la bandera blanca amb el llop, el cèrvol negre amb fons daurat o el lleó d'or sobre fons grana i, és clar, el drac de tres caps roig sobre fons negre, que ha acabat fins i tot amb sèrie pròpia. Bé, doncs avui volem traslladar aquest joc, el Joc de Trons, a les banderes de casa nostra, als municipis catalans. A Vilanova i la Geltrú, per posar un exemple.
2: Ja comencem. Així a l'atzar, no?
1: Exacte, després fem un Google per veure el teu d'escut.
2: D'acord.
1: Deia que el de Vilanova és minimalista, o sigui, elegant, i que té un castell amb tres torres sobre fons blau i les quatre barres per sota, i com que som els reis del mambo, doncs una corona dalt.
2: Com els Hightower. A partir d'ara direm Alicent.
1: Mira, Canets, a veure el teu. Va, quin escut et busco?
2: Jo vaig néixer a la Barceloneta, però sóc fill adoptiu de Sant Andreu.
1: A veure, un moment, Ivan, doncs aquí a l'ordinador diu que Sant Andreu, atenció, és un dels dos únics barris de Barcelona que té bandera històrica. A veure si endevines quin és l'altre.
2: Per la cara que poses, Gràcia.
1: Bingo.
2: Segur.
1: No diré més. Per parlar de tots aquests escuts i de molts altres, Ivan, avui hem convidat al Rambla un expert en el tema, que és el Joan Pinya, que ja és als Estudis d'Ona Malgrat amb la Laura Espanyol. Joan, Laura, benvinguts tots dos al Rambla 54.
3: Moltes gràcies.
4: Bona tarda. Joan, abans de posar-nos a parlar d'escuts, jo ja m'he presentat al programa, però volem saber de tu. El teu coneixement dels escuts municipals ve perquè has estudiat Història de l'Art, veritat?
3: Doncs sí. Va ser la disciplina Història de l'Art que em va obrir aquest món dels símbols, d'aquests elements, no?, que ens intenten transmetre un missatge, tot i que en la seva senzillesa sembla que no l'hagin de dir, però que ens poden donar tot aquest missatge. I clar, quan vaig descobrir el món dels escuts personals, municipals, no?, em va obrir tot un món al voltant de la simbologia.
1: Joan, dèiem que a Catalunya n'hi ha molts d'escuts, de fet, tants com municipis, no?, que són 948, em sembla, però només 730 d'aquests escuts són oficials. Per què? Què fa que un escut sigui legal o no?
3: Per sort, cada any anem engreixant una miqueta més, aquest número dels escuts legals, però sí que és veritat que hi ha molts ajuntaments que els hi costa o es senten molt aferrats a uns escuts que han sigut dissenyats sense seguir cap tipus de llei heràldica, no?, o de recomanació heràldica, si més no. Per què? Estem davant d'una disciplina que no deixa de ser, a ulls de molta gent, fer un dibuixet maco. No? Jo tinc un poble, doncs mira, alguna cosa que el caracteritzi, hi fico colors que cridin l'atenció, una corona maca i ja tinc un escut fet. I no, de la mateixa manera que ningú s'atreviria, sense tenir coneixements, a anar a arreglar una dent caiguda d'una persona, doncs una persona sense coneixements heràldica no s'hauria d'atrevir a fer una cosa tan seriosa com l'emblema d'una comunitat. I per desgràcia ens ho trobem tot sovint, d'aquí que hi hagin tants escuts que oficialment es reconeguin com a incorrectes o inquirir.
4: De fet, malgrat es va oficialitzar l'escut ara fa un o dos anys, com va anar i per què és important oficialitzar-lo?
3: El cas de Malgrat és paradigmàtic, eh? El cas de Malgrat l'ensenyaven justament com a exemple d'escut incorrecte. Era un escut que no complia amb la forma que li pertocava, no complia amb la corona que li pertocava, no complia amb les armes, o sigui, la representació del seu interior, i justament una cosa que sí que complia, que era les creus de la família dels Palafolls, els hi van, no sabem per què, en el moment de fer-ho, els hi van canviar l'ordre dels colors. Per tant, era un escut que era absolutament incorrecte. Tot i això, es va insistir contínuament des de que es va fer en què s'havia de rectificar i que havia de canviar-se, fins i tot des del propi Institut d'Estudis Catalans, on tenen la secció els correctors heraldistes, insistien. Però els diversos ajuntaments que anaven passant donaven oïdes buits o no li feien cas o no consideraven que fos important. Que també és cert, eh? Un escut, encara que sigui incorrecte o no oficial, acaba convertint-se en un emblema del poble. Per tant, de cop i volta dir-los a la gent, que potser no estan dins d'aquest debat, que aquest escut és incorrecte, que n'hem de fer un altre, també és un fet que té un punt traumàtic. Però bé, malgrat finalment vam aconseguir que un ajuntament s'hi posés i van fer el procediment que pertoca.
1: Joan, perdona, tu ho has dit ara? Quan preparàvem aquesta entrevista amb la Laura, ja va sortir aquest terme i tu l'acabes de pronunciar. Inquirir un escut, què és això?
3: Un escut, quan no és oficial, s'anomena que és un escut a inquirir, perquè vol dir que és un escut que s'ha d'investigar, no? L'hem d'explorar una miqueta, li hem de fer preguntes, l'hem d'anar desmuntant, veient què serveix, què no serveix, per què hi ha això... I llavors aquest procés és com una espècie de procés d'inquisició, no? De fer-li preguntes, de fer aquest inquirir. També, aviam, la paraula també més habitual és escut no oficial, potser és la que més s'utilitza.
4: Perquè com es crea un escut? Hi ha elements permesos i altres que no?
3: Mira, això, si vols, puc explicar una mica el procés habitual. Normalment un escut el genera algú que li ha encarregat un ple municipal. O sigui, és un ajuntament d'un poble que diu hem de fer un escut o hem de fer un escut nou.
1: Sempre és un ajuntament, eh?
3: Sempre... Ha de ser un ajuntament, va. Sí. Sí, perquè l'ha d'aprovar un ple municipal, l'escut nou. Ara bé... Què passa? Que hi ha ajuntaments, doncs, mira, aquesta persona que sap dibuixar molt bé, fes-nos l'escut. O aquesta persona que sap disseny gràfic, fes-nos l'escut. No, un escut no el fa una persona que sap dibuixar o sap dissenyar. Un escut el fa una persona que sap d'heràldica. Per descomptat, sap de la història del municipi, sap de la identitat d'aquell municipi i té unes nocions d'heràldica. Per tant, el procés més habitual i més correcte de fer-lo és anar a l'Institut d'Estudis Catalans, on hi ha la secció d'heràldica, i demanar que recomanin un disseny d'escut. I allà et faran diverses propostes, s'anirà discutint amb el ple municipal i finalment se trobarà un acord, que aquest acord serà el votat en el ple municipal. Hi ha ajuntaments que no, que fan primer el seu escut, l'encarreguen a algú, però clar, tenen el risc de que un cop vagi a l'Institut d'Estudis Catalans, allà li diguin que és incorrecte i que per tant aquell escut no pot funcionar. Per tant, el millor és això, ja començar d'aliats amb ells. I llavors ja l'escut que surti, per descomptat, ja un cop aprovat en el ple, l'Institut d'Estudis Catalans l'aprovarà, perquè ells mateixos han col·laborat en la seva factoria.
1: I pel que fa als colors, Joan, hi ha algun color o combinació de colors que estigui prohibit? Pot ser val qualsevol?
3: No, ja has dit la paraula correcta, prohibit. L'heràldica és una disciplina molt, molt seriosa. I igual que qualsevol altre ofici o coneixement acadèmic, té el seu vocabulari i té les seves lleis i les seves normes. I de la mateixa manera que uns que no ho dominem no entendrem quan parla un advocat o quan parla un cirurgià, doncs quan parla un heràldic tampoc l'acabem d'entendre, perquè justament han anat desenvolupant tot un vocabulari propi que els permet d'expressar-se molt millor. I un exemple d'aquests és els colors. Uh-huh. Els colors en heràldica no s'anomenen com els nosaltres els diríem. Aquest escut és blau i groc. No, aquest escut serà atzur i or. Vale? Cada color té un nom diferent en heràldica.
1: O sigui que ho he fet fatal, a l'hora de començar a descriure els escuts de Joc de Trons.
3: Sí, però és un error que hi caiem tots, perquè realment és un vocabulari molt complex. Pensa, mira, el verd és el sinople, el negre és el sable, el vermell és el gules, el blau és l'atzur. Per tant, groc i blanc no existeixen, són or i plata. Per tant, realment són noms molt diferents de com els anomenem nosaltres, els colors. I alhora també tenen lleis, i una de les lleis més curioses, no?, és aquesta, que genera una prohibició. En heràldica està prohibit que es combinin o toquin dos colors que s'anomenen metalls o dos colors que s'anomenin esmalts. Metalls només n'hi ha dos, or i plata. Per tant, molt rarament trobarem en un escut que toqui el color blanc amb el color groc. Uh-huh. I de la mateixa manera els esmalts. Molt rarament trobarem un escut en què toqui el color blau, el vermell, el negre o el verd. Pocs colors més s'utilitzen en heràldica, vale? I sí que ho trobem, per exemple, en moments en què hi ha tres elements. Per descomptat, dos elements que si són tres elements que es toquen, hi hauran dos que per descomptat seran metall o esmalt. Però ja veureu, si feu l'experiment, escuts, per exemple, el propi escut de Catalunya és un fons daurat, or, metall amb unes barres de color gules, per tant, esmalt, vermell. I si aneu mirant escuts, veureu que normalment es compleix aquesta llei. I a què respon? És un caprici que els heraldistes van dir, mira, doncs farem que ens inventarem aquesta llei. No. Això, moltes vegades aquestes coses surten d'una qüestió històrica i fins i tot funcional. Vosaltres ara imagineu-vos que en el moment en què es funda l'heràldica, en el moment en què estan els cavallers lluitant al camp de batalla, en un escut es barregés el color daurat amb el color plata, per tant, dos metalls. Aquest escut, a la que li toqués el sol, faria un reflex que seria impossible veure què s'hi està representant. En canvi, el moment en què aquest escut platejat, per exemple, hi fem un esmal o un dibuix amb color blau o color atzur, aquí podríem distingir molt més fàcilment a distància quin és l'emblema d'aquella persona.
4: I quina formació se sol tenir per crear els escuts? És una formació que està en perill, podríem dir?
3: No, gens ni mica. Realment és un col·lectiu que funciona molt bé, els heraldistes. Hi ha fins i tot entitats d'heraldistes que estudien, assessoren, publiquen, no, al voltant d'aquest fet tan important a Catalunya, que és el de l'heràldica, que no només existeix en el que estem parlant ara, que és en l'heràldica municipal, sinó que realment hi ha institucions, o sobretot la més potser nombrosa, l'heràldica personal, de persones que generen el seu escut i que el podem trobar a tantes i tantes làpides o elements que han promocionat aquestes persones, sobretot en el nostre patrimoni històric. Quina formació ha de tenir un heraldista? Bàsicament és una formació d'historiador. És la carrera d'història, en la qual tu destines la teva formació, un cop feta aquesta carrera d'història, destines la teva formació específicament l'heràldica. I entres en més detall a una formació específica, per tant acabes formant-te com a heraldista.
1: I aquest heraldista, diguéssim, que pot fer igual un escut o assessorar en aquest camí que ens deies que és bo començar a l'Institut d'Estudis Catalans per l'escut d'un ajuntament com per l'escut d'una casa, no?, d'un cognom o...
3: Exacte. Un heraldista serà qui farà un informe, per tant una recerca, en la qual acabarà generant tota una informació i això, recerca, que et dirà, mira, a tu et pertoca per la teva història, en el cas d'una persona, no?, per la teva genealogia, per els teus avantpassats, per el lloc on vius, per alguna característica pròpia, o en el cas d'un municipi igual, per un edifici emblemàtic, per l'ofici del teu poble, per la teva història, us pertocaria això, això, això i això. Per exemple, l'escut de Malgrat, que en parlàvem al principi, es va afegir l'emblema de la casa dels Cabrera, que va ser una casa, el vescomtat de Cabrera, que va ser molt influent en el nostre municipi, i l'escut antic no portava l'emblema de la cabra dels Cabrera.
1: Joan, una cosa, com que fa dies, de fet, que sabíem que venies, hem fet una crida a diferents ràdios del Rambla 54 perquè ens expliquin els escuts dels seus municipis i així poder-los anar comentant una mica amb tu. Ens han enviat tot un seguit de notes de WhatsApp, que és una cosa que aquí al Rambla 54 fem anar força, i si et sembla, doncs les anem escoltant i comentant.
5: Hola, Anna, sóc el Dani Grau de Ràdio Canet. Doncs a l'escut de Canet hi trobem un gos llebrer, un galgo, caminant per sobre el mar i sobre una corona. És l'escut oficial de Canet des del 18 de juny de 2025. Fins a aquesta data, doncs, els heraldistes de la Generalitat de Catalunya no ens van fer oficial l'escut de Canet perquè no complia els seus paràmetres. Doncs sí, és un curiós, perquè pensàvem que venia de Canet, que venia de canya, i segons el escut oficial ve de gos. I per això tenim un llebrer en l'escut de Canet, que ara sí que és oficial.
3: Bé, l'escut de Canet és també, com el de Malgrat, oficialitzat des de fa poc, perquè anteriorment disposaven d'un escut que era eminentment un escut romàntic, un escut que englobava molts emblemes, tenia una forma que no tenia res a veure amb la forma que legalment ha de complir un escut, que és la forma caironada. Això ja des dels anys 50 es va fer un congrés a Roma d'heraldistes i es va decidir recomanar que l'heràldica municipal, per distingir-la, tingués els escuts de forma caironada, que vol dir romboidal. Això, després, la Generalitat també ho va adoptar-ho quan va rebre la Generalitat les competències per poder ser ells qui oficialitzessin els escuts. La Generalitat això ho té des del 1981, que és des d'aquell moment que pot oficialitzar, i després això ho acabarà convertint en llei. Per tant, ja no és una recomanació, sinó que avui dia és llei, és obligatori, que els escuts municipals tinguin forma caironada, per tant, forma de romba, que no és la que complia l'escut anterior de Canet. Sí que és veritat que l'escut anterior de Canet tenia un emblema que ara ha perdut amb el nou. Diguem-ne que l'actual s'ha simplificat i només ens representa aquest gos amb aquestes onades, però l'anterior també tenia les canyes, no?, que sembla que Canet, la seva etimologia, sí, vindria sobretot d'això, d'una agrupació, d'un canyissar, i d'aquí el nom. Però passa molt amb l'escut, que els escuts s'acaben convertint en emblemes parlants, no?, que tenen un dibuix o un element que ens fa pensar en el poble. I clar, Canet, aquest ca, un gos, Canet, un gos petit, de mar, per tant, què millor doncs, que l'escut tingui aquest gos, el ca, i les onades del mar, que és el que, amb el que han acabat no, ara l'actual escut. Que un escut representi això no ens ha de donar cap dubte a que això sigui l'origen del nom del poble. No vol dir que com que l'escut surt al ca, vol dir que el nom del poble ve de gos.
1: Ah, la majoria jo ja els hi he enxufat, que ve de gos.
3: No. I el problema principal que tenim a Catalunya i tants altres llocs és que de la majoria de pobles no sabem d'on ve el seu nom. Mm-hmm. I en tenim dues, tres, quatre o cap teoria no, que ens diguin d'on ve. Per tant, si a la paraula del poble s'assembla alguna cosa, doncs ho tenim bé per fer l'escut. Hi ha pobles pobres que tenen molts problemes en aquest aspecte.
1: Joan, doncs fem un salt cap al Vallès perquè en tenim un altre.
6: Hola, què tal, Anna? Soc Pol Peiró, de Ràdio Sabadell. I no podria ser d'una altra manera. L'escut de Sabadell, el que tenim principalment, el que més destaca al mig de l'escut, és una ceba, és una hortalissa ben gran de color verd acompanyada de la corona mural que indica que Sabadell és una ciutat i també a la part inferior doncs, la senyera amb les quatre barres. I és ben curiós no?, que tinguem a l'escut una hortalissa, crec que és una curiositat que ens fa únics, però també t'he de dir que està extesa la llegenda urbana que Sabadell, el nom de Sabadell prové perquè aquí en el passat hi havia molts camps de cebes i això ho han descartat molts historiadors que tenen altres teories però cap s'ha pogut verificar al 100%.
1: Joan, i és així? La ceba els fa únics, els de Sabadell?
3: Sí, la veritat és que és un emblema molt, molt estrany. Si comencem a trobar escuts...
1: Els de Terrassa estarien d'acord amb tu de que són molt estranys, els de Sabadell.
3: Sí, el que no sé si són de la ceba, no sé si són tossuts, els de Sabadell, però la veritat és que no els hi ve per ser com a insult, sinó que, com bé diuen, és un emblema molt honorífic, a més per l'antiguitat. Fa més de 500 anys que arrosseguen aquest emblema. I, per tant, a part de fer-los especials, perquè no és un emblema normal en heràldica, també és la antiguitat, no?, el pedigrí que ha acabat assolint aquesta hortalissa en l'escut. Alhora també ha assenyalat dues coses que són molt interessants. Primer tot, la corona. Ha dit que la corona els marca com a ciutat. I és veritat, fixeu-vos que la corona de Sabadell ha de ser una corona de 5 torres amb matacans entremig, uns matacans de color blanc. Aquests matacans distingeixen una vila d'una ciutat. Una vila seria el mateix, 5 torres, però sense aquests matacans. Uh-huh. D'acord? I un poble o una entitat inferior només tindria 3 d'aquestes torres. Després hi ha altres tipologies de corones. Hi ha les corones nobles, que depèn de si una família noble ha viscut en aquell poble. L'altra cosa és les barres catalanes. I molts dels escuts que existeixen ara no oficials i que la Generalitat no els oficialitza és perquè tenen les barres catalanes. No només per ser un poble de Catalunya tens dret a utilitzar les barres dels comtes catalans. Llavors tots els escuts portarien les barres catalanes. Les barres només les poden portar aquells pobles que hagin rebut un privilegi dels comtes catalans. Quan en un escut municipal hi ha un emblema d'una casa noble, com deia abans els Cabrera a Malgrat, per exemple, uh-huh, vol dir que aquesta casa noble ha donat un privilegi en aquell poble. En el cas de Malgrat, ens va atorgar el privilegi de fundar ajuntament propi i de fundar mercat municipal. Per tant, tenim el dret de poder ficar aquest emblema. En el cas de Sabadell, desconec quin hauria de ser, però de ben segur algun comte català va donar un privilegi a aquesta ciutat i, per tant, tenen el dret de lluir aquestes barres. Finalment, l'origen del poble, ho dèiem abans, no perquè hi hagi una ceba vol dir que el poble vingui de ceba. És més, segur que no. Hi ha d'haver-hi algun altre motiu. Jo de Sabadell he sentit aquella teoria que el nom ve del llatí, de dissabte en llatí, el Sabadellis, que pot ser que potser feien el mercat aquest dia o potser tenien algun acte important els dissabtes. Per d'aquí el nom va acabar derivant a Sabadell. Però... torno a dir-ho, és una teoria, com tantes altres que poden sorgir.
1: Això de que el nom fa la cosa es dona en altres casos, no? La Laura m'explicava Cornudella, Corçà, Caldes de Montbui, d'Estrac, de Malavella, no?
3: Clar, Cornudella i Corçà, com dius, tenen un cor en l'escut. De ben segur que aquests pobles no ve de cor, el seu nom, vindrà d'algun altre motiu. Ara, el cas de Caldes d'Estrac, Caldes de Montbui, Caldes de Malavella, tots són diferents, però tots tenen la caldera, i tampoc el seu poble ve de temes de calderes, ve de termes, de les aigües termals. Per tant, les caldes ve, és una paraula llatinitzada que ve d'aigua calenta, el caldum. Per tant, vindria d'aigua calenta, no de caldera. I si no, hi ha tants altres, parlàvem dels gossos de Canet, però hi ha una pila de pobles com Cambrils, Inca, no? Calella, que tenen aquest ca, i llavors ja amb aquest ca ja tenen com la facilitat de dir, doncs mira, deu ser que ve de gos. Pratdip també, el Baix Camp també té un gos, però això és per una qüestió d'una llegenda, no seria pel nom. Passa el mateix amb la mà. Manlleu, Mediona, Mataró, apareixen mans, no?, en els seus emblemes.
4: I també em vas comentar els casos de Sunyer o Sió, per exemple.
3: Ostres, aquests són molt xulos. L'escut de Sunyer, si algú no el coneix, convido a buscar-lo i que no s'espanti, perquè quan obriu el sí, perquè veure, clar, quan obriu el cercador...
1: Vaig a fer un Google en directe, Sunyer.
3: Fes-ho, busca escut municipal Sunyer, en Minya.
1: Sunyer, escut municipal, a veure què surt aquí. Ostres! Sembla. entre allò Encuentros en la tercera fase i ET l'extraterrestre.
3: Sí. Veus? Clar, aquests ulls, molt probablement per aquest ull, no? Aquesta proximitat sonora amb la paraula, però clar, és un escut que quan el veus la primera vegada fas com un bot, no? Ostres, sí. Són uns ulls mirant-me. I a més aquest color verd, no? Que alhora acompanya amb aquesta connotació alienígena, no? Com
1: sí, sí, jo t'anava a dir, és un color molt poc d'escut, Vull dir... Molt modern,
3: sí,
1: però...
3: És com un verd així, sí, no...
1: I
3: però
1: és legal?
3: Això li dona origen... No sé si aquest està oficialitzat, però bé, ho podria estar-ho, Els ulls són un emblema heràldic, l'escut és caironat i la corona és correcta, la de poble. I a més, també et convido, si busques l'escut de Sió, S-I-O accentuada, també pots tenir un petit espant, depèn de si tens aracnofòbia o no.
1: Sió. Posem-ho aquí. Ui, ara... Ostres, Déu-n'hi-do.
3: El que tenim aquí, Sió, és un poble format per dos entitats, no? Que són Pallarès i Aranyó. I clar, en el moment en què es funda Sió d'aquestes dues entitats, volen que en el seu escut consti aquesta naturalesa dual de que són dos grups de població. Pallarès són aquestes tres palles creuades, i l'Aranyó, com no podia ser d'altra manera, tot i que l'Aranyó és una fruita, ells el que han volgut és vincular-ho amb l'aranya, no?, amb aquest animal.
1: Exacte.
3: Per tant, són elements heràldics, que com la ceba de Sabadell o els ulls de Sunyer, que són molt poc habituals i realment els hi donen un caràcter i una personalitat que jo la trobo interessantíssima.
1: Sí, molt, molt Spiderman. Escolta'm, Joan, et sembla si continuem escoltant whatsapps?
3: Vinga.
1: Anem pel següent.
7: Hola, Anna, què tal? Soc en Sergi Ferrer, de Ràdio Calella Televisió. Mira, t'explico. L'escut de Calella és caironat, troncat i semipartit, i té tres elements principals. Un gos negre passant sobre fons daurat, un mig vol o ala de color argent sobre fons blau i tres estrelles daurades de sis puntes sobre fons vermell. A la part superior hi ha una corona mural de ciutat. I aquí hi ha una curiositat. El gos i l'ala són armes parlants que tradicionalment fan referència al nom de Calella, mentre que les tres estrelles són un atribut de Santa Maria, patrona de la ciutat. A més, l'escut actual es va aprovar l'any 1989.
3: Vinga, fixeu-vos en el vocabulari que ha utilitzat, correctíssim. Però clar, no és el mateix tallar un escut en horitzontal que en vertical. Si el tallem en horitzontal, l'estem troncant. Si el tallem en vertical, l'estem partint. En el cas de Calella, només està partida la part de baix, per tant, està semipartida. És tot un vocabulari complexíssim que cadascun dels talls o formes rep noms diferents. Ells també tenen un gos, hem estat parlant dels gossos, aquí, en aquest cas, el cas de Calella. El gos, molta gent pot dir que ve per la llegenda de la lloba, no?, de Calella, però en realitat no, ve per també com a emblema parlant. Molts dels escuts tenen això, armes parlants. Què vol dir? Que ens diuen el nom del poble. Calella, aquest ca, es representa amb aquest gos. L'ala de Calella, aquest joc fonètic que sembla ala, es representa amb aquesta ala que té un dels triangles inferiors. I aquest ella, no?, vindria de les estelles o estrelles, que serien les que es representen en aquest tercer quadrant, que també pot fer referència a aquesta advocació mariana del poble, les tres estrelles, però realment aquest és un dels escuts, el de Calella, un dels més interessants a nivell geogràfic, no?, o d'escuts parlants, ja que no és només un sol element, sinó que ajunta tres elements per formar el nom del poble.
8: Hola, hola, sóc la Laia Batlleurgell, directora de Domenys Ràdio, la ràdio de Sant Jaume dels Domenys. I què us he de dir del nostre escut? Doncs és un escut molt senzillet, però molt, molt identificable. Per què? Doncs perquè a part de tenir doncs, aquesta corona típica dels escuts, hi predomina el color verd, que és el color que també hem utilitzat perquè sigui símbol de la ràdio del municipi, i com a símbol central hi ha una petxina, que en aquest cas és la que identifica també i se li atribueix a Sant Jaume, que és el nostre patró. Un escut preciós que ens agrada molt i que evidentment doncs, identifica Sant Jaume dels Domenys.
4: Joan, una petxina, per què?
3: Aquest cas és molt interessant perquè, clar, el nostre poble es diu Domenys. Molt bé, jo quin objecte, quin element fico, no?, per identificar un poble que es diu Domenys? Domenys ve d'una paraula que vol dir dominis. Per tant, no hi ha cap objecte que ho puguem vincular, no? Que ho puguem relacionar. Doncs què fan? Molt senzill. Tenen un patró amb especial devoció, que és Sant Jaume. Doncs agafaran l'emblema de Sant Jaume, que és aquesta petxina de peregrí, i l'utilitzaran com a emblema del seu poble. Per tant, no tenim cap element que com a poble o de la nostra història que sigui identificatiu, doncs utilitzarem l'emblema de la nostra devoció municipal. Fixeu-vos que és el primer escut que trobem amb només la corona amb només tres torres, eh? Per tant, vol dir que Domenys vindria a ser un poble petit, vale? No té les cinc torres que podria arribar a tenir una vila, un poble de més grans dimensions.
9: Ei, Anna, sóc el Sergi de Ràdio Sant Sadurní. El nostre escut té elements molt lligats a la nostra activitat econòmica. Una premsa i dos raïns que aboquen un poble de vinya amb accent 100% penedès, i que, com no, som un centre mundial a l'elaboració de vins i escumosos. Durant dos segles van pertànyer a sobirats fins que Ferran el Catòlic el va incorporar a la jurisdicció reial i d'aquí la corona de Vila i les quatre barres.
4: Algun comentari sobre la imatge de Sant Sadurní, Joan?
3: Sí, doncs mira, fixeu-vos que ha dit, com que el rei va donar un privilegi, poden tenir les quatre barres d'aquests comtes. Perfecte. La corona mural ens està dient que és un poble gran. I, finalment, l'emblema, o element parlant, no ens està parlant ni d'un edifici o un monument característic, no? Com podria ser Vilanova i la Geltrú, que parlàvem abans, amb el castell. No ens està parlant del nom del poble. No ens està parlant del sant patró. Què ens està parlant aquí? Ens està parlant de la seva activitat econòmica. Això és poc habitual en els escuts, eh? Però, clar, quan és un cas tan excepcional com Sant Sadurní d'Anoia, em sembla a mi que té tot el motiu de ser que en el seu escut facin constar una activitat que dona feina quasi bé a la meitat de la població d'aquell poble.
1: Joan, i n'hem deixat un de gran pel darrer. Escoltem-lo.
10: Ei, Anna, què tal? Molt bones, Joan. Com esteu? Mireu, soc l'Adrià Tella, de Ràdio Ciutat de Tarragona, i evidentment us volia parlar de l'escut de la nostra ciutat, un escut que de ben segur ha de tenir moltíssima història darrere. Tarragona va ser capital de la Tàrraco romana, és ara mateix capital de província, per tant, tot això s'ha de notar en aquest escut. Un escut, segons el que diuen també, amb moltíssima relació no només amb aquest passat de la ciutat, sinó també amb la corona d'Aragó. La imatge principal, un camp daurat amb quatre verats ondats de color vermell col·locats en vertical. A primera vista, poden recordar, evidentment, les quatre barres que tots tenim al cap, però en realitat són una representació pròpia i diferenciada del senyal reial, amb aquests elements ondulats que formen part de la simbologia tradicional de Tarragona, que es troben també, per exemple, en la bandera de la ciutat. Una de les coses més curioses és que aquests símbols ja apareixen documentats en representacions antigues de la ciutat, com en llibres d'actes municipals dels segles XIV i XV, cosa que demostra la seva llarga vinculació amb la ciutat de Tarragona. A més, l'escut ha incorporat al llarg del temps altres elements, com la corona i la palma, relacionats, diuen, amb privilegis i reconeixements històrics concedits a la mateixa ciutat. També, en alguns casos, hi apareixen alguns lemes en aquest escut de Tarragona. Al final, és interessant veure com un escut no és només una imatge que representa un municipi, un poble o una ciutat, sinó que és una peça que explica moltes vegades d'on ve aquesta ciutat, quina ha estat la història i quins elements han definit la seva identitat. Ens fa molta il·lusió participar en aquesta conversa que teniu i descobrir amb vosaltres totes aquestes curiositats que s'amaguen darrere els escuts municipals i darrere del de Tarragona.
1: Joan, doncs l'Adrià ens ha fet una gran exposició. Res a afegir?
3: Sí, i tant, que tinc a afegir. L'escut de Tarragona és molt interessant, no? Ell parla de que com a capital de província és un escut especial. No, això no es distingeix, en heràldica. En heràldica, fixeu, per exemple, l'escut de Lleida o l'escut de Girona, són escuts que poden arribar a ser molt simples, molt senzills. El que sí que es distingeix en heràldica molt clarament és si en aquell lloc hi ha hagut una seu nobiliària, si en allà hi ha hagut un marquès, un comte, un príncep, no? Per exemple, en el cas de Girona, la corona és de príncep, perquè és el Principat de Girona. En el cas de Barcelona, la corona és de rei, perquè va ser seu del regne. En el cas de Tarragona, desconec si va ser seu d'algun noble. Sí que l'escut té una corona, sembla com sembla de príncep o de marquès, per tant, potser en algun moment va ser seu també, però el que sí que puc dir és que de Tarragona és d'aquests escuts que no ha fet els deures, que són no oficialitzats.
1: Ostres!
3: Sí, i ho entenc, perquè realment és un escut molt pompós, un escut molt maco, amb tot d'elements vegetals, tant de la part superior la palma, com aquesta alzina i llorer, el llaç inferior, però clar, l'escut també té una forma molt, molt curiosa, que no s'assembla o no s'aproxima al caironat legal. Per tant, Tarragona, suposo que com a poble enamorat d'aquest emblema, és d'aquests que els hi costa, no, de fer aquest canvi i de simplificar-lo i acostar-lo al que realment mana l'heràldica.
1: I a més
3: un
1: a
3: detall,
1: més...
3: Molt...
1: Digues.
3: Sí. No, un detall molt interessant, que és aquestes onades que ens ha explicat, que també les podem trobar en altres escuts, com el de Badalona o el de Girona. Aquestes zones, en heràldica, s'anomenen vair. El vair era una forma de decorar els escuts que no era pròpiament afegint-hi símbols, sinó afegint-hi com una decoració que avui en dia en diríem un estampat. Recordem que els escuts provenen d'objectes físics, escuts defensius. Molts d'aquests escuts es cobrien amb elements que els donaven esmorteïment quan algú li donava un cop. I moltes vegades aquests elements d'esmorteïment eren pells. Aquest vair, i el vair d'ones pròpiament, que és el més típicament català, que és aquest més ondulant, el vair normal és més geomètric, de cantos més afilats, és un estampat que prové de l'antic costum de col·locar pells d'esquirol. En el moment en què traiem la pell a un esquirol, ens queda la zona de la panxa i la zona de l'esquena. Que a l'obrir-lo, com si fos un llibret, no, ens queden aquestes marques, no, com de les potetes i del coll, que ens fan aquesta forma d'aquest ondulat. Si busqueu per internet el vair, vair heràldica, veureu que és una forma així que marca molt bé el coll i les dues potetes inferiors. I aquesta successió d'aquesta geometria és la successió que farien les pells d'esquirols col·locades una al costat de l'altra.
1: Doncs, Joan, molt curiós, com tot el que ens has explicat. Moltíssimes gràcies per aquesta lliçó magistral d'heràldica que ens has fet avui. Gràcies també a la Laura per portar-te fins a la ràdio, fins a Ona Malgrat. Una abraçada enorme a tots dos i, escolta'm, algun dia tornem a parlar d'escuts, que està tothom aquí amb ulls com plats.
3: Un plaer.
1: Gràcies. Sí.

0: Hola, Anna, què tal? Com estàs? Soc l'Ona del 9FM. Escolta, que m'agradaria portar-te un tema que no sé si t'encaixa o no, però ostres, crec que és un tema xulo de parlar i em faria il·lusió portar-te a en Josep Prat de Saba, que és escloper, un ofici que ara mateix no és el més sentit i ell és l'últim escloper de Taradell. O sigui, al final et portaré una relíquia, un tresor de la nostra comarca. Va, a veure si t'agrada i en parlem en els propers dies.
1: Hola, bona tarda, Anna i oients del Rambla 54. Mira, sóc el Jordi Abril, el tècnic de Ràdio Ciutat de Badalona. Estem preparant un reportatge sobre l'anís del mono. El Martí Villegas va venir l'altre dia i van començar a fer-lo, a buscar coses, anècdotes, històries sobre aquesta fàbrica i aquest licor tan famós al món sencer. Espero que us agradi.
2: Soc el Carlos, hem vingut a viure aquí al carrer Sant Miquel ara fa 6 mesos pel naixement de la Lila, de la meva filla. I bé, és la primera vegada que ens trobem això. La meva dona sí que és de Rubí, sí que coneixia aquesta cosa que feien cada any, i els seus cosins també, però jo no l'havia vist mai. La veritat és que és una cosa molt xula, molt participativa, comptant a tots els veïns, encara que siguem nous. I bueno, m'ha agradat molt, crec que vindrem cada any, està molt bé.
3: A la ciutat de Rubí hi ha molts carrers amb noms propis. Sant Jaume, Santa Maria, Sant Magí... I és molt típic celebrar el sant del carrer fent festa. Però hi ha una festa que és una mica diferent. La festa del carrer Sant Miquel, de la que ens parlava el Carlos. El carrer Sant Miquel es troba al centre de Rubí, a prop d'escoles i del mercat municipal. És un carrer que, com molts altres, sempre ha estat ple de famílies. Algunes, com el Carlos, acabades d'arribar, i altres de tota la vida, com la de la Marta.
4: Doncs jo porto visquent aquí des de petita, ara tinc 27 anys i ho recordo de sempre, de pintar el carrer, de sortir al sopar, de sortir al dinar, de córrer per aquí amb la bici, amb el patinet, i bueno, és una festa que ens encanta, la veritat.
3: Com diu la Marta, cada setembre, pels volts de Sant Miquel, que és el dia 29, organitzen un cap de setmana de festes on celebren la familiaritat, la comunitat i la història que uneix el carrer. Aquest any ha estat la 46a festa del carrer i, com cada any, les activitats estrella van ser les mateixes, el sopar i el dinar veïnal i la pintada gegant. I és que és aquesta pintada gegant el que fa que el carrer Sant Miquel es conegui també amb un altre sobrenom, el carrer dels dibuixos.
5: Em dic Txell Martí i he vingut a pintar el carrer per les festes de Sant Miquel. Estic pintant uns dibuixos d'uns vídeos que es diuen Digital Circus. La pintada sí que és el més xulo.
3: I és que els veïns més petits del carrer, amb ajuda dels adults, pinten l'asfalt. Dibuixos animats, sèries, videojocs, de tot. I no és temporal. Ho pinten amb pintura i els dibuixos queden allà tot l'any, acompanyant els veïns i veïnes. I tot i que els dibuixos canvien cada any i són cada cop més moderns, la tradició ve de lluny. I ens ho explica Dani Bové, president de l'Associació de Veïns del carrer Sant Miquel.
6: Jo des de ben petit, jo sempre he viscut la festa del carrer. El meu pare, junt amb el Joan Turó, van ser els que van començar a iniciar tot això. I nosaltres, doncs, quan ells es van anar fent grans, i vam dir, doncs, bueno, donem una empenta a nosaltres. Quants anys? No sé, molts anys. Potser fa, no sé, si 14 o 15 anys, ben bé que ho portem nosaltres. El que som el jovent, que ja no ho som tant.
3: Però quan van començar les festes, fa 46 anys, el carrer no era pas com ara.
6: Abans, doncs, mira, tot el que eren el carrer, la banda de baixant, venint del carrer Sant Isidre Vall, eren cases i horts, i llavors doncs, hi havia l'alçada d'on hi ha el local de la Sardana, allà era una paret, que era un hort, i la pintada que ara es fa a terra doncs, es feia en aquella paret. Es pintava tota de blanc i allà es pintava fins que, clar, van començar a fer pisos i es van començar a quedar sense paret.
3: Va ser llavors que la pintada gegant, que ja es feia fa una quarantena d'anys, va passar a ser feta a l'asfalt. Com amb aquest canvi, molts altres canvis han passat en el veïnat i cada cop són més necessàries les activitats de comunitat per poder conèixer a la resta de veïns.
6: Ha canviat i és veritat que hi ha molts veïns, molts no participen doncs perquè no els hi ve de gust, però clar, ha canviat a tot. Quasi bé tothom ens coneixíem allà i ara doncs, ja coneixes a molts veïns, però al final és els blocs d'edifici porten aquestes coses. El dia a dia, un va amunt, l'altre va avall, no coincidim amb horaris i és difícil de conèixer tothom.
3: Però tornem de nou al passat. Tot i que ara la festa del carrer és autofinanciada pels veïns i els negocis locals, en el seu inici va poder ajudar-se, almenys un any, de les ajudes de l'Ajuntament. I és que hi ha una menció al diari local La Rubricata de setembre de 1980, on s'anuncia que es donaran ajudes a tres carrers de Rubí per fer les seves festes populars, entre ells el carrer Sant Miquel. Però i si anem més enrere? Perquè aquest carrer porta des de molts, molts anys al mapa de Rubí. Com a curiositat, abans de les festes i del sobrenom del carrer dels dibuixos, es coneixia com el carrer dels llauners. Això es deu a que antigament els comerciants nòmades de la zona s'ajuntaven al torrent de l'Alba, un torrent que ara dona nom al carrer que fa cantonada amb Sant Miquel. Òbviament, les festes van tardar encara més d'un segle a prendre forma. Quan ho van fer, va ser gràcies als pares dels actuals organitzadors que van portar endavant la iniciativa. Però la seva essència era la mateixa que ara, una festa veïnal amb una gran pintada que fes somriure i divertir-se als infants. Però el que sí que expliquen és que el panorama dels dibuixos animats que pinten al carrer era molt diferent del que és ara.
6: Els que coneixíem els nens, que ens feien gràcia, suposo que n'hi havia molts menys, eh? Però bueno, es feien personatges de la tele o de TVOs, el Mortadelo, el Super López, tots aquests pues, es feien a la paret, es feien... De vegades no eren personatges de televisió, a lo millor doncs, era, no sé, Papallona, o era un cotxe, o era... Saps? No s'havia d'omplir molta paret i no hi havia tanta possibilitat com ara. Són molts, ja ni els coneixem, els que són més grans ja ens perdem amb aquestes coses. Però era una altra... La televisió no és com ara, que hi ha moltes plataformes, moltes sèries, molta... I sí, es buscaven dibuixos d'aquella època, però al mateix temps, doncs alguns que no era cap personatge en si, sinó era més el cotxe, l'avió, el camió, coses d'aquestes.
3: Lluny d'aquests avions, camions, mortadelos i filemons queden ara els dibuixos actuals. Aquest any han quedat a l'asfalt els Minions, Stitch, el Titó, Digital Circus, Magic Animals i altres dibuixos que queden ben lluny de les antigues generacions. Però al final del carrer hi ha una pintura que no és de cap sèrie ni pel·lícula, el Drac de Gaudí. I és que cada any la festa agafa una temàtica diferent, amb la que decoren l'entrada i les cases. I aquest any ha estat Gaudí. I han decorat la porta amb les seves obres, incloent un dels dracs del Parc Güell. Però cada any pensen idees noves i diferents.
6: A temes, doncs, mira, va haver-hi un any que vam decidir fer la República del carrer Sant Miquel, vam fer una bandera, la vam fer un escut, bueno, també vam fer el mar. Sí, se n'han fet de tot tipus, i molt variats, i uns anys amb més feina, uns altres amb menys feina. L'any passat els vam fer de cuina catalana, perquè era l'any mundial de la cuina catalana, una cosa d'aquestes. I vam decidir, doncs, vam fer plats, vam fer com si fos una cuina, amb fogons, amb una mica la imaginació dels artistes.
3: I tot i que cada cop som més veïns, l'essència de la festa es manté en coses com el dinar popular amb la paella de l'Adela.
6: Està boníssim. I l'Adela, doncs, des del principi que va començar a fer la paella, jo no en soc conscient quan va començar, eh? Però des de fa molts anys és ella la que se'n cuida. Ara sí que és veritat que és la de la Vera Tamayo, que viu és veïna del Sant Miquel de tota la vida. I ara sí que s'ha buscat ajudants, perquè clar, ja ens anem fent grans tots, no? Però és el seu arròs, i és surt boníssim cada any. I, de fet, ja l'esperem, i per això ja és l'arròs de l'Adela. Ja quedarà per la història, això, no?
3: Però el més important és que, com va passar d'avis a pares, ara ho volen fer seguir amb els fills del carrer.
6: Van decidir fer això per fomentar el veïnatge, per crear una amistat. Bueno, van anar passant els anys i ens van anar fent, fins que va arribar un moment, doncs, que, evidentment, es van cansar, i llavors vam ser els fills els que vam continuar. I ara estem nosaltres i esperem que els nostres fills s'hi afegeixin quan toqui.
3: Aquesta és la història de la festa del carrer Sant Miquel, que va fer canviar el sobrenom del carrer dels Llauners al carrer dels Dibuixos. Una festa que fa veïnatge i poble.
7: Des de ben jove, Gauss va destacar per la seva capacitat matemàtica. D'ell s'explica l'anècdota que quan tenia 9 anys, durant la classe d'aritmètica, el mestre va proposar el problema de sumar els nombres de l'1 al 100. Tot pensant que els alumnes estarien una bona estona ocupats fent càlculs amb les seves petites pissarretes. Per sorpresa del mestre, Gauss va trobar la resposta correcta amb una enorme rapidesa. a diferència dels seus companys, que van necessitar molt de temps o fins i tot que es varen equivocar en el munt d'operacions que havien de fer. Us proposem de pensar com ho faríeu per trobar la resposta de manera ràpida, tal com va fer el jove Gauss, tan sols fent unes poques operacions.
8: Continguts en xarxa. Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
9: Quanta aigua hem de beure per evitar la deshidratació?
10: Per evitar la deshidratació, es recomana beure almenys d'un litre i mig a dos litres d'aigua al dia. Aquesta quantitat pot variar segons diversos factors, com l'activitat física, la temperatura ambiental, la humitat i la condició de salut individual. Durant l'exercici físic intens, o quan fa molta calor, la quantitat d'aigua necessària pot augmentar. També és important tenir en compte que altres líquids, com infusions, sucs naturals i fins i tot alguns aliments amb alt contingut d'aigua, com fruites i verdures, poden contribuir a la ingesta diària de líquids. Recorda beure aigua regularment al llarg del dia i no esperar a tenir set, ja que la sensació de set pot ser un signe que el cos ja està començant a deshidratar-se.
8: Salut Activa.
11: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
12: Doncs per evitar deshidratar-nos necessitem sobretot escoltar les senyals del nostre cos, com podria ser la boca seca, el coll també sec, els llavis secs, i a partir d'aquí beure líquids saludables. Evidentment, un 80% d'aquests líquids hauria de ser aigua, i és important portar sempre una ampolleta a sobre, perquè si tenim la senyal i no l'emportem, doncs llavors estem perdent una oportunitat, no, d'hidratar el nostre cos. No només es poden utilitzar aigua, sinó que es poden utilitzar altres begudes saludables, que no portin sucres, que no portin cafeïna, que no portin alcohol, per exemple, i unes begudes ideals per

0: Sabies que...
1: Els tardígrads o ossos d'aigua són uns embrancaments d'animals microscòpics. Són petits i aquàtics, tenen 8 potes, estan segmentats i tenen una cutícula que muden regularment. Són similars als artròpodes i probablement hi estan emparentats i se'n coneixen unes 1.150 espècies. La majoria dels tardígrads són fitofags i s'alimenten absorbint el citoplasma de les cèl·lules d'algues, molses i líquens, tot i que alguns són carnívors. Els tardígrads es troben més fàcilment en els líquens i molses. Una manera fàcil de trobar tardígrads és submergint un tros de molsa en aigua durant un parell d'hores. Els tardígrads són capaços de resistir condicions ambientals extremes que matarien a quasi qualsevol altre animal. Alguns poden sobreviure a temperatures de menys 273 graus centígrads i temperatures elevades fins a 151 graus centígrads. Poden suportar 1.000 vegades més radiació que altres animals i poden passar fins a una dècada sense aigua. També poden sobreviure a pressions 6 vegades superiors a les del més profund dels oceans i resistir la immersió en alcohol pur o èter i l'exposició a condicions de buit.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Ara sentirem un poema d'aquells tan bonics i divertits que dubtarem si és una poesia o un embarbussament.
4: A la quioca, una anacriona oca damunt d'una roca, amb ull en la troca i toca qui toca. Ni l'ana que soca, que sembli una lloca, ni l'oca tan oca que arribi a tan oca.
3: Ens ha agradat moltíssim aquest poema, Àlex. O és un embarbussament? Vosaltres què penseu? Fins al proper Embaladits. Adeu.
4: Adeu, Embaladits.
2: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
5: Continguts en xarxa.

0: Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a ivox.com per internet amb el pitjor discjòquei del planeta Terra.
1: Segueix-nos a Twitter @laveudesantjoan.

0: una defensa de 4 amb centrals ben contundents.
1: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. Avui s'acaba al Parlament el debat de política general amb la votació de les conclusions i les propostes de resolució dels grups. Serà el tancament de 3 sessions marcades pels retrets i acusacions contra el govern per part de l'oposició i els mateixos socis d'investidura. La cambra tombarà una proposta de Junts per reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, mentre Esquerra i Comuns li exigeixen que compleixi amb els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, la creació de 20.000 places en residències per a gent gran fins al 2030 i la proposta de plantejar un enduriment de les penes per tinença il·lícita d'armes. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous, 1 d'octubre, i al punt de les 8 repassem més titulars. Jornada intensa de negociacions aquest dijous, la vigília de la votació al Congrés dels 2 decrets d'habitatge que no tenen garantits encara els suports. El BOE ha de publicar avui el segon dels textos que obligaria els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. Mentrestant, creix la participació en l'acampada a la plaça de Catalunya de Barcelona que culmina la segona nit. Parlarem d'aquesta i d'altres qüestions socials, tot seguit amb la secretària general de Comissions Obreres de Catalunya, Belén López. Avui entren en vigor noves normes de circulació. A pobles i ciutats, els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets, que s'hauran de protegir millor. En especial, els repartidors, que a partir d'ara hauran de dur sempre casc i armilla reflectant. Els encreuaments ja no podran coincidir el verd dels semàfors per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles. 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit una agressió o bé discriminació alguna vegada, segons una enquesta de la Fundació Arrels. És el primer informe sobre victimització i aporofòbia que fan públic en un moment

en què augmenten els discursos que criminalitzen aquestes persones. Dels esports, el Barça ha sumat la segona victòria a la Champions femenina amb una golejada per 0-6 davant la Roma. Dos doblets de Graham Hansen i Clàudia Pina i els gols d'Eva Payor i Oladipo en pròpia porteria situen les de Pere Romeu líders de la competició. I de la cultura destaquem que la Fundació Òpera Catalunya portarà el teatre líric a 13 localitats catalanes en 64 funcions. La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la Sarsuela catalana, que...

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el nou disc Divivio Sound Machine, que mixturen l'afrofunk amb l'electrònica. Descobrim la col·laboració de Raúl Rodríguez amb el veterà músic de Madagascar, Rajeri. També descobrim l'aventura d'Antonio Arias dels Lagartija Nick amb la música Nahua. Recomanem un concert de Cima Funk a Barcelona i tenim un record per Jimi Hendrix. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

De jove vas aguantar massa el plor. Ningú coneixia com tu els fruits i les flors.

0: És dijous 1 d'octubre de 2026, soc l'Ona Fàbrega i això és el Territori 17, un magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 10 del matí. I no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui al Territori 17, a partir de 9:45, primer repassarem l'actualitat de les nostres comarques i després serà el moment per l'entrevista. Avui la Laia de Déu, des d'una codinenca, parlarà amb Anna Bufarull i Marta Torrecillas. La primera és directora i la segona és la protagonista del film Rebel, per parlar del film i també de la presentació d'aquest dissabte 3 d'octubre a Mollà. Després de 9:45 serà el moment de veure què s'hi cou a Twitter, com sempre de la mà d'en Guillem Sánchez, i acabarem el programa parlant sobre gastronomia. Avui a la Foc Lent nosaltres parlarem sobre l'onzena edició de Benvinguts a Pagès amb l'alcaldessa de Viladrau, Margarida Feliu. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. La passera sobre el riu Gurri que connecta Vic i Santa Eugènia de Berga ja pren forma. Aquesta setmana s'hi han col·locat els elements prefabricats que configuren l'estructura de la nova passera després de l'enderroc de l'antiga Andreu Jiménez del Nou FM.
1: A finals de juliol van començar les obres de substitució de la passera sobre el riu Gurri que connecta Vic i Santa Eugènia de Berga, un itinerari utilitzat diàriament especialment pels treballadors del polígon industrial de Santa Eugènia. Ja s'ha enderrocat l'antiga passera i s'han executat els treballs estructurals de la nova, d'uns 13 metres de longitud. Aquesta setmana s'hi han col·locat els elements prefabricats que en configuren l'estructura. En les properes setmanes s'hi faran els ferms i els paviments amb l'objectiu d'acabar-la a finals de mes i obrir-la a circulació durant el novembre. L'actuació permetrà millorar la seguretat i donar una millor resposta davant d'episodis de crescuda del riu, ho explica la regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament de Vic, Esther Coma.
2: La veritat és que el terreny ha sigut el que ens esperàvem. Teníem cates de terreny geotècnics i no ens hem trobat cap imprevist. Hem pogut fer doncs, una estructura ferma, sòlida, i per tant tenim una passera que té molta més capacitat d'inundabilitat en aquesta zona, permetrà el pas d'aigua amb molta més facilitat i sobretot l'important és que no col·lapsarà amb troncs, branques i branquillons que en èpoques doncs, de pluges fortes baixen pel riu i és el que podia generar doncs, aquesta inundabilitat, sobretot en aquesta zona.

0: Durant les obres s'ha habilitat un pas provisional per a vianants, bicicletes i vehicles de mobilitat personal que permet mantenir la connexió entre les dues ribes durant pràcticament tota l'execució dels treballs. Aquest pas alternatiu no està obert al trànsit de vehicles de motor. La reclamació d'una nova passera ve de lluny. El detonant va ser l'abril del 2020, quan dos homes van morir accidentalment en ser arrossegats pel Gurri mentre travessaven el Gual. Les dues víctimes es dirigien a treballar a l'escorxador Le Port Gourmet. Aquest juliol, treballadors del mateix escorxador es van concentrar per exigir la conclusió de l'obra, davant la preocupació per possibles pluges de tardor i les crescudes del riu.
1: Quan acabem ara les obres es col·locarà doncs, una placa en memòria de les dues víctimes que hi va haver en una de les inundacions i així doncs, fer el record a la memòria d'aquestes víctimes.
0: L'obra té un pressupost de 240.000 euros i està finançada conjuntament pels ajuntaments de Vic i Santa Eugènia de Berga que aportaran 95.000 euros respectivament i per l'empresa Le Port Gourmet amb una aportació de 50.000 euros.
2: Polèmica per una moció d'Esquerra que defensava el comerç de proximitat de Ripoll i Isaac Muntades des de la veu de Sant Joan.
3: La moció presentada per Esquerra Republicana per defensar el comerç de proximitat i planificar els usos del barri vell i les zones de la carretera de Barcelona i el carrer Progrés de Ripoll va generar polèmica al ple de dimarts. Una proposta que va tirar endavant amb l'única abstenció de l'Alternativa per Ripoll CUP, però que en un inici tampoc tenia el suport de l'equip de govern d'Aliança Catalana, que va sumar-s'hi a última hora. La moció demanava fer un pla d'usos de les tres principals artèries comercials de la vila en el termini màxim de 6 mesos. Però mentre redactava el pla, instava a valorar amb l'aval d'informes dels serveis tècnics i jurídics la suspensió durant el termini màxim d'un any de l'atorgament de llicències per la implantació de noves activitats. L'alcaldessa Sílvia Orriols, d'Aliança, no compartia aquesta moratòria i, de fet, quan ja s'anava a votar, el secretari va advertir que l'acord no suspenia les llicències automàticament.
4: Aquest acord no suspèn les llicències, eh? Jo vull que quedi clar, eh? Com a moció, no suspèn les llicències, ho dic pels vostres vots, evidentment, perquè aquí s'ha originat un debat de que si suspèn no suspèn, des del meu punt de vista no suspèn, però sí que és veritat que aquest acord segon indueix error, perquè realment està parlant d'acord de suspensió de llicències.
3: La solució que va fer canviar el vot al govern va ser traslladar aquest acord al final dels punts. Així, un cop fet l'estudi, ja es veurà si convé o no suspendre les llicències. Chantal Pérez, d'Esquerra, havia defensat la moció al·legant que calia ajudar al comerç local i evitar el monocultiu de determinats negocis per diferenciar-se d'altres pobles, com per exemple havien fet a Ribes de Freser, Olot o Cassà de la Selva. La portaveu d'Esquerra veia la mesura necessària per millorar la convivència, la seguretat i la funció social dels carrers. Orriols va qualificar els republicans d'incoherents i de cínics després d'acusar-la de ser una racista durant anys.
5: Quins negocis són els que volen limitar exactament? Els forns de pa? Els bars? Els estancs? Perquè al barri vell sempre hi havia hagut 4 o 5 forns de pa treballant a l'unisson i 3 o 4 joieries pràcticament de costat i mai no havien plantejat res en aquesta línia ni els hi havia semblat un problema. Què és el que els fa nosa, de debò? Siguem honestos, sense correccions polítiques. És com si el senyor Junqueras no els estigués mirant ara mateix. Els basars xinesos, els supermercats i botigues de mòbils i carcasses que regenten pakistanesos, els kebabs, les carnisseries halal marroquines, és això el que els hi fa nosa?
3: En aquest cas, Pérez va especificar a quins negocis es referia.
6: Sí. No volem supermercats com l'Aldi que vostè vol obrir perquè considerem que hi ha prou supermercats. Sí, no volem supermercats multiproducte com tots els que hi ha aquí. Vostè va dir paquis, diré el mateix. S'ha obert a les zones comercials durant el seu mandat, més que mai. No volem que hi hagi tampoc 1.000 centres de manicura amb cartells de dubtosa procedència.
3: L'alcaldessa no veia lògic patrocinar, segons deia, la immigració descontrolada en l'àmbit nacional i voler-ho arreglar al municipi. El problema era que la moratòria també hagués perjudicat els ciutadans autòctons i Orriols advocava per tancar fronteres en comptes de fer plans d'usos comercials. Tot i això, sí que el faran perquè van rebre una subvenció de la Generalitat de 80.000 euros. Els diners han de servir per dissenyar un pla consensuat per tothom, revitalitzar el teixit comercial, però també per reutilitzar local els buits per a nous usos, com fer-hi pisos de planta baixa o garatges per pal·liar la manca d'aparcament al centre del poble.
2: I el debat de la moció sobre el comerç va generar tensió i retrets entre Esquerra i Junts, Isaac.
3: Al final del debat de la moció sobre el comerç es va convertir en un cara a cara entre Esquerra i Junts amb retrets sobre la moció de censura fallida el febrer de 2025 que va impedir fer fora de l'alcaldia Sílvia Orriols en un pacte que estava fet entre Junts, Esquerra i el PSC i amb la tolerància de l'Alternativa per Ripoll CUP. Després de tot l'embolic pel redactat de la moció, Ferran Raigón de Junts recomanava als republicans que la deixessin sobre la taula per treballar-la plegats i que fos més efectiva. Pérez va donar a entendre que abans del ple Junts havia tingut accés a la moció i no en tenia els dubtes. Va acusar-los de ser propers a Aliança i aquí ja es va torçar tot. Sentim el moment amb la intervenció de Raigón i Chantal Pérez i Rosa Martínez d'Esquerra.
7: Ara la meva pregunta és, senyora Pérez, qui s'acosta més a les polítiques d'Aliança Catalana? Qui modifica una moció que ha presentat vostè mateixa o els altres que ni hem presentat moció ni ens hem significat de moment. Home, jo crec que és una evidència empírica, això, no?
5: Que ja els he dit, és que acabaran vinguent tots.
6: Ara la meva pregunta, Raigón, és qui es va tirar enrere d'una moció de censura?
5: Senyor Raigón, per al·lusions.
7: Ens vam tirar enrere nosaltres i les persones que em coneguin personalment ho entendran perfectament, perquè jo sempre he dit que per governar un municipi has de tenir la confiança de la gent.
8: Senyor Raigón, doncs no sé què fèiem durant tot un mes reunint-nos. No sé si vostè ho tenia tan clar, no sé què fèiem.
5: Llegenda urbana. Nosaltres pensant que era una llegenda urbana i ara estem coneguent aquí els intríngulis de tot plegat.
3: Entremig dels dos, l'alcaldessa Sílvia Orriols va deixar que hi hagués un intercanvi de cops mentre patia un atac de riure.
2: El segon ple ordinari del curs polític a Sant Feliu de Codines ha servit per aprovar l'advocada i el procurador que defensaran i representaran els ajuntaments en un recurs contenciós administratiu que es va presentar contra l'aprovació definitiva dels projectes de reforma de la plaça Josep Umbert Ventura que es va fer el mes de maig després de resoldre les al·legacions. L'aprovació al ple també ha fet públic que el contenciós contra l'Ajuntament el va presentar Pere Pla de Vall, regidor a l'Ajuntament i portaveu del principal grup de l'oposició, Laia de Déu, una codinenca.
9: La reforma de la plaça Josep Umbert Ventura de Sant Feliu ha arribat als tribunals i és que el darrer ple municipal ha servit per ratificar l'advocada i el procurador que defensaran a l'Ajuntament en un recurs contenciós administratiu que es va presentar contra l'aprovació definitiva del projecte el mes de maig. En el ple també ha transcendit que va ser Pere Pla de Vall, portaveu del grup majoritari i l'oposició, qui va presentar el contenciós que, entre d'altres, demanava que el jutge prengués mesures cautelars i que, per tant, suspengués l'execució de l'obra. El jutge va resoldre denegant les mesures i els treballs es van iniciar després de Sant Joan. Un cop el jutge ha denegat les mesures que es demanen, el procés judicial continua el seu curs. I en aquest sentit, el ple ha ratificat les dues persones que representaran i defensaran a la institució davant del contenciós, que són l'advocada Cristina Gómez Nebrera i el procurador Ignacio de Anciso Piguem. Pol Cabotí és l'alcalde de Sant Feliu.
10: No és l'únic contenciós que ens ha presentat el regidor Pla de Vall de l'oposició. Va presentar també un contenciós contra la licitació del projecte, contra el procés de licitació del projecte, en el que demanava cautelars i cautelaríssimes, que el jutge també va denegar, i un cop el jutge ens va donar la raó en aquest cas i va donar llum verda a que seguís endavant denegant aquestes cautelars, la part denunciant no va arribar a presentar la demanda i, per tant, en aquell cas, el contenciós no ha tingut més recorregut.
9: L'alcalde considera que s'han volgut aturar les obres per la via judicial.
10: És que serà una millora segur, d'això estàvem convençuts i per això ho vam tirar endavant i al final doncs, això buscava entorpir i com que no ho ha aconseguit, el projecte segueix endavant i per tant, de moment, això. Evidentment, doncs, davant de qualsevol procediment judicial, l'Ajuntament es defensarà i sobretot doncs, si es qüestionen els procediments que s'han fet tots de forma legal i amb tots els informes tècnics i jurídics favorables dels serveis de l'Ajuntament.
9: El portaveu de Junts per Sant Feliu de Codines, Pere Pla de Vall, argumenta que el recurs contenciós administratiu ha estat la seva opció després que les al·legacions no fossin incloses al projecte i que la proposta de consulta popular no prosperés.
11: I ets tu doncs, que els hi vas dir a la comissió doncs, que demanaven una consulta, a la qual hi havia doncs, un membre simpatitzant, és així, del Partit Socialista, un membre simpatitzant d'Esquerra Republicana i un membre simpatitzant de Junts per Sant Feliu de Codines. Els hi vas dir que això només operaries, o això ens van transmetre, si un jutge ho deia. Per tant, doncs, qui va convidar a posar un contenciós va ser aquesta alcaldia i nosaltres, amb l'exercici de les nostres funcions i potestats, hem fet allò que ens va quedar, perquè no s'ha escoltat ni al·legacions ni s'ha fet una consulta doncs, que es podia fer.
9: En el debat de dijous per ratificar les dues persones que representaran a l'Ajuntament als tribunals, el PSC no va votar. La regidora Laia Jordana ha considerat que es tractava d'una baralla entre dos partits i ha dit que la seva opció era no votar perquè la plaça s'havia de discutir abans de les obres. El punt del ple que implicava ratificar la representació jurídica de l'Ajuntament s'ha aprovat amb els vots del govern i els vots en contra de Junts per Sant Feliu de Codines. Pla de Vall, en el ple, també ha recordat a Jordana que un simpatitzat del seu partit formava part de la comissió per la consulta de la plaça. De fet, el PSC, juntament amb Esquerra i Junts per Sant Feliu, van ser les formacions que van recollir les 892 signatures contra el projecte de la plaça i que van constituir la comissió ciutadana que va portar al Parlament la demanda d'una consulta popular sobre la plaça.
2: I avui fa 9 anys del referèndum de l'1 d'octubre i precisament dos dies abans de l'Audiència de Barcelona va amnistiar l'exsecretària general d'Esquerra, la biguetana Marta Rovira, pel delicte de desobediència per l'organització de l'1 d'octubre. Andreu.
0: Rovira no va arribar a ser jutjada ni empresonada pel Tribunal Suprem perquè el maig del 2018 va fugir a Suïssa. Mentrestant, el delicte de rebel·lió va passar a ser de sedició i quan aquest va ser derogat va passar a desobediència, que no comporta presó. Aleshores, el Suprem va passar el cas de l'Audiència de Barcelona, ja que no estava aforada, i ara se li ha aplicat l'amnistia. Rovira va tornar a Vic el juliol del 2024, després que l'Audiència Nacional arxivés la causa per terrorisme del Tsunami Democràtic contra ella i altres activistes. Va deixar càrrec de secretària general després del Congrés Republicà del 2024 i va tornar a viure a Suïssa.
2: La Guàrdia Urbana de Vic va celebrar dimarts el Dia del Patró i ho va fer amb els tradicionals reconeixements a les actuacions destacades de l'any, però també va voler dedicar un espai a homenatjar Sergi Jiménez, l'agent que va morir sobtadament aquest estiu. Andreu.
0: La Guàrdia Urbana de Vic celebrava aquest dimarts el Dia del Patró, una jornada que reconeix la tasca dels agents del cos. Va ser, però, un dia agradolç. Per una banda, es van lliurar les insignes de les actuacions destacades durant el darrer any. I també es va dedicar la trobada a homenatjar Sergi Jimeno, l'agent de policia que va morir aquest estiu de manera sobtada. De fet, també es va destapar una placa commemorativa davant la sala que, a partir d'ara, portarà el seu nom, la sala de briefing, on comença el torn per a qualsevol agent. Antoni Jurjo, cap de la Guàrdia Urbana de Vic.
12: És la primera passa per fer el torn que toca aquell dia. Llavors, és un, diguem, un significat de persona operativa, de persona amb iniciativa, de persona inquieta, de persona amb ganes de fer coses, de treballar. Llavors, pensàvem que podíem haver dedicat una altra sala o fer una altra iniciativa, però pensàvem que la sala idònia era la sala on precisament ens posem a treballar i repartim la feina.
0: Durant els parlaments, el cap de la Guàrdia Urbana va parlar de la percepció i de seguretat. Afirmava que les dades són bones perquè els delictes han baixat.
12: Evidentment, hi ha percepcions negatives perquè venim d'un temps que els delictes han pujat bastant a tot arreu, però també hem de validar que ara ja fa un any que els delictes estan baixant a tot arreu, però les percepcions triguen a anar-se'n.
0: L'alcalde de Vic, Albert Castell, subratllava que era un dia per reflexionar i van tomar el compromís de seguir treballant, sobretot per canviar el marc normatiu i reclamar més efectius a la comarca. Des del cos es va destacar la importància del paper actiu de la ciutadania, com l'actuació d'Adam Raga, l'expilot de trial català, que va ajudar dos agents de la Guàrdia Urbana el juny passat a reduir un home acusat de robatori. Raga va rebre un dels reconeixements.
2: La davallada de la vacunació dels darrers anys preocupa els professionals de la infermeria familiar i comunitària. Darrere d'aquesta tendència hi ha diversos factors, entre els quals els dubtes i les pors generats durant la pandèmia, però també l'expansió dels discursos antivacunes. Andreu Jiménez.
0: El sector sanitari alerta de la problemàtica que suposa la caiguda de la vacunació, sobretot en les campanyes de tardor com la d'aquest any, que comença el proper 5 d'octubre i que inclou les vacunes de la grip i la Covid. Aquesta tendència a la baixa es va començar a manifestar després de la pandèmia i amb l'auge de discursos contra vacunes. Estar vacunant significa immunitzar-se davant el virus. Emi Camproví és infermera del CAP de Calldetenes i presidenta de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya.
13: Detectem que hi ha molts discursos diferents, no? D'antivacunes, sobretot antivacunes, però també de molt amor. I el que sempre es diu molt, no? Al final tot això és del lobby de la indústria, dels laboratoris, i que el que volen és que ens vacunem. I aquí ja hi afegeix que vacunem i emmalaltim. Les vacunes són, al final, la nostra eina més eficaç per evitar malalties transmissibles. Per desgràcia no tenim vacunes per tot, però cada cop en tenim moltes més. Si tu saps el que val estar un dia ingressat a la UCI, val, bueno, és que 200 vacunes, 300. Llavors, poder vacunar ens estalvia també molts diners.
0: La Covid va causar molts temors i preguntes en la societat i això ha fet que la gent deixi de vacunar-se o no es vacuni tant, arribant al punt en què hi ha persones que presenten calendaris vacunals incomplets. Enguany, la vacunació de la Covid és especialment important perquè en els darrers anys ha anat a la baixa i des de fa 3 setmanes la incidència del virus ha tornat a ser elevada.
13: Al final, vacunar-se anualment de grip i Covid el que fa és que mantinguem un estat immunitari de la persona, no? Unes proteccions, unes defenses, que ens ajuda a conviure les èpoques d'epidèmia que comencen a mitjans de tardor i s'allarguen fins a finals d'hivern, no?
0: La campanya d'aquesta tardor busca que abans que el virus comenci a circular amb rapidesa, la població, sobretot la de més risc, ja estigui immunitzada. El problema, però, continua sent el mateix. Encara hi ha qui veu la vacunació amb certa reticència. El sector sanitari recorda que la seva feina també implica resoldre tots els dubtes que els pacients puguin tenir al voltant de la vacunació. Vetllen per la salut i la qualitat de vida de les persones. Per això, des de les consultes, s'intenta conscienciar de la importància de seguir les pautes de vacunació.
2: I Sant Feliu de Codines es prepara per acollir aquest dissabte 3 d'octubre una nova edició de la trobada de cervesa artesana al Parc de Can Xifré de l'Aio.
9: Organitzada per l'Associació de Birreros Artesans Codinencs i amb el suport de l'Ajuntament, la fira obrirà les portes a les 4 de la tarda amb una selecció de productors de proximitat, actuacions musicals i propostes gastronòmiques. Entre els participants hi haurà cervesers de la zona com Sirocco o Comic Beer, juntament amb l'entitat local, que punxarà la seva pròpia cervesa. La jornada, com hem dit, s'iniciarà a les 4 de la tarda i a partir de les 6 hi haurà concert acústic amb Switch of Hits, seguit d'una activitat sorpresa. D'aquesta activitat sorpresa ens en dona algun uns detalls més, Joan Lloberes, president de l'associació.
14: Després farem com un petit concurs sorpresa que ens hem així mig inventat per passar l'estona i riure un rato. Podríem dir que són habilitats de supervivència per la gent que li agrada beure cervesa.
9: I és que aquesta 8a edició es manté com un punt de trobada pels amants de la cervesa després de 8 anys de trajectòria. I per això en fan un balanç positiu de la seva evolució.
14: Ah, la veritat és que tots els anys, tot i cada any ho hem fet en una data diferent, sempre ha anat força bé. La gent ha acabat contenta, ens ho hem passat molt bé. I tant els cervesers com la gent que ha vingut. I, home, amb ganes d'aquest any i seguir creixent, la veritat. Esperem que no plogui dissabte, que ho hem dit, però sí, tirem endavant. I, bueno, amb il·lusió.
9: La birrada artesanal codinenca s'allargarà des de les 4 fins a la mitjanit i també hi haurà servei de food trucks.
2: I comboi és una paraula molt arrelada i típica de la parla valenciana que té diversos significats. Unir-se, fer comunitat, fer festa. I això és precisament el que s'ha dut a terme recentment a Cardedeu, no, Enric?
15: Així és, Ona. Vilapaquita ha tornat a ser un raconet de València gràcies a la tercera edició del Comboi Fest, com has dit, una jornada de festa popular pensada per gaudir de la cultura, la gastronomia i la música valenciana en comunitat. Escoltem a Carme Miró i Jaume Silvestre, membres del Comboi.
16: El passar-s'ho bé, no? El disfrutar, el gaudir de la... No? Que tothom té cabuda, no?, en el Comboi. Les famílies, la gent gran, els xicotets...
17: Sí, tothom, és una, no? Celebració que volen que siga... transgeneracional, perquè els xiquets i doncs, els adults també puguen participar de la festa i del dia.
15: D'entre totes les activitats programades, el vermut i la paella del Comboi han estat dos dels plats forts de la jornada, una mostra de com aquesta iniciativa ha anat creixent i consolidant-se des de la primera edició.
16: Hem anat professionalitzant algunes coses, no? Simplificant-ne algunes altres, però jo crec que la idea principal és la mateixa que la del primer Comboi, no? Que és aquesta cosa del passar-ho bé, compartir el dia en família i difondre el que és una festa autènticament valenciana, no?
17: Sí, tenim clar l'espai de la gastronomia, que estava clar, i després també l'espai de la música, on hi haguera doncs, música també per als infants, no? Això és una cosa que des del primer Comboi van tindre molt clara. Així, doncs, captar a un públic, com deia abans, de totes les edats.
15: I així, entre música, gastronomia i cultura valenciana, el Comboi Fest ha tancat una nova edició mantenint intacte el seu objectiu, que en definitiva és crear un espai on compartir, retrobar-se i, sobretot, fer comboi.
2: Després d'una temporada 2025-2026 marcada pels bons resultats, el club handbol Cardedeu ja té la mirada posada en el nou curs amb la tranquil·litat d'haver mantingut els primers equips masculí i femení a la categoria Enric.
15: Així és, Ona, i és que mentre el sènior masculí B va assolir l'ascens a segona catalana, els equips de base van assolir els objectius de formació. Ara, amb una nova temporada per davant, el club es marca nous reptes esportius i humans que van més enllà dels resultats. Ens ho explica David Colomer, president del club handbol Cardedeu.
18: Intentar assolir l'ascens a Lliga Catalana Or per part de l'equip sènior masculí A i per part de la resta d'equips sèniors, doncs, el que és el sènior femení A, mantenir la categoria d'una forma, diguem que no haguem de patir gaire i sense descartar objectius més ambiciosos si la dinàmica de resultats es donen. Per part del sènior masculí B, doncs, mantenir la categoria a segona catalana i per part del sènior femení B, doncs, ens estaríem molt contents si estiguessin lluitant per les places d'ascens.
15: Més enllà dels objectius esportius, el Club Handbol Cardedeu també posa el focus en la formació dels nous esportistes i en la transmissió de valors, com per exemple el respecte i el joc net.
18: És molt important el joc net per nosaltres, eh? L'Handbol és respecte, és una campanya que és una iniciativa de la Federació Catalana d'Handbol i és una feina que hem de fer els que estan a la pista, els jugadors, els entrenadors, els delegats, també les famílies que estan a les grades i, òbviament, també a casa. És a dir, aquesta part de l'educació en el joc net s'ha de fer des de casa.
15: Aquesta temporada el club compta amb 19 equips en competició i més de 230 esportistes, aconseguint una paritat gairebé perfecta. Tots ells compartiran el repte de defensar els colors del club amb el Cardedeu, competir al màxim nivell i continuar fent créixer el club tant dins com fora de la pista.
2: I acabem amb aquesta notícia al repàs informatiu i ara anem a saber com està el temps. Casa Terradellos us ofereix el temps. I saludem un dia més al nostre home del temps, Pep Acosta, bon dia.
19: Bon dia, benvinguts a la informació meteorològica. Comencem el mes d'octubre i ho fem amb una mica més de fresca la nit, amb baixar les temperatures. I ho fem amb una inestabilitat força marcada. Ahir vam tenir un testet i ja vam tenir unes precipitacions, poca cosa, però per fi estem en una setmana en què el temps és molt canviant, 100% tardor, les temperatures van baixant, ja era hora, ja era hora de que ens trobéssim amb aquesta situació. I avui serà un dia que hem d'estar pendents de la meteorologia. Hi ha diversos avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, sobretot de cara a aquesta tarda. Aquest matí hi ha molts núvols, la nuvolositat arina més, no tindrem moltes pluges aquest matí, pot ser un dia tapat, un dia amb humitat, bueno, un dia molt de tardor, diria jo, eh? I amb unes temperatures que aniran baixant. Ja els hi costa, avui els hi costarà arribar a aquests 26-27 graus de màxima. Serà de cara a la tarda quan les pluges poden ser més intenses, sobretot cap a Osona i el Ripollès. Avui aquestes dues comarques són les que poden rebre més pluja. Més de 20-30 litres jo crec que poden caure en aquestes comarques. Per tant, precaució de cara a la tarda, que pot haver una tempesta forta o molt forta. També en el moment de la pluja pot haver-hi una ratxes de vent importants, alguna calamarsada fins i tot. Per tant, precaució aquesta tarda. S'està pendents del cel, com deia abans. Resumint, anar molt de pressa. Al matí, encara molt tapat, amb quatre gotes només, i de cara a la tarda s'animarà la pluja, cuidar-ho amb les tempestes, un dia inestable, un dia que per fi, aquesta setmana es mostra així, inestable, amb puja i amb baixada de temperatures. Moltes gràcies, bon dijous, adeu.
2: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai. Moltes gràcies, Pep, fins demà. Nosaltres ara farem un breu repàs de quina és la situació dels transports ara mateix, Andreu. Andreu, explica'ns, hi ha alguna novetat pel que fa als transports?
0: Doncs, Ona, pel que fa a la R3, de moment funciona. Avui ha de ploure i pot ser que els trens tornin amb retard. Per tant, de moment funciona la R3 i a les carreteres, a la C-17, tenim normalitat a les nostres proximitats. Per tant, tot correcte.
2: Per tant, dia tranquil, dia que s'esperen també pluges intenses, sobretot a la Catalunya central, però que de moment, a aquestes primeres hores del matí, sembla que hi ha normalitat. Us anirem informant al llarg del territori 17. Gràcies, Andreu.
0: A tu, Ona.
2: I ara, com sempre, d'aquí poc...
20: ¿Qué estás tocando?
21: Una canción que he compuesto yo.
20: Para, ya sabes lo que quiero escuchar.
21: No lo sé.
20: La tocaste para ella, tócala para mí.
21: Bueno, es que no la recuerdo...
20: Si ella la resistió, yo también. Tócala.
21: Sí, jefe.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el nou disc Divivio Sound Machine, que mixturen l'afrofunk amb l'electrònica. Descobrim la col·laboració de Raúl Rodríguez amb el veterà músic de Madagascar, Rajeri. També descobrim l'aventura d'Antonio Arias dels Lagartija Nick amb la música Nahua. Recomanem un concert de Cima Funk a Barcelona i tenim un record per Jimi Hendrix. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

0: Osona.
1: Territori 17.
2: Són 2:15 del matí i per tant és moment per l'entrevista. I avui a l'entrevista parlarem de cinema i d'una història que va quedar marcada per l'exposició mediàtica arran dels fets de l'1 d'octubre de fa 9 anys. Ho farem amb la directora de Rebel, Anna Maria Bofarull, i també la seva protagonista, Marta Torrecillas. I per conèixer millor el documental i la sessió especial que es farà aquest dissabte a Mollà, ens acompanya la Laia de Déu des d'Ona Codinenca. Bon dia de nou, Laia.
3: Bon dia de nou, Ona. Doncs sí, avui parlarem amb la Marta, que és la protagonista, i l'Anna, que és la directora d'aquest documental que s'estrena, de fet, demà mateix. I primer de tot, donem la benvinguda a l'Anna. No sé si la Marta està connectada ja, però crec que l'Anna sí.
4: Hola, Anna, què estan tal?
3: Estan les dues, perfecte. Hola, bon dia, com esteu?
5: Bon dia.
4: Molt bé, la veritat, amb molta il·lusió, perquè avui comencem, bueno, fem la primera projecció a casa, no?, per veure el documental, i aviat començarem a compartir-lo amb més gent.
3: Molt bé, a veure, primer de tot, Rebel acompanya la Marta després que la seva imatge es faci viral a l'1 d'octubre, justament avui torna a ser 1 d'octubre del 2026, ja han passat uns quants anys, però va més enllà el documental, no parla només d'aquests fets de l'1 d'octubre, sinó que parla de les conseqüències, de què implica aquesta viralitat, aquest escrutini públic, no? Com coneixes la història de la Marta i dius, això et fa pensar, aquí hi ha una història a explicar?
4: Sí, de fet jo l'1 d'octubre estava com moltes, no?, en un col·legi electoral i amb molts nervis, bueno, queda bastant lluny, no?, però crec que una mica tots els que hi vam ser recordem, no?, tot aquell neguit de què passaria, i recordo molt clarament a primera hora del matí haver rebut el vídeo que es va fer viral de la Marta a Barcelona, a l'Institut Pau Claris, i realment em va colpir molt perquè vaig sentir que havia sigut ella, però que podíem haver sigut qualsevol de nosaltres, que estàvem en situacions molt semblants aquell mateix dia, no? I d'alguna manera, setmanes després, per casualitat, vaig conèixer-la, eren veïnes, i vaig sentir que es mereixia que algú l'acompanyés amb tranquil·litat, amb silenci, i que pogués parlar de totes les conseqüències d'aquella viralitat d'aquell dia.
3: Marta, tu ets... Has estat a Sant Feliu de Codines també, tens parts de Gallifa, però de cop la teva imatge es torna viral, et converteixen, entre cometes, potser en un símbol involuntari, no? Perquè al final, com tu segurament hi havia, vull dir, ens podem sentir moltes identificades. Com va ser en el moment que l'Anna et va proposar aquest documental, i també què va significar per tu posar-te davant d'una càmera a explicar la teva història?
5: Sí, bueno, sí, és veritat, vaig estar aquí a Sant Feliu i he viscut aquí a Gallifa, i justament l'1 d'octubre del 2017 feia un any que havia marxat a viure a Barcelona. Així que vull dir, són dates molt significatives. Jo en el moment que l'Anna em fa el planteig i tot, jo en aquell moment estava visquent en una voràgine molt gran, estava anant de manifestació en manifestació, estàvem a veure què passava amb tot lo nostre, i quan l'Anna m'ho va proposar va ser com sí, però saps aquells sís que fas de cegues, que dius, sí, hem d'explicar? Jo tampoc sabia què havíem d'explicar. Jo també sempre he remarcat molt que sóc la Marta, que sí que m'ha passat a mi, però com bé deies tu, represento a totes les persones que estaven a les escoles, igual que li passen al Roger Espanyol i altres persones que han estat represaliades en aquest cas. Però el tema és que crec que agafo consciència de tot quan ja han passat anys, i quan jo ja començo a com restaurar una mica la meva ferida, o com jo ja m'allunyo una mica, ja no visc a Barcelona, ja... és quan dic, ostres, no? I ara la ve la pel·lícula ja acabada, el documental, i el veure-la el primer cop, que és com, val, Marta, és com prendre consciència de tot això i dir... Ha valgut la pena fer-ho, ha valgut alguns moments de cansament, Anna? i han valgut moltes coses per arribar i llavors de poder explicar, perquè ara també tenim unes imatges i tenim un relat que explica el meu, però que tothom es sent allà identificat i hi ha gent que recorda moltes coses, molts moments, i també es torna a ficar un accent contundent al que va passar aquell dia. I amb les repressions que ens vam anar trobant pel camí, amb les perquè es veuen imatges de manifestacions que l'Anna estava ja amb la càmera, que dius, ostres...
3: Clar, hi ha una feina darrere, no?, que entenc que és... O sigui, ha de ser complicat tant per l'una com per l'altra. Vull dir, les dues m'esteu dient que estàveu a l'1 d'octubre. Vull dir que al final, en aquell moment, Anna, tu ja t'estaves plantejant poder fer un documental al respecte d'això, perquè al final, a la sinopsis que he llegit, sempre es parla de la part posterior, d'allò que no es veu, no? D'aquestes ferides que estava explicant la Marta, que segurament són les que queden més amagades per aquesta viralitat.
4: Sí, de fet, és que clar, tot sorgeix arran de l'1 d'octubre, però jo l'1 d'octubre no... O sigui, m'estaven passant moltes coses i sóc directora de cinema, però no m'havia plantejat d'agafar la càmera i rodar, no? Era com també que volia viure l'activisme des de la primera persona, no? I estar plenament, perquè quan tens una càmera sempre estàs pendent de la càmera, no? De què veu la càmera i estàs construint un relat, no? I sóc molt conscient d'això perquè és el meu ofici, perquè és la meva feina, no? I com que en aquell moment volia expressar la meva veu com a ciutadana, no? Sense haver d'estar patint per imatges si eren les correctes o no o tal. I clar, va ser una mica arran de rebre pues això, el vídeo de la Marta, de saber què li va passar, bueno, que al final tot també t'afecta personalment, emocionalment, i va ser una mica quan la vaig conèixer en persona que vaig pensar, ostres, és que havien passat ja uns mesos, no? Jo crec que era novembre, desembre, i pensava, ostres, si per mi és aquella noia que va sortir, que tal, però jo ja no n'havia sabut res més, no? I m'havia quedat amb la imatge de que injust que és tot el que s'ha fet d'ella, no? Perquè crec que es va convertir en una imatge que es va manipular molt, que es va... Bueno, que tothom la va convertir en centre del relat sense preguntar-li a ella què opinava, ni què volia, ni res, no? I va ser una mica això el que em va semblar que era necessari explicar, i per això va ser quan em vaig apropar amb ella, li vaig dir em sap molt de greu el que t'ha passat perquè em ressona molt, però crec que val la pena que expliquem, no? I el que no ens havíem imaginat ni la Marta ni jo en aquell moment, que era un moment de moltes manifestacions, de molta mobilització, que estaríem 9 anys per acabar el documental i tot el que passaria, no? Perquè al final és això, també les conseqüències emocionals que ella ha patit, jo crec que ni ella era conscient de què passaria, no? ni jo podia plantejar-ho, no? De com acabaria el documental o el que seria, no? I amb això ens hem deixat anar emportant i pues, han anat passant molts anys.
3: Clara, em deies 9 anys. Jo tinc una pregunta, Marta, per tu, que és, hi ha una Marta abans i després d'aquelles imatges, amb tot, o sigui, amb aquests 9 anys de procés de fer, de començar, dels fets de l'1 d'octubre, de la proposta de l'Anna, i de finalment estar 9 anys amb el film?
5: La resposta clara és sí. Jo a vegades ara, sobretot... Hi ha un abans i un després molt gran en el moment que visualitzo la pel·lícula en pantalla al FitCat, quan Anna, que el vam estrenar allà, perquè havia vist algunes coses, però és veritat que sempre hi ha, no? Hi ha una versió, després sempre s'arreglen coses, tal, i llavors jo la versió definitiva, i des d'aquell dia, que he estat, i ara preparant tota la preestrena d'aquest dijous i d'aquest cap de setmana, he estat pensant i he estat dient, ostres, Marta, amb la Marta que ets ara, amb els aprenentatges que has fet, amb tot el que has viscut, no sé si hagués reaccionat de la mateixa manera, no en el sentit de que hagués fet alguna cosa diferent, sinó que crec que algunes coses que les hagués viscut com... Era molt innocent en algunes coses, no sé com dir, saps? En el sentit d'innocent a l'hora d'encarar doncs, tot el tema... Bueno, tot el tema judicial, a l'hora que em van caure tot el tema de les xarxes socials, jo és que estava com en un huracà i m'estava portant el vent, no? Ara cap aquí, ara cap allà, i jo no tenia, com diré, no tenia direcció jo pròpia de cap on anava tot. I ara, clar, ara veig que he pres molt autocontrol, he pres moltes coses que potser en aquell moment m'haguessin ajudat. Però tampoc em retrec que en aquell moment no les tingués, perquè quan et trobes en una situació així no pots... Vull dir, ara quan la vida et porta un cop dur no saps com reaccionaràs. Però sí que...
0: Correcte.
5: L'hora d'exposar-me i de tot això he après molt aquí, no? I a cuidar la meva imatge en el sentit això de dir, doncs bueno, jo dia d'avui encara no dic molts llocs, quan vaig a alguns llocs no dic que em dic Marta Torrecillas, Marta Domènech, no? Quan t'han de fer una entrevista de feina o has de fer alguna cosa, perquè encara no és que em vulgui desvincular d'aquella Marta. El que vull és que sóc, vull dir, que sóc una persona a part d'allò que em va passar i que no hi hagin prejudicis abans d'hora. No sé si m'explico bé el que vull dir.
3: Sí, t'has explicat superbé, Marta. I ara jo vull fer-vos una pregunta a les dues. Parleu de reconstruir després d'aquesta exposició. Què significa per cada una de vosaltres aquesta reconstrucció? I què costa potser més de reconstruir?
5: Jo ara ja començo perquè... Per mi, la reconstrucció és... no hi ha hagut un judici, no ens podrem assentar amb els policies que em van fer l'agressió, no n'hi haurà. Llavors, el documental és com posar a veu a tot el que m'he hagut de callar o el que no he pogut defensar de mi mateixa en molts casos, no? Tot el tema de la caverna mediàtica i tot això. Llavors, és un, ostres, Marta, sempre ha parlat tothom per tu, ara parla tu davant de tothom i què és el que vas sentir, què és el que va passar i la meva versió. I a més, hi ha una cosa que està molt bé del documental que es posen les imatges, en algun moment es posen les imatges del que va passar amb el que s'estava relatant d'aquells fets. I clar, dius, és que no té, és totalment oposat, no? I llavors, bueno, no és per dir, bueno, tenim documental i no tenim judici, és un consol, però sí que a nivell emocional i a nivell de cara a la societat, sí que per mi és un dir, bueno, aquí teniu el que ha passat des de la versió real, no la que us estan explicant. I també és un dir, bueno, tenim aquest tema ja... Com poder, com, no és passar pàgina, perquè no passarem pàgina, crec, i també és com un dir, doncs, bueno, tampoc ficar, tanquem aquesta carpeta perquè s'ha acabat l'1 d'octubre. No s'ha acabat ni l'1 d'octubre ni el que vam començar. Que a vegades també fem mal ús de dir, bueno, és que hem de tancar la carpeta. Sí, la tanquem, però la meva pròpia, la de la Marta, amb el que va passar a nivell de país, estem totalment encara amb la carpeta superoberta.
3: Sí.
4: Sí, i per mi d'alguna manera també és com, crec que, no? O sigui, amb el pas del temps, evidentment, totes les ferides es van guarint i, bueno, i hem de seguir vivint, no? I cadascú, pues, fa una mica el que pot i va tirant, no? I la Marta, pues, ha trobat la seva manera també, com tot. Però per mi el que és important també, i és una mica el que intento que el documental contribueixi, no? Dins de... posar una petita llavor en algun lloc, no? És que també com a ciutadans entenguem, no? Perquè estem en un món hiperviralitzat, no? Que de repente hi ha un dia que una persona es converteix en la notícia del dia i tots hem de tenir una opinió sobre aquella persona, sobre el que ha passat, però que al final ho valorem amb un fragment molt breu i molt, molt mediatitzat, no? És a dir, que ens arriba com un únic punt de vista i la virulència que hi ha al voltant d'això, no? És molt gran. Llavors, crec que com a ciutadans ens hem de tranquil·litzar una mica, valorar les coses en context, opinar en context i sobretot respectar la vida de les persones, no? Que a vegades oblidem que darrere de les imatges, dels símbols, hi ha persones que tenen una salut mental que pots destruir en tant que col·lectiu, no? Llavors, d'alguna manera, el documental també el que intenta mostrar les conseqüències de la viralitat d'aquell vídeo de l'1 d'octubre de la Marta és tot el que passa després a una persona que pateix aquella situació, no? I crec que això és una mica el que, més enllà de l'experiència de la Marta, doncs ens pot també ajudar a entendre les conseqüències dels nostres propis actes en tant que éssers socials, no?
5: I remarcaria una cosa, perdona, puc fer un apunt? I també el que agreuja el cas és que es veu la instrumentalització de tot plegat per donar un relat. Vull dir que a vegades és simplement, no, que això, Vull dir que darrere hi ha un estat construint un relat i sabent que pots estar destrossant una persona que estàs fent, però tu has de guanyar aquell relat i tant te fa com el guanyes, no? I que a més quan ve de polítics i ve de gent encara agreuja molt més la situació.
3: I ja per anar acabant, us faig una pregunta que heu de respondre amb una paraula. Sé que costarà molt, però se'ns ha acabat el temps i sé que m'he deixat moltes coses. Sé que us han atorgat l'ICA us ha atorgat recomanada pel foment de la igualtat de gènere i m'hagués encantat parlar-ne, però no dona més temps. La meva pregunta final, per acabar i tancar, si haguéssiu de definir Rebel, el film, amb una sola paraula, quina seria?
5: Revolució.
4: Rebel. Rebel sempre.
3: Doncs amb Rebel, mai millor dit, acabem l'entrevista d'avui. Moltíssimes gràcies per posar una mica de llum en aquest tema i per enfocar-ho també des d'una altra perspectiva, molt necessària també. Espero que la presentació vagi molt bé i sobretot el dia 3 sereu a Mollà també presentant la pel·lícula amb un col·loqui posterior a les faixes. Així que moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquest matí.
4: Moltes gràcies.
5: A vosaltres.
2: Passa un minut de 3:15 al Territori 17. I ara és moment de saludar en Guillem Sánchez, que ja tenim aquí a punt. Guillem, què tal?
0: Què tal, com estem?
2: Doncs inici de refredat.
0: Sí, jo he anat a buscar ja uns clínics també ara per començar-me a mocar, per tant, ja aquestes veu i...
2: Sí, ja comença aquesta època, oh, mare meva, anem bé.
0: Per tant, les primeres hores del dia no van gaire bé, no?
2: No. Crec que
6: apareixen
2: no.
6: Els cocos.
2: Mare meva.
0: Mira, jo soc de l'opinió d'aquest usuari que ens diu jo ara hauria d'estar anant al mercat i després esmorzar amb els jubilats i no entrar a la feina.
2: Pues sí.
0: Sí, ja, és que ens agradaria, sí.
2: No,
0: sí,
2: no podem dir res més.
0: Va, entre feina i escoles o instituts tothom està col·locat a algun lloc. Un alumne ens comparteix això, ens diu la meva professora d'esdeveniments dient terminio en comptes de plazo. Estic plorant. Crec que no havia escoltat mai una piulada, no havia llegit mai una piulada d'algú que s'equivoqués escrivint en castellà.
2: Sí, perquè normalment és sempre de català-castellà i de castellà-català.
0: La típica d'aconteixement, que és esdeveniment, sí, o aquestes coses així. Però la de
2: terminio... Hòstia, terminio i plazo, uf.
0: Està bé, eh? Plazo. Està bé. Va, no ploris per això.
2: No.
0: El català i el castellà van ja pel pedregar. Però encara hi va més el que paga la gent per certes coses.
2: A
0: atenció,
2: veure.
0: Anem a jugar, no? Dues cerveses i un cafè. Posa-m'hi un preu, va.
2: Clar, a quin lloc?
0: Barcelona.
2: 15 euros.
0: 15 euros?
6: 12.
0: 12. 9 euros.
2: Bueno.
0: Jo crec que ja és 25 vegades més del que es pagaria
2: sí.
0: En un lloc normal.
2: Sí.
0: Però bé, què hi farem? Va, situacions d'aquelles que no esperes mai que et passin a tu. Ens diuen, m'he quedat adormida a la sala d'espera del traumatòleg. Seguiu-me per a més classes de dignitat.
2: Mare meva, però com... Bueno, primer de tot, clar... A quina hora ha arribat i a quina hora l'han agafat per poder dormir?
0: Devia anar molt cansada, si no ho entenc.
2: Sí.
6: I han fotut cloroforme a l'entrada a l'hospital.
0: També podria ser. Ho ha vist el preu de la visita i s'ha quedat...
2: També.
0: S'ha quedat clapat i ha dit no entro. Va, de preu. També ens en parla l'Andrea. Diu, reclamant una factura de 33 euros de finals de març. Diuen ara que la paguen el 10 d'octubre. Quina humiliació constant suposa ser treballador autònom.
2: Clar.
0: Per 33 euros, eh?
2: Sí.
0: Anant a seguir, entenc, a l'administració o amb algun particular que t'ha de...
2: Exacte, que t'ha de pagar.
6: És increïble.
0: I pobre Llorenç, que ens diu... Hi ha un tio de Lleida, amb el meu nom i cognom, i un correu similar al meu, que es va apuntar a pàdel fa 2 anys. Des d'aleshores, cada vegada que jugo una partida, m'arriba un e-mail del seu gimnàs. 2 anys seguint la seva vida esportiva sense conèixer-lo. Ja li he agafat carinyo.
2: S'haurien de conèixer.
6: M'encanta.
2: I la de coses que deuen haver passat amb noms i cognoms iguals, o sigui...
0: Jo em va passar també amb una aplicació també per jugar a pàdel.
2: Ah, sí?
0: Que hi havia una persona també que es deia Guillem Sánchez, i començaven a arribar-me reserves que havia fet jo en el seu nom,
2: que havia de
0: trucar dient no.
2: No ha sigut jo.
0: Va, dues per acabar. Primera, visca el bricolatge. Ens diuen, he arreglat el calaix trencat de la cuina. Fins aquí tot bé.
2: Molt bé.
0: És un calaix destinat a plats des de l'inici que es va collar amb un únic cargol de centímetre. N'he posat 3 per banda.
2: Home... Em dius, és el calaix del pa, és el calaix dels tovallons de plats.
0: Si ha d'haver el dels plats, o tens molts diners per comprar plats nous, o...
2: Sí, o realment, doncs, molt bé, bona inversió.
0: Va, i Helena, tant de bo algú t'escolti, ens diu, no vull descarregar l'aplicació per pagar l'estacionament, no vull crear un compte per veure un menú, no vull donar retroalimentació sobre una interacció de 30 segons, només vull existir en el món físic sense una corretja digital.
2: Doncs,
0: això és impossible.
2: M'hi sumo molt. I l'aplicació d'estacionament ja és un...
0: Correcte.
2: El colmo dels colmos. Posa'm un caixer d'aquells, una màquina d'aquelles per posar monedes i posar la meva matrícula, sisplau.
0: Jo ho diré amb la boca molt petita, ara que no m'escolta ningú, però m'agrada més l'aplicació d'estacionament de Manlleu que de Vic.
6: Ui.
2: Ostres!
0: Però no he dit res.
2: No he utilitzat cap de les dues.
6: Com li agrada Manlleu en Sánchez?
0: Però... Jo només dic que a Manlleu pagues per l'estona que estàs estacionat, perquè quan acabes l'estacionament apretes stop i se't cobra el temps que
2: això
0: has estat...
2: Això està molt bé.
0: Que has estat aparcat.
2: Doncs a veure si ens hem posat les piles amb les aplicacions, eh?
0: Vinga, bon 1 d'octubre. Som-hi.
2: Vinga, ens veiem dilluns, Guillem.
0: Que vagi bé.
2: Que vagi bé. I ara és moment de parlar sobre gastronomia a la secció de la Foglent. La castanya de Viladrau és l'explotació anfitriona de l'11a edició del Benvinguts a Pagès. El cap de setmana del 3 i 4 d'octubre, una desena d'explotacions d'Osona i Lluçanès obrirà les portes al públic per mostrar d'on venen i també com es fan els productes que posem a taula cada dia. Tot plegat reivindicant i també visibilitzant el paper de la pagesia. I perquè ens ho expliqui avui millor, aquí tenim l'alcaldessa de Viladrau, Margarida Feliu. Bon dia.
7: Bon dia.
2: Preparada per aquesta 11a edició del Benvinguts a Pagès?
7: Home, doncs sí, preparada per aquesta segona, 11a edició i per tota la tardor, que hi ha molts productes, també.
2: Clar, com és que enguany, o què representa també per Viladrau, ser vosaltres, diguéssim, l'explotació anfitriona d'aquesta 11a edició del Benvinguts a Pagès?
7: Mira, en aquest cas, Catalunya Central és un dels territoris que més allotjaments i productors participen en aquesta proposta que és de la Generalitat de Catalunya i en aquest cas doncs es va escollir Viladrau i la castanya de Viladrau com a un dels productes potser també per l'època que és i per el procés que s'està fent, doncs un dels productes estrella d'aquest Benvingut a Pagès i per tant fantàstic que es presentés aquí.
2: Clar, és a dir, el Benvinguts a la Pagès és una manera d'apropar el públic general a la ciutadania, a la pagesia, no?
7: Sí.
2: Per què creus que és important fer aquest apropament i que la gent sàpiga realment com és la vida pagès?
7: Jo crec que cada vegada més la gent, quan visita un territori, el que vol és parlar amb la gent del territori. Vol no només coses que es poden veure des de qualsevol indret, sinó quan trepitges el territori, doncs això, veure la gent que hi treballa, la gent que cada dia fa que hi hagin coses noves, i una de les coses importants al Montseny, a Viladrau, i en principi hauria de ser encara molt més important a tot el país, és la ramaderia i la pagesia. I en aquest cas, quan la gent ve, perquè a Viladrau és un municipi que, per sort, doncs, molta gent decideix venir els caps de setmana també a viure, però també a visitar-nos, doncs aquest cap de setmana 3 i 4 tenen moltes possibilitats doncs això, de conèixer la castanya i de tastar-la a molts restaurants, però bàsicament a dos que són els que obren les portes pel Benvingut a Pagès.
2: Clar, Margarida, explica'ns també quin paper doncs té el sector agrari a la identitat i també en part a l'economia de Viladrau.
7: Mira, Viladrau és un terreny doncs, que no és pla, això ho sap tothom, som un poble de muntanya, i per tant la gent històricament el que feia... No hem tingut grans pagesos ni grans ramaders. El que és cert és que la muntanya, per sort en aquests moments, i alguns dels propietaris que doncs, tenen els terrenys de la muntanya, han arribat persones que són de fora, que de fora de Viladrau, però que ara ja són plenament viladrauencs i viladrauenques, que han impulsat el sector de la ramaderia i de la pagesia. Una és en Quim Soler, quan va crear doncs, la castanya de Viladrau, i en aquest centre de manipulació de la castanya, aquest cap de setmana hi trobareu doncs, tot el que fan durant l'any, podeu fer visites guiades, bé, hi ha una inscripció, evidentment, perquè tothom pugui ser atès, però a més també tenim altres productors, eh? Gent que va venir del Pirineu i ha creat doncs, la millor melmelada de Gerd, bàsicament perquè tenen grans premis també a nivell de les terres gironines, que és Red Passion, i aquesta gent ha fet una plantació de gerds realment espectacular en un terreny del nostre municipi. I després doncs, també tenim gent com l'Esquellot del Montseny, també vinguts de fora, de Viladrau, aquests més a la vora, però que són, evidentment, tant la Núria com el Moi són grans representants de la pagesia i de la ramaderia actual, no de l'antiga, sinó de l'actual, en el que fan un formatge fantàstic, que és l'Esquellot del Montseny. Això fa anys, Viladrau, la gent feia pagesia una mica per la família, no? Però no amb aquest tema de qualitat. I ara, doncs, el fet de que tinguem, doncs, bàsicament aquestes tres explotacions en funcionament, a més, que els boscos es puguin cuidar, que els camins es cuidin, que la ramaderia del municipi també ens serveixi, o ens ha de servir, per mantenir les franges d'incendis. I tot això fa que el poble estigui viu, perquè igual quan a vegades diem que hi ha habitatges buits i estaria bé que l'habitatge doncs, estigués sempre doncs, amb persones que ho necessiten, doncs també és important que el territori, que les feixes, que qualsevol metre quadrat que es pugui produir, doncs que realment produeixi aliment i que aquest aliment sigui de qualitat.
2: Margarida, per anar acabant, si haguessis de convèncer algú que encara no coneix el Benvinguts a Pagès, què li diries perquè vingués a Viladrau?
7: Hi ha dues coses. Una, Viladrau sempre és un bon lloc per venir a visitar i també és un gran lloc per viure i estarem molt contents de poder rebre, com cada cap de setmana, no només aquest cap de setmana, a tothom que ens vingui a visitar. I Benvinguts a Pagès és una bona oportunitat per saber que allò que mengem, també en els restaurants, en el Molí de la Verita i en la Xarel·la Coromina, molts dels plats que hi haurà en aquests dos restaurants estaran fets amb castanya de Viladrau, doncs és una bona ocasió per descobrir un territori si no el coneixen, i si ja el coneixen és una bona oportunitat doncs, perquè els productors i els restauradors ens ho expliquin de primera mà.
2: I d'aquí poc també, a finals d'octubre, també tindreu la Fira de la Castanya aquí a Viladrau. Vull dir que al final aquest producte té diverses sortides, no?
7: Bàsicament fa 31 anys que fem una Fira de la Castanya. I a més aquest any estarà molt relacionat també amb tot el tema de ramats, i el tema ramats de Montseny. La gent de Viladrau també forma part d'una associació que es diu Ramats del Montseny, perquè estem absolutament convençudes que la transformació del territori passa per noves iniciatives relacionades amb agricultura i amb ramaderia, tot i no ser un municipi històricament doncs, molt del sector primari. Tenim sector forestal, però no teníem tant sector

0: Nosaltres amb aquesta entrevista acabarem aquí al Territori 17 d'avui. Nosaltres hi tornarem demà a les 9 del matí, puntuals com sempre. Que vagi bé.
1: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
2: El nou FM.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8 a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor DJ del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

0: que el següent gin tònic sempre és la millor de les dreceres. Està fins als collons de mi. Està fins als collons de mi.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. En mobilitat de la C12 al Albatàrrec, un accident provoca mig quilòmetre de retencions en tots dos sentits i obliga a donar pas alternatiu. També a la C16 entre Barcelona i Sant Cugat del Vallès, un altre accident causa 2,5 quilòmetres de congestió en sentit sud amb un carrer tallat. També hi ha circulació intensa, en aquest cas a l'A2, a l'altura del Bruc, en sentit Lleida, per un vehicle avariat que manté un carril tallat. I en clau política, avui s'acaba el Parlament el debat de política general amb la votació de les conclusions i propostes de resolució dels grups. Serà el tancament de 3 sessions marcades pels retrets i acusacions contra el govern per part de l'oposició i els mateixos socis d'investidura. La cambra tombarà una proposta de Junts per reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, mentre que Esquerra i Comuns li exigeixen que compleixi amb els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, la creació de 20.000 places en residències per gent gran fins al 2030 i la proposta per plantejar un enduriment de les penes per tinença il·lícita d'armes. I també jornada intensa de negociacions la vigília de la votació al Congrés dels 2 decrets d'habitatge que no tenen garantits encara els suports. El BOE, de fet, ha publicat aquest matí el segon dels textos que obligaria els propietaris a indemnitzar els lloguers amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. I mentrestant, el sindicat de llogateres fa una crida a sumar-se a l'acampada de Plaça Catalunya de Barcelona després de les cassolades convocades per aquest vespre a les places dels ajuntaments. Una acampada que, segons ha dit la consellera d'Interior, Núria Parlon, el govern no té intencions de desallotjar. En aquest sentit, el jutjat ha suspès fins a nova data el desnonament de la Macarena, que és una dona del barri de Sant Andreu de Barcelona que havia de ser, de fet, desallotjada aquest matí. La decisió s'ha conegut mentre prop d'un centenar de persones es concentraven també al carrer Dotger per intentar evitar el llançament. I avui entra en vigor la nova normativa de trànsit amb canvis per a motoristes, conductors, ciclistes i usuaris de patinets. Els motoristes hauran de portar guants de protecció i calçat tancat en vies interurbanes, mentre que els usuaris de vehicles de mobilitat personal hauran de tenir com a mínim 15 anys i portar casc. També serà obligatori el casc per als ciclistes en vies interurbanes i els repartidors hauran de portar armilla reflectant. I Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat davant d'un nou episodi de pluges fortes que començarà ara al matí. Les precipitacions poden ser intenses al litoral i prelitoral des del Baix Camp fins a la Selva amb registres de més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. També es preveuen xàfecs a la Catalunya Central, a Ponent, a Tarragona i a les Terres de l'Ebre que podrien anar acompanyats també de tempesta o calamars. De fet, per la seva banda, l'AEMET també ha emès un avís vermell, en aquest cas per pluges intenses també a les Terres de l'Ebre i al Baix Camp.
1: Notícies en xarxa.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el nou disc Divivio Sound Machine, que mixturen l'afrofunk amb l'electrònica. Descobrim la col·laboració de Raúl Rodríguez amb el veterà músic de Madagascar, Rajeri. També descobrim l'aventura d'Antonio Arias dels Lagartija Nick amb la música Nahua. Recomanem un concert de Cima Funk a Barcelona i tenim un record per Jimi Hendrix. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat a 5 de 6 l'alerta per pluges intenses al Garraf, al Penedès, al Camp de Tarragona i a l'Ebre. L'avís vermell de perill començarà a les 12 a les comarques del Garraf, l'Alt i Baix Penedès, al Tarragonès, al Baix Camp i també a l'Alt Camp. A partir de les 6 de la tarda, l'alerta 5 de 6 se situa al Baix Ebre, al Montsià i a la Terra Alta. A partir de la mitjanit i fins a les 6 de la matinada es quedarà al Baix Ebre i al Montsià. Ara les 12, de fet, hi ha prevista una compareixença de Protecció Civil per tal d'explicar l'evolució i el pronòstic d'aquests ruixats. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reclamat un pacte de país a Catalunya i a Espanya per facilitar l'accés a l'habitatge. Ella ha desitjat que el Congrés dels Diputats aprovi demà els decrets i adverteix que el risc que l'habitatge fracturi la societat, com assegura, ja va passar la crisi del 2008.
2: Jo reclamo en aquest sentit un pacte de país. Em refereixo a Catalunya i em refereixo també a Espanya, un pacte de país d'uns mínims, eh? I tinc expresso també el meu desig de que les coses demà al Congrés dels Diputats vagin raonablement bé, eh? I puguem enviar un missatge conjunt a la societat que aquest tema ens importa, perquè el pitjor és que els ciutadans no percebin que des de les institucions hem detectat que aquí hi ha una situació greu i preocupant i intentem donar-hi resposta dient la veritat. Això no se soluciona en un dia ni en un mes, però es poden fer coses.
1: Ho ha dit en el darrer dia del debat de política general que clourà amb la votació de les conclusions i les propostes de resolució dels diferents grups. Mentrestant, el sindicat de llogateres fa una crida a sumar-se a l'acampada de Plaça Catalunya de Barcelona després de les cassolades convocades aquest vespre a les places dels ajuntaments. Una acampada que, segons ha dit avui la consellera d'Interior, Núria Parlon, el govern no té intencions de desallotjar. En aquest sentit, també el jutjat ha suspès fins a nova data el desnonament de la Macarena, una dona del barri de Sant Andreu de Barcelona que havia de ser desallotjada aquest matí. La decisió s'ha conegut mentre prop d'un centenar de persones es concentraven també al carrer d'Otger per intentar evitar el llançament. I avui entra en vigor la nova normativa de trànsit amb canvis per a motoristes, conductors, ciclistes i usuaris de patinets. Els motoristes hauran de portar guants de protecció i calçat tancat en vies interurbanes, mentre que els usuaris de vehicles de mobilitat personal hauran de tenir mínim 15 anys i portar també casc. També serà obligatori el casc per als ciclistes en vies interurbanes i els repartidors hauran de portar armilla reflectant. I, de fet, un total de 95 persones han mort en 91 accidents a la xarxa viària interurbana de Catalunya fins al mes de setembre. Són dades provisionals que ha fet públiques avui el Servei Català de Trànsit. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Segueix-nos a Twitter @laveudesantjoan.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements.
0: Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.
0: Els gossos han de fer les seves necessitats.
1: Però els seus amos han de recollir i retirar els excrements immediatament i evitar que façanes i mobiliari urbà es malmetin.
0: No fer aquestes coses i incomplir algun dels articles de l'ordenança reguladora de la tinença d'animals domèstics pot derivar en multes de 30 a 100 euros. Podeu trobar l'ordenança a la pàgina web de l'Ajuntament.
1: Fes-ho bé, però sobretot fes-ho per als teus i per a la teva mascota. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

0: baixar, buscar els vehicles a soterranis quan ja la pluja ha començat, i sobretot també doncs, estar molt amatents del radar meteorològic per veure per on està passant aquestes possibles precipitacions, quina intensitat pot tenir.
1: A les comarques del Montsià, el Baix Ebre i Terra Alta, les tempestes s'allargaran fins demà al matí i es poden produir fenòmens també de temps violent. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reclamat un pacte de país a Catalunya i a Espanya per facilitar l'accés a l'habitatge. Ell ha desitjat que el Congrés dels Diputats aprovi demà els decrets i adverteix del risc que l'habitatge fracturi la societat, com assegura ja va passar a la crisi del 2008. Tot plegat ho ha dit en el darrer dia del debat de política general que clourà amb la votació de les conclusions i les propostes de resolució dels diferents grups. Tot plegat quan el sindicat de llogateres fa una crida també a sumar-se a l'acampada de Plaça Catalunya de Barcelona després de les cassolades convocades per aquest vespre a les places dels ajuntaments. Una acampada que, de fet, segons ha dit la consellera d'Interior, Núria Parlon, el govern no té intencions de desallotjar. I en aquest sentit, en parlant d'habitatge, el jutjat ha suspès fins a nova data el desnonament de la Macarena, una dona del barri de Sant Andreu de Barcelona que havia de ser desallotjada aquest matí. La decisió s'ha conegut mentre prop d'un centenar de persones es concentraven al carrer Dotger per intentar evitar el llançament. I avui entra en vigor la nova normativa de trànsit amb canvis per a motoristes, conductors, ciclistes i usuaris de patinets. Els motoristes hauran de portar guants de protecció i calçat tancat en vies interurbanes, mentre que els usuaris de vehicles de mobilitat personal hauran de tenir com a mínim 15 anys i portar casc. També serà obligatori el casc per als ciclistes en vies interurbanes i els repartidors hauran de portar armilla reflectant. I un total de 95 persones han mort en 91 accidents a la xarxa viària interurbana de Catalunya fins al setembre, segons dades publicades avui pel Servei Català de Trànsit. La xifra suposa un 16% menys que en el mateix període de l'any passat, quan es van registrar 113 víctimes mortals. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el nou disc Divivio Sound Machine, que mixturen l'afrofunk amb l'electrònica. Descobrim la col·laboració de Raúl Rodríguez amb el veterà músic de Madagascar, Rajeri. També descobrim l'aventura d'Antonio Arias dels Lagartija Nick amb la música Nahua. Recomanem un concert de Cima Funk a Barcelona i tenim un record per Jimi Hendrix. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Primer desnonament aturat en virtut dels decrets d'habitatge arran del cas Mari Carmen ha estat a Barcelona, al districte de Sant Andreu, en concret, on s'ha pogut impedir que marxés de casa la Macarena, una dona de 40 anys, amb un perfil d'especial vulnerabilitat. El jutjat ha acceptat suspendre el llançament fins a nou avís arran d'un requeriment del sindicat de llogateres, al·legant els decrets del Consell de Ministres. Ho ha anunciat el seu portaveu, Enric Aragonès.
2: És el primer desnonament que se suspèn en base a aquest decret i ha evitat que es fes fora de casa seva la Maca. Demà aquest decret s'haurà de convalidar al Congrés dels Diputats. Que cada partit tingui sobre la seva consciència abans de votar

0: del sud del país puguin arribar a superar quantitats de més de 200 litres per metre quadrat en tot l'episodi. Amb aiguats que, a banda, poden anar acompanyats de fenòmens de temps violents, sobretot els associats al vent, com pot ser doncs, algun tornado o alguna mànega.
1: Amb aquest panorama estem més pendents que mai de la previsió del temps. Lluís Mivérez, bon dia.
2: Bon dia. Situació complicada a hores d'ara en algunes comarques del país, però d'una forma francament local. En qualsevol cas, patacs d'aigua molt destacables, torrencials, ja estan provocant problemes en alguns indrets de la costa de Tarragona. Déu-n'hi-do, per exemple, la pluja i la tempesta molt de vent que ha anat caient entre les viles d'Altafulla i Roda de Barà, aproximadament. És on s'ha produït la màxima precipitació fins a hores d'ara. Però s'ha de dir que encara tindrem algun patac d'aigua torrencial amb probables problemes d'inundacions en aquesta costa del Baix Penedès i també del Tarragonès, independentment, cada vegada més ruixats a la resta del Camp de Tarragona, també a la Catalunya Central i a especial cura entre el Solsonès, el Berguedà, el nord d'Osona i la comarca del Lluçanès. També, al llarg de la tarda, acabarà plovent una mica a les comarques de Ponent i ja aquesta propera vesprada i nit, senyora ploguda amb problemes, probablement, a les Terres de l'Ebre. N'estarem molt pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi. Parlant de temperatures, avui també us explicarem els detalls de la campanya de la grip i del Covid d'enguany. Més coses, la validació imminent de la llei d'amnistia marca el 9è aniversari del referèndum de l'1 d'octubre.
3: El president del Tribunal Constitucional ha recordat que la sentència que s'emetrà dimarts serà vinculant per a tots els estaments judicials, volíem dir. Una sentència favorable a la llei acostaria el retorn de l'expresident Carles Puigdemont.
1: Entren en vigor canvis en el codi de circulació que afecten especialment els conductors de bicicletes i patinets.
3: Que hauran de dur més elements de protecció. A partir d'ara tampoc no podran coincidir el verd per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles.
1: En cultura, el Festival de Cinema de Sitges ha venut gairebé un 20% més d'entrades que l'any passat, a una setmana per a l'inici.
3: També l'Ajuntament ha notat que augmenten les reserves hoteleres. Tot plegat s'atribueix en part per l'anunci de la presència de figures mediàtiques com Peter Jackson o Dani DeVito.
1: Els esports, golejada del Barça a la Lliga de Campions femenina de futbol abans de rebre el Real Madrid. Joan Barberà.
4: El conjunt blaugrana s'imposa a la Roma per 0-6 en la segona jornada. El proper repte és el Madrid, que diumenge visita el Camp Nou en partit de Lliga.
1: El control de so Francesc Ávila, la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passant 4 minuts de les dues.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Un jutjat de Barcelona ha aturat el primer desnonament acollint-se en els decrets Mari Carmen, que arribaran demà al Congrés dels Diputats. Tot plegat ha passat aquest matí a primera hora, quan la nova normativa ha fet possible la suspensió del desallotjament de la Macarena. Aquesta dona, de 40 anys i que respon a un perfil d'especial vulnerabilitat, continuarà al seu pis de lloguer al districte de Sant Andreu de Barcelona. Anna Ruiz, bon dia.
6: Hola, Marta, bon dia. El portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, ha fet l'anunci aquest matí després que desenes d'activistes a favor del dret a l'habitatge hagin donat suport a la maca davant el pis on viu de lloguer a Sant Andreu. Des del sindicat també s'ha aprofitat per llançar un avís als partits polítics que encara no tenen clar votar a favor dels dos decrets.
7: És el primer desnonament que se suspèn en base a aquest decret i ha evitat que es fes fora de casa seva la maca. Demà aquest decret s'haurà de convalidar al Congrés dels Diputats. Que cada partit tingui sobre la seva consciència abans de votar el patiment que estan patint, que estan provocant els desnonaments, les morts que estan provocant els desnonaments. El que es vota demà és si a la maca se l'hauria d'haver fet fora de casa avui o si hi ha d'haver-hi mecanismes de protecció davant dels desnonaments per a les persones com ella.
6: Aragonès ha enumerat un llistat d'accions reivindicatives a partir d'ara, com ara la convocatòria de cassolades aquest vespre i l'anunci del sindicat de llogateres d'afegir-se a l'acampada de Plaça Catalunya. D'altra banda, col·lectius a favor de l'habitatge han convocat per dissabte vinent una gran mobilització a l'Hospitalet de Llobregat.
1: I és que 24 hores de la votació al Congrés d'aquests decrets d'habitatge, totes les mirades estan posades en Junts i el PNB amb la incògnita sobre el sentit del seu vot. Això després que Podem hagi anunciat aquest matí el suport a tots dos textos que, a partir d'endavant, ara necessiten com a mínim l'abstenció del partit de Carles Puigdemont o dels nacionalistes bascos.
3: El Juntaire celebra en aquesta nit una executiva per decidir el sentit del seu vot.
1: I avui el BOE publica el segon dels decrets que recull les demandes del sindicat de llogateres, però que compta amb poc consens polític per poder ser aprovat. Quina és la lletra petita, Carina Bellbé, bon dia.
8: Bon dia. Doncs aquest decret obliga els propietaris a indemnitzar els llogaters amb un any de lloguer si no renoven els contractes amb causes justificades. Per exemple, si necessiten el pis per a ells o per a algun familiar, o si el llogater no hi viu durant 6 mesos consecutius. Tampoc s'indemnitzarà si el llogater rebutja una oferta amb una pujada

0: màxima del 10% si s'ha rehabilitat el pis. El text també inclou les pròrrogues indefinides del lloguer, una mesura que modifica la durada dels contractes del primer decret, una norma que afecta els contractes nous però també els vigents i que entrarà en vigor demà, quan està previst que es debati al Congrés juntament amb el primer decret. Per aprovar-se només necessiten l'abstenció de Junts o del PNB. Aquesta és la crida a la responsabilitat que ha fet el president Pedro Sánchez en un vídeo publicat a Instagram.
1: Este viernes los grupos parlamentarios tendrán que elegir a quién protegen, a las personas que viven en las casas o a quienes hacen una fortuna con ellas, a los pequeños propietarios o a los fondos buitre. Porque lo que está en juego está claro. Eso lo saben todos. El derecho a la vivienda frente a la especulación.
0: Més enllà de l'aprovació demà dels dos textos, des de Barcelona, el president Salvador Illa ha reclamat un pacte de país en habitatge a nivell estatal.
2: Millor reclamar en aquest sentit un pacte de país. Em refereixo a Catalunya i em refereixo també a Espanya, un pacte de país d'uns mínims. I tinc, expresso també el meu desig de que les coses demà al Congrés dels Diputats vagin raonablement bé.
0: Mentrestant, les cambres de la propietat de Catalunya han advertit que els decrets Mari Carmen faran reduir l'oferta d'habitatge de lloguer.
3: Doncs en contrast amb el cas de la Macarena de Barcelona, a l'Hospitalet de Llobregat, els Mossos investiguen el suïcidi d'un home al barri de la Florida. Es tracta d'un home que tenia un ordre de desnonament del local on tenia el negoci. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
4: L'home de 60 anys era molt conegut al barri perquè feia de sabater. Estava molt preocupat perquè havia rebut una notificació de la propietat de l'edifici on tenia el negoci que li informava que s'havia iniciat un procediment per desallotjar-lo i no renovar-li el contracte i que el dia 5 d'octubre era la data límit. Els Mossos investiguen la mort com un suïcidi perquè han trobat una nota de comiat adreçada a la seva família. Manuel Gutiérrez és veí del barri.
5: Me dijo, dije, cuando tenga los zapatos arreglados, te llamaré o te lo llevaré o te va tu cuñada. Digo, pues vale, pues quedamos en eso. Me dio una tarjeta con el teléfono y entonces digo, pues vale, o sea que nos despedimos en la puerta y digo, hasta ahora, digo, pues me voy a acercar a ver y entonces o sea que me he encontrado, que me he quedado, o sea, vaya, pues de piedra.
4: Fons municipals han explicat que l'home portava 2 anys sense pagar el contracte de lloguer a la propietat i que aquesta li havia sol·licitat que abandonés l'immoble. Tot i això, i també segons fons municipals, l'home no es trobava en situació de vulnerabilitat, no havia sol·licitat assistència dels serveis socials ni tampoc a serveis d'ajut als negocis.
3: I a tot això afegim la veu dels sindicats. Belén López, secretària general de Comissions Obreres a Catalunya, creu que aquests decrets són mesures pal·liatives i que no solucionen l'emergència habitacional actual.
6: En declaracions a la xarxa, López defensa que s'ha de mantenir la mobilització social per pressionar les administracions i obligar-les a moure fitxa tant en l'habitatge com en d'altres àmbits que afecten directament el benestar de la ciutadania.
7: Pensem que ha de continuar la pressió al carrer perquè hem de situar en el centre del debat polític les necessitats reals de les persones treballadores, i en tenim diverses. Una és la vivenda, l'altra és el tema de la inflació, els salaris, el tema de la prevenció de riscos laborals, etcètera, etcètera. I aquests són els temes de debat que hi han de ser.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Alerta vermella a les Terres de l'Ebre i al Baix Camp per pluges torrencials a partir d'aquesta tarda. Protecció Civil ja ha enviat un avís, és alerta a les comarques del Garraf, el Penedès, el Camp de Tarragona i l'Ebre. En el cas de les Terres de l'Ebre, a més, avisen que les tempestes es concentraran a partir de la nit i matinada. Poden quedar estàtiques durant més de 18 hores i es podrien acumular més de 200 litres per metre quadrat. Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia. L'avís dels mòbils demana extremar precaucions amb la mobilitat i les activitats a l'aire lliure i no apropar-se a zones inundables. Les tempestes afectaran aquesta tarda tot el territori, però seran més intenses al litoral del sud de Barcelona i al Tarragonès, on es pot superar el llindar dels 40 litres per metre quadrat en mitja hora. A la nit i matinada es concentraran a les Terres de l'Ebre, on s'ha enviat un altre alert. Les tempestes poden quedar-s'hi estancades fins demà a mig matí. Ho explica Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat.
10: Una situació meteorològica que afectarà Castelló pot arribar al sud de Catalunya i en aquesta zona mantenir-se de manera estàtica durant 12-18 hores. Això és el que ens ha fet posar a l'avís de color vermell del llindar d'intensitat en 30 minuts. Hi ha dos llindars més que afecten aquesta zona, que és la probabilitat de que se superi el de més de 90 litres en 3 hores durant 3 períodes consecutius. Això vol dir que en el cas de que es compleixi la predicció pot arribar a superar-se en tot l'episodi els 200 litres per metre quadrat, que és molta quantitat d'aigua en aquest període de temps.
9: Al Montsià, Baix Ebre i Terra Alta, les tempestes poden anar acompanyades de fenòmens de temps violent, com tornados, mànegues o fortes ratxes de vent.
3: Justament avui hem sabut que el setembre d'enguany ha estat el més càlid des que es tenen registres, tot i les tempestes torrencials que han caigut.
6: Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, setembre ha estat especialment càlid a les zones més elevades del país, amb anomalies de més de 5 graus respecte de la mitjana climàtica i diverses nits càlides. Destaca l'excepcionalitat de la primera setmana del mes, amb diversos dies per sobre dels 40 graus de màxima a la Vall de l'Ebre i Ponent.
3: La validació imminent de la llei d'amnistia i el possible retorn de l'expresident Carles Puigdemont a Catalunya marquen el 9è aniversari avui del referèndum de l'1 d'octubre. El Tribunal Constitucional emetrà la sentència dimarts que ve sobre la llei d'amnistia i el Parlament ha fet un acte commemoratiu per la jornada. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. L'expresident Carles Puigdemont ha defensat avui des de les xarxes socials la legitimitat de l'1 d'octubre i ha defensat el procés irrenunciable i democràtic, ha dit, de la independència. El Tribunal Suprem ha de decidir encara quan aixeca les ordres de detenció que encara té actives contra ell, Comín i Lluís Puig. Això passarà quan hagi rebut a partir de dimarts que ve la sentència del Constitucional. Avui el seu president, Cándido Conde Pumpido, ha assegurat que serà una sentència clara, precisa i contundent i la traslladarà immediatament al Tribunal Suprem, que estarà obligat a executar-la.
12: És vinculante para todos los jueces y tribunales. Por lo tanto, una vez que el Tribunal Constitucional lo que hace es establecer una doctrina.
11: Mentrestant, en un acte al Parlament, el president de la Cambra, Josep Rull, ha avisat que s'haurà de tornar a parlar d'independència.
13: Que l'aplicació sense reserves de la llei d'amnistia no resol la qüestió de fons, ni molt menys l'anhel de llibertat que va portar a organitzar l'1 d'octubre del 2017, i que n'haurem de tornar a parlar a fons.
11: El Suprem també haurà d'aixecar les inhabilitacions de Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa i d'Oriol Junqueras, que aquesta tarda pronunciarà una conferència.
3: Justament coincidint amb l'1 d'octubre, avui ha de quedar vist per a sentència el cas per la pèrdua d'un ull de Roger Espanyol. La vista però s'ha suspès aquest matí durant unes hores per la incompareixença de salut d'un dels policies acusats, que ha hagut de ser atès en un hospital per un quadre d'hipertensió.
6: El tribunal ha ajornat fins a la una del migdia i ha demanat a la seva advocada que aporti una justificació mèdica. L'advocat d'Espanyol, Benet Salellas, ha exigit que es dicti una sentència de recerca i captura contra aquest policia. La sessió s'ha pres al migdia perquè s'ha represa al migdia, volíem dir, perquè el policia ha reaparegut.
3: I aquesta tarda el ple del Parlament votarà les propostes que els partits han fet en el debat de política general. Moltes són sobre habitatge, però també hi ha la proposta de Junts de reprovar el president Salvador Illa, un fet inèdit, per cert, que no tirarà endavant.
6: No, perquè Esquerra i els comuns no hi votaran a favor. On sí que podria haver-hi acord és en rebaixar l'impost de transmissions patrimonials en un pla de xoc per recuperar la fiabilitat de Rodalies i en un per reduir les llistes d'espera mèdiques. Els anuncis que ha fet Illa sobre habitatge, el fons d'emergència per comprar pisos a persones vulnerables a punt de ser desnonades o la compra compartida van a part i no es votaran perquè són compromisos del govern.
8: Notícies en xarxa.
3: És un quart de tres, atenció, perquè avui han entrat en vigor un bon grapat de noves normes de circulació. A pobles i ciutats els principals afectats són els usuaris de bicicletes i de patinets, que s'hauran de protegir millor per conduir-los. En especial els repartidors, que a partir d'ara han de dur sempre casc i armilla reflectant.
6: Una altra novetat fa referència als encreuaments regulars per semàfors. A partir d'ara ja no podran coincidir el verd per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles.
3: I atenció, perquè els incompliments poden comportar sancions de fins a 200 euros, Marc Dalmau.
14: Les noves normes de trànsit es defineixen a partir dels perfils d'usuaris. Així, qualsevol que vagi en patinet està obligat a portar casc i armilla reflectant. Ara bé, els particulars només hauran de fer servir l'armilla de nit, mentre que els repartidors l'hauran de portar sempre, també si van en bicicleta o en moto. Rellevants també són les novetats per conductors i passatgers de moto que a partir d'ara hauran de portar sempre guants per carretera i calçat tancat a qualsevol via. Cristian Bardagí és director de l'àrea de mobilitat del RAC.
15: Això és un canvi molt rellevant respecte, diguem, a l'ús social que s'estava fent de la moto, tant dels guants com del calçat, i bueno, caldrà una bona campanya d'informació per sensibilitzar tots els usuaris, perquè si no, seran multats.
14: Des d'avui, cap conductor queda exempt de portar el cinturó, ja sigui taxista o conductor d'autoescola, per exemple, i per carretera queda regulat com deixar pas als vehicles d'emergències.
15: Els conductors hem de saber que estem obligats a deixar pas, obrir un carril, el més a l'esquerra possible, és a dir, entre el carril que està més a l'esquerra i el següent, deixar un corredor de pas perquè puguin accedir, doncs, no, els vehicles d'assistència, la policia, les ambulàncies, els bombers.
14: Per avançar un ciclista a la via caldrà reduir la velocitat almenys 20 km per hora per sota del màxim permès, una norma que en carreteres de velocitat limitada a 30 o 40 km per hora farà que a la pràctica no es pugui avançar als ciclistes.
3: El Servei Català de Trànsit ja va anunciar que a Catalunya no es permetria que les motos circulin pel voral, tal com sí que es permet des d'avui a la resta de l'Estat.
6: El seu director, Ramon Lamiel, ha dit a la xarxa que a Catalunya el voral s'utilitza per resoldre emergències.
16: Nosaltres veiem que és molt difícil d'aplicar a les nostres carreteres i especialment a la regió metropolitana. El voral per nosaltres és un espai d'emergència, on resolem l'emergència, on s'hi acumulen cotxes avariats, s'hi acumulen cotxes accidentats, on els bombers també hi fan operacions, per exemple, quan hi ha un incendi de vehicle. Per tant, el voral l'hem de preservar. L'hem de preservar com un espai de resolució d'accidents.
3: Parlem de salut. Dilluns que ve començarà la campanya de vacunació contra la grip i la Covid. Els primers en fer-ho seran els més vulnerables, per exemple, els nens o els més grans. Salut fa una crida per primer cop a vacunar-se els mestres i el professorat. La ciutadania no podrà anar de manera espontània als centres de primària per rebre les injeccions fins al 16 de novembre, un mes més tard que l'any passat. Maite Polo, bon dia.
17: Bon dia. A partir de dilluns serà el torn de les dones embarassades, els majors de 80 anys, les persones que viuen en residències i els nens i nenes menors de 5 anys. La vacuna intranasal està indicada dels 2 als 5. També hi estan convocats els professionals sanitaris i sociosanitaris i, com a novetat, els mestres i el professorat. 120.000 persones ja tenen cita. La injecció contra la grip pot evitar la quarta part d'hospitalitzacions, el 40% d'ingressos a la UCI per aquest virus i una de cada 3 morts atribuïbles a aquesta infecció. Montse Martínez és cap de Servei de Medicina Preventiva del Departament de Salut.
18: És un missatge potent. La grip en certes persones, especialment aquelles persones on indiquem la vacunació, no és només una setmana al llit, pot tenir complicacions i aquelles persones poden acabar hospitalitzades, ingressades a UCI o fins i tot morir si pateixen les complicacions d'una infecció de grip. I de Covid també.
17: El 26 d'octubre s'obrirà la segona fase de la vacunació contra la grip i la Covid, amb cita prèvia per a persones de 60 anys o més, altres grups de risc i professionals de serveis essencials.
3: Ens situem ara a Tortosa, però no deixem la salut. En concret, anem fins al campus Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili, on avui un grup d'alumnes han estat víctimes d'assetjament masclista a través d'unes ulleres de realitat virtual, això sí. L'experiència sota el títol Si no ho vius, no ho sents és una iniciativa de la Unitat d'Igualtat de la Universitat. Ràdio Tortosa, David Benito.
19: El projecte té com a objectiu evidenciar diferents tipus de violència masclista en primera persona a través d'una eina que permet posar-te els ulls d'una noia que pateix aquest tipus d'agressions sovint invisibilitzades. Així ho han viscut els alumnes del campus.
20: Era una situació com bastante cotidiana i al final creo que mucha gente quizás no lo interpreta como acoso o una situació incómoda si no lo llega a vivir.
21: Yo la verdad que sí, ha sido bastante desagradable. Me he sentido asqueado, te diría. Este es un tema en el que las mujeres, por desgracia, bueno, cada vez se van abriendo más a decir y comentar qué les pasa, pero que aún está muy invisibilizado.
22: Los hombres o a lo mejor personas muy jóvenes que no se han trobat mai en esta situación puguen pues empatitzar una mica en lo que podem viure les dones de vegades quasi gairebé tots els dies de la nostra vida.
19: La proposta l'ha desenvolupada UbTools Virtual Experience, un projecte que combina les noves tecnologies i l'educació social per abordar problemàtiques presents en entorns formatius.
3: I ens jubilem de la feina, no de la vida, és el lema que centra la celebració avui del Dia Internacional de les Persones Grans.
6: L'acte central s'ha celebrat a la plaça de Sant Jaume de Barcelona amb la lectura d'un manifest en què s'ha reivindicat la necessitat de garantir els drets de les persones grans i combatre l'edatisme. Escoltem l'activista Mercè Mas.
23: Fem una crida a les institucions, a la societat civil i a tota la ciutadania a treballar conjuntament amb nosaltres per construir una societat més inclusiva que respecti totes les edats i garanteixi els drets de tothom.
6: A Catalunya, la gent gran representa un 20% de la població, això és 1.600.000 persones.
3: I és moment per a la cultura. A una setmana per arrencar el 59è Festival de Cinema de Sitges, ja ha venut gairebé un 20% més d'entrades que l'any passat per aquestes dates. L'anunci de la presència de figures mediàtiques, com Peter Jackson o Danny DeVito, n'és un dels motius, segons els organitzadors. L'Ajuntament de la localitat del Garraf també ha notat que cada vegada es fan més pernoctacions als hotels sitgetans. David Navarro, bon dia.
0: Bon dia. L'anomenada roda de premsa institucional ha servit per afegir el director Casey Affleck i l'actriu Heather Graham a la llista de convidats al festival. També per recordar que enguany es fa la segona edició del programa Maestres, que porta creadores de primer nivell com Adrián Barbó o Bàrbara Rey per conèixer la seva visió de la indústria. També hi haurà nova oportunitat per a joves actors i actrius com Zoe Stein, que es podran promocionar a la Blood Red Carpet. Moltíssimes activitats en 10 dies d'un festival que, com ha explicat la directora de la Fundació que l'organitza, Mònica García, ja ha venut un 19% més d'entrades.
1: El festival realment porta 3 anys de creixement continu, al voltant del 10-12-14% segons l'any. Aquest any anant avançant els continguts amb les presències, no?, de, que hem anat dient, Sir Peter Jackson, Danny DeVito, un continu d'avançar aquest programa que ha provocat una major atenció.
0: De fet, la mateixa ciutat de Sitges ha notat en els darrers anys un increment en les pernoctacions hoteleres. Aficionats que volen gaudir del cinema fantàstic o d'activitats com la Zombie Walk, que arriba a la 18a edició.
3: I Joan Dausà ha exhaurit en menys de 48 hores les més de 10.000 entrades que eren a la venda pels seus concerts de Nadal a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona.
6: Gairebé 3 mesos abans, el cantant ha penjat el cartell d'entrades exhaurides pels 8 concerts que oferirà els dies 14, no, els dies 15, 16, 17 i 18 de desembre en aquesta joia del gòtic català.
3: I és moment per la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Golejada del Barça a la Lliga de Campions femenina de futbol abans de rebre el Real Madrid.
2: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana es va imposar a la Roma per 0-6. I el proper repte és el Madrid, que diumenge visita el Camp Nou en partit de la Lliga F. Escoltem el tècnic Pere Romeu.
5: Bé, ha sigut un partit un pèl diferent del que ens esperàvem, perquè l'equip rival ens ha fet un canvi en el plantejament de lo que veníem fent. Vale? Per tant, ja només per això fa que sigui un partit totalment diferent. Crec que ens hem adaptat molt i molt ràpid en el partit, per tant és algo que crec que mostra la bona variabilitat que té aquest equip. Hem controlat molt bé el mig del camp, hem jugat força bé, així que la versió nostra d'avui és super, super, super positiva.
2: I el Terrassa ha quedat eliminat de la Copa Federació, diu adeu al somni de classificar-se per a la Copa del Rei. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
24: El somni del Terrassa Futbol Club acaba en un malson. Derrota contundent al camp del Sestao per 4-1 en un partit on els agarencs, amb un gol de Celma, van ser capaços d'empatar el partit, però a partir d'aquí, el Terrassa, l'equip d'Oriol Alsina, no va ser capaç de reaccionar. En cap moment es va sentir còmode en un terreny de joc típic del País Basc, amb dificultat per poder trenar jugades. També, defensivament, el Terrassa no va estar encertat i la falta d'encert de cara a porteria, una de les coses que ha condemnat el Terrassa en aquest inici de temporada, doncs ha deixat a l'equip d'Oriol Alsina sense el somni de la Copa del Rei. Ara toca pensar en la Lliga, toca oblidar aquesta competició, tot i que l'afició agarenca veu com una nova oportunitat de poder treure el cap en el futbol i de poder donar un pas endavant, s'acaba esborrant.
2: I aquest proper diumenge, el duel de la segona federació entre el Terrassa i el Girona B es podrà seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa més, serà diumenge a partir de les 6 de la tarda. La Federació Catalana de Futbol ha presentat avui la temporada 2026-2027. També ha fet la presentació de la nova samarreta oficial de la selecció catalana en una campanya on volen jugar un partit tant amb l'absoluta masculina com amb la femenina. La nova samarreta, cal dir que recupera les 4 barres. Escoltem Joan Soteres, president de la Federació Catalana de Futbol.
25: Tenim una samarreta, vaja, crec que és el que es mereix les nostres seleccions, les 4 barres de Catalunya. Aquest país, doncs, se'ns coneix per les 4 barres i seguirem així. I en quant a seleccions, doncs, bueno, tindrem, doncs, l'absoluta masculina, l'absoluta femenina, tant en futbol com en futbol sala. Crec que som un referent com a seleccions també a tot Espanya.
2: En l'acord entre la Federació Catalana i la xarxa de comunicació local, cada diumenge a les 4 de la tarda, partits de la Lliga Elit que es poden seguir a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. En plena poliesportiva, el Barcelona ha guanyat la Supercopa d'Europa en superar el Marsella en un duel emocionant. Escoltem el jugador de l'equip català, Unai Biel.
4: Ja sabíem que el Marsella és un rival molt complet, que juguen un joc molt físic, molt ordenat, i bueno, també portant una bona pretemporada, ho sabem, i veníem preparats i sabíem que no anava a ser gens fàcil. Portem temps jugant molt bé i bueno, aquest any ens hem d'oblidar de l'any passat. Aquest és el primer pas d'aquest any i començar a crear el nostre joc i el nostre sistema.
2: I avui el Barça d'handbol juga contra el Veszprém la final del Mundial de Clubs, el maig a partir de les 8 del vespre.
3: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:15. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Nutrició amb Laura Crosas.
2: Arrels a la tardor. Sembla que l'estiu s'allarga cada any una mica més i aquell fred que acompanyava l'època de torrar castanyes i coure moniatos al forn és tímid i només treu el cap per refrescar els vespres. Per tant, cal començar a canviar la compra i omplir el rebost i el frigorífic de fruites i verdures de temporada. En aquesta ocasió, us parlaré de les verdures d'arrel, unes indispensables de la cuina de tardor per a preparar l'organisme de cara a l'hivern. En trobareu algunes de ben conegudes i apreciades, com la pastanaga, però també d'altres que la cuina moderna està recuperant, com l'api rava o el salsafí. Totes elles tenen en comú que es cultiven sota terra i que porten nutrients o hidrats de carboni complexes que ajudaran a l'organisme a resistir les baixes temperatures i les típiques infeccions de tardor. Juntament amb bulbs com cebes, porros o alls i tubercles, com la patata o el moniato, acabaran de rodonir els plats de tardor. Altres arrels, a més de les citades, són els rabanets, els naps, les remolatxes o la xirivia. Si les coneixeu, sabreu que difereixen molt en sabor i colors, fet que les fa encara més interessants per a crear plats apetitosos. Per exemple, la pastanaga i la remolatxa dolces i de colors taronja i vermell intensos, respectivament, serveixen per a fer cremes o ratllar-les en cru a una amanida, o fins i tot per fer-ne algun postres. El rabanet pot donar un toc picant i cruixent en trans vegetals o també amanides. I la xirivia pot ser un puré ben fi per acompanyar una carn o un peix. Però sobretot, les verdures d'arrel seran les grans protagonistes per aportar aroma i sabor als caldos i estofats. Aquesta tardor, atreveix-te amb els colors i vegetals de temporada i omple de taronges, vermells i blancs els plats, afegeix les verdures d'arrel i enriqueix les cremes i els caldos, o fins i tot, cou-les al forn amb herbes aromàtiques o espècies, al gust, i serveix-les com a guarnició de plats principals.

0: ¿Sabías que...?
1: ¿Com es desencadena una tempesta d'estiu? Inesperades i intenses, la sufocant calor característica del nostre clima a l'estiu fa que es produeixin. Perquè es formin, cal que l'atmosfera estigui molt humida i que l'alta radiació del dia permeti la formació de núvols d'alt desenvolupament vertical. Solen durar una hora i poden anar acompanyades de calamarsa i de descàrregues elèctriques. Segons l'Institut Nacional de Meteorologia, cada dia es donen unes 44.000 tempestes d'estiu al món.
2: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Primer desnonament aturat en virtut dels decrets d'habitatge aprovats arran del cas Mari Carmen. Ha estat a Barcelona, al districte de Sant Andreu, on s'ha pogut impedir que marxés de casa la Macarena, una dona de 40 anys amb un perfil d'especial vulnerabilitat. El jutjat ha acceptat suspendre el llançament fins a nou avís arran d'un requeriment del sindicat de llogateres al·legant els decrets del Consell de Ministres. Ho ha anunciat el seu portaveu, Enric Aragonès.
2: És el primer desnonament que se suspèn en base a aquest decret i ha evitat que es fes fora de casa seva la Maca. Demà aquest decret s'haurà de convalidar al Congrés dels Diputats. Que cada partit tingui sobre la seva consciència abans de votar el patiment que estan provocant els desnonaments.
0: Totes les mirades estan ara posades en Junts i el PNB a 24 hores de la votació al Congrés, que pot fer decaure els textos després que avui Podem n'hagi anunciat el suport. Els juntaires faran aquesta nit una executiva per decidir el sentit final del seu vot. És dijous 1 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Alerta vermella a les Terres de l'Ebre i al Baix Camp per pluges torrencials a partir d'aquesta tarda. Sònia Kerr.
3: Protecció Civil ha enviat un avís és alert al Garraf, al Penedès, al Camp de Tarragona i l'Ebre. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, alerta de la violència de les tempestes que poden caure a partir d'aquesta nit a l'Ebre.
4: Hem activat un avís de la possibilitat que en aquesta zona del sud del país puguin arribar a superar quantitats de més de 200 litres per metre quadrat en tot l'episodi. Amb aiguats que, a banda, poden anar acompanyats de fenòmens de temps violents, sobretot els associats al vent, com pot ser doncs, algun tornado o alguna mànega.
0: Amb aquest panorama estem més pendents que mai de la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
5: Bon dia. Situació complicada a hores d'ara en algunes comarques del país, però d'una forma francament local. En qualsevol cas, patacs d'aigua molt destacables, torrencials, ja estan provocant problemes en alguns indrets de la costa de Tarragona. Déu-n'hi-do, per exemple, la pluja i la tempesta molt de vent que ha anat caient entre les viles d'Altafulla i Roda de Barà, aproximadament. És on s'ha produït la màxima precipitació fins a hores d'ara, però s'ha de dir que encara tindrem algun patac d'aigua torrencial amb probables problemes d'inundacions en aquesta costa del Baix Penedès i també del Tarragonès. Independentment, cada vegada més ruixats a la resta del Camp de Tarragona, també a la Catalunya Central i especial cura entre el Solsonès, el Berguedà, el nord d'Osona i la comarca del Lluçanès. També al llarg de la tarda acabarà plovent una mica a les comarques de Ponent i ja aquesta propera vesprada i nit, senyora ploguda amb problemes, probablement a les Terres de l'Ebre. Estarem molt pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís. I parlant de temperatures, avui també us explicarem els detalls de la campanya de la grip i del Covid d'enguany. I més coses, la validació imminent de la llei d'amnistia, que marca el 9è aniversari del referèndum de l'1 d'octubre.
3: El president del Tribunal Constitucional ha recordat que la sentència que s'emetrà dimarts serà vinculant per a tots els estaments judicials. Una sentència favorable a la llei acostaria el retorn de l'expresident Carles Puigdemont.
0: Entren en vigor canvis en el codi de circulació que afecten especialment els conductors de bicicletes i patinets.
3: Que hauran de dur més elements de protecció. A partir d'ara tampoc no podran coincidir el verd per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles.
0: En cultura, el Festival de Cinema de Sitges ha venut gairebé un 20% més d'entrades que l'any passat a una setmana per a l'inici.
3: També l'Ajuntament ha notat que augmenten les reserves hoteleres. Tot plegat s'atribueix en part a l'anunci de la presència de figures mediàtiques com Peter Jackson o Dani De Vito.
0: En esports, golejada del Barça a la Lliga de Campions femenina de futbol abans de rebre el Real Madrid. Joan Barberà.
6: El conjunt blaugrana s'imposa a la Roma per 0-6. El proper repte és el Madrid, que diumenge visita el Camp Nou en partit de Lliga.
0: El control de so, Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Un jutjat de Barcelona ha aturat el primer desnonament en base als decrets Mari Carmen, que arriben demà al Congrés dels Diputats. Tot plegat ha passat aquest matí, quan la nova normativa ha fet possible la suspensió del desnonament de la Macarena. Aquesta dona de 40 anys i que respon a un perfil d'especial vulnerabilitat continuarà al seu pis de lloguer del districte de Sant Andreu. Anna Ruiz, bon dia.
7: Hola, Marta, bon dia. El portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, ha fet l'anunci aquest matí després que desenes d'activistes a favor del dret a l'habitatge hagin donat suport a la Maca davant el pis on viu de lloguer a Sant Andreu. Des del sindicat també s'ha aprofitat per llançar un avís als partits polítics que encara no tenen clar votar a favor dels dos decrets.
2: És el primer desnonament que se suspèn en base a aquest decret i ha evitat que es fes fora de casa seva la Maca. Demà aquest decret s'haurà de convalidar al Congrés dels Diputats. Que cada partit tingui sobre la seva consciència abans de votar el patiment que estan patint, que estan provocant els desnonaments, les morts que estan provocant els desnonaments. El que es vota demà és si a la maca se l'hauria d'haver fet fora de casa avui o si hi ha d'haver-hi mecanismes de protecció davant dels desnonaments per a les persones com ella.
7: Aragonès ha enumerat un llistat d'accions reivindicatives a partir d'ara, com ara la convocatòria de cassolades aquest vespre i l'anunci del sindicat de llogateres d'afegir-se a l'acampada de Plaça Catalunya. D'altra banda, col·lectius a favor de l'habitatge han convocat per dissabte vinent una gran mobilització a l'Hospitalet de Llobregat.
0: I és que 24 hores de la votació al Congrés d'aquests decrets, totes les mirades estan posades en Junts i el PNB amb la incògnita sobre el sentit del seu vot. Això després que Podem hagi anunciat el suport als dos textos que, per tirar endavant, necessiten com a mínim l'abstenció del partit de Carles Puigdemont o dels nacionalistes bascos.
3: Els juntaires celebren aquesta nit una executiva per decidir el sentit del seu vot.
0: I avui el BOE publica el segon dels decrets, Mari Carmen, que recull les demandes del sindicat de llogateres, però que compta amb poc consens polític per aprovar-se. Quina és la lletra petita, Carina Bellbé? Bon dia.
8: Bon dia. Doncs aquest decret obliga els propietaris a indemnitzar els llogaters amb un any de lloguer si no renoven els contractes amb causes justificades. Per exemple, si necessiten el pis per a ells o per a algun familiar, o si el llogater no hi viu durant 6 mesos consecutius. Tampoc s'indemnitzarà si el llogater rebutja una oferta amb una pujada màxima del 10% si s'ha rehabilitat el pis. El text també inclou les pròrrogues indefinides del lloguer, una mesura que modifica la durada dels contractes del primer decret, una norma que afecta els contractes nous, però també els vigents, i que entrarà en vigor demà, quan està previst que es debati al Congrés juntament amb el primer decret. Per aprovar-se, només necessiten l'abstenció de Junts o del PNB. Aquesta és la crida a la responsabilitat que ha fet el president Pedro Sánchez en un vídeo publicat a Instagram.
9: Este viernes los grupos parlamentarios tendrán que elegir a quién protegen, a las personas que viven en las casas o a quienes hacen una fortuna con ellas, a los pequeños propietarios o a los fondos buitre. Porque lo que está en juego está claro. Eso lo saben todos, el derecho a la vivienda frente a la especulación.
8: Més enllà de l'aprovació demà dels dos textos, des de Barcelona, el president Salvador Illa ha reclamat un pacte de país en habitatge a nivell estatal.
10: Jo reclamo en aquest sentit un pacte de país, em refereixo a Catalunya i em refereixo també a Espanya, un pacte de país d'uns mínims. I tinc, expresso també el meu desig de que les coses demà al Congrés dels Diputats vagin raonablement bé.
8: Mentrestant, les cambres de la propietat de Catalunya han advertit que els decrets Mari Carmen faran reduir l'oferta d'habitatge de lloguer.
0: I a tot això afegim la veu dels sindicats. Belén López, secretària general de Comissions Obreres a Catalunya, creu que aquests decrets són mesures pal·liatives i que no solucionen l'emergència habitacional actual.
3: En declaracions a la xarxa, López defensa que s'ha de mantenir la mobilització social per pressionar les administracions i obligar-les a moure fitxa, tant en l'habitatge com en d'altres àmbits que afecten directament el benestar de la ciutadania.
11: Pensem que ha de continuar la pressió al carrer perquè hem de situar en el centre del debat polític les necessitats reals de les persones treballadores, i en tenim diverses. Una és la vivenda, l'altra és el tema de la inflació, els salaris, el tema de la prevenció de riscos laborals, etcètera, etcètera. I aquests són els temes de debat que hi han de ser.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Alerta vermella a les Terres de l'Ebre i al Baix Camp per pluges torrencials que s'esperen a partir d'aquesta tarda. Protecció Civil ha enviat un avís és alert a les comarques del Garraf, el Penedès, el Camp de Tarragona i l'Ebre. En el cas de les Terres de l'Ebre, avisen que les tempestes es concentraran a partir de la nit i matinada. Poden quedar estàtiques, a més, durant més de 18 hores i es podrien acumular més de 200 litres per metre quadrat. Esther Minguell, bon dia.
12: Bon dia. L'avís dels mòbils demana extremar precaucions amb la mobilitat i les activitats a l'aire lliure i no apropar-se a zones inundables. Les tempestes afectaran aquesta tarda tot el territori, però seran més intenses al litoral del sud de Barcelona i al Tarragonès, on es pot superar el llindar dels 40 litres per metre quadrat en mitja hora. A la nit i matinada es concentraran a les Terres de l'Ebre, on s'ha enviat un altre és alert. Les tempestes poden quedar-s'hi estancades fins demà a mig matí, ho explica Santi Segalà, cap de predicció del Meteo.
13: Una situació meteorològica que afectarà Castelló pot arribar al sud de Catalunya i en aquesta zona mantenir-se de manera estàtica durant 12-18 hores. Això és el que ens ha fet posar a l'avís de color vermell del llindar d'intensitat en 30 minuts. Hi ha dos llindars més que afecten aquesta zona, que és la probabilitat de que se superi el de més de 90 litres en 3 hores durant 3 períodes consecutius. Això vol dir que en el cas de que es compleixi la predicció pot arribar a superar-se en tot l'episodi els 200 litres per metre quadrat, que és molta quantitat d'aigua en aquest període de temps.
12: Al Montsià, Baix Ebre i Terra Alta, les tempestes poden anar acompanyades de fenòmens de temps violent, com tornados, mànegues o fortes ratxes de vent.
0: Justament avui hem sabut que el setembre d'enguany ha estat el més càlid des que es tenen registres, tot i les tempestes torrencials que han caigut.
3: Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, setembre ha estat especialment càlid a les zones més elevades del país, amb anomalies de més de 5 graus respecte de la mitjana climàtica i diverses nits càlides. Destaca l'excepcionalitat de la primera setmana del mes, amb diversos dies per sobre dels 40 graus de màxima a la Vall de l'Ebre i Ponent.
0: Doncs justament parlant de pluja, Sant Cugat del Vallès revisarà els punts inundables de la ciutat després de l'aiguat de rècord d'aquesta setmana, que ha deixat carrers inundats, aigua en habitatges i aparcaments i afectacions en diversos centres educatius de la ciutat. L'Ajuntament ja ha començat a treballar per evitar conseqüències greus en pròxims episodis. Cugat Mèdia, Sara Vella.
14: El govern municipal analitzarà, entre altres qüestions, la capacitat de clavegueram, l'amplada d'algunes canalitzacions i el manteniment de les rieres després que l'aigua hagi afectat carrers que en els darrers anys no acostumaven a inundar-se. Cristina Paraire és la tinenta d'alcaldia de Canvi Climàtic.
15: El canvi climàtic que tenim i aquests episodis més extrems, doncs caldrà revisar, sobretot, nosaltres tenim molts punts de la ciutat que sabem que passen coses quan plou, però sí que és cert que en aquesta ocasió se'ns han inundat carrers que normalment fa molts anys que no s'inundaven.
14: Un dels punts que més preocupa el consistori és el carrer de Sant Jordi, on l'aigua ha entrat amb força en baixos, habitatges i aparcaments.
1: Notícies en xarxa.
0: La validació imminent de la llei d'amnistia i el possible retorn de l'expresident Carles Puigdemont marquen el 9è aniversari del referèndum de l'1 d'octubre. El Tribunal Constitucional emetrà la sentència dimarts que ve sobre la llei i el Parlament ha fet avui un acte commemoratiu en relació a la jornada. Mont Carvajal, bon dia.
16: Bon dia. L'expresident Carles Puigdemont ha defensat avui des de les xarxes socials la legitimitat de l'1 d'octubre i ha defensat el procés irrenunciable i democràtic, ha dit, de la independència. El Tribunal Suprem ha de decidir encara quan aixeca les ordres de detenció que encara té actives contra ell, Comín i Lluís Puig. Això passarà quan hagi rebut a partir de dimarts que ve la sentència del Constitucional. Avui el seu president, Cándido Conde Pumpido, ha assegurat que serà una sentència clara, precisa i contundent i la traslladarà immediatament al Tribunal Suprem, que estarà obligat a executar-la.
17: És vinculante para todos los jueces y tribunales. Por lo tanto, una vez que el Tribunal Constitucional lo que hace es establecer una doctrina.
16: Mentrestant, en un acte al Parlament, el president de la Cambra, Josep Rull, ha avisat que s'haurà de tornar a parlar d'independència.
18: Que l'aplicació sense reserves de la llei d'amnistia no resol la qüestió de fons, ni molt menys l'anhel de llibertat que va portar a organitzar l'1 d'octubre del 2017, i que n'haurem de tornar a parlar a fons.
16: El Suprem també haurà d'aixecar les inhabilitacions de Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa i d'Oriol Junqueras, que aquesta tarda pronunciarà una conferència.
0: Doncs justament, coincidint amb aquest 9è aniversari de l'1 d'octubre, avui ha de quedar vist per a sentència el cas per la pèrdua d'un ull de Roger Espanyol a mans de la Policia Nacional en aquella data. La vista, però, s'ha suspès aquest matí durant unes hores per la incompareixença per motius de salut d'un dels policies acusats. De fet, ha estat atès en un hospital per un quadre d'hipertensió.
3: El tribunal l'ha ajornat fins a la 1 del migdia i ha demanat a la seva advocada que aporti una justificació mèdica. L'advocat d'Espanyol, Benet Salellas, ha exigit que es dicti una ordre de recerca i captura contra aquest policia. La sessió, però, s'ha reprès al migdia perquè el policia ha reaparegut.
0: I aquesta tarda el ple del Parlament votarà les propostes que els partits han fet en el debat de política general. Moltes són sobre habitatge, però també hi ha la proposta que ha fet Junts de reprovar Salvador Illa com a president. Un fet inèdit que no tirarà endavant.
3: No, perquè Esquerra i els Comuns no hi votaran a favor. On sí que podria haver-hi acord és en rebaixar l'impost de transmissions patrimonials, en un pla de xoc per recuperar la fiabilitat de Rodalies i en un per reduir les llistes d'espera mèdiques. Els anuncis que ha fet Illa sobre habitatge, el fons d'emergència per comprar pisos a persones vulnerables a punt de ser desnonades o la compra compartida van a part i no es votaran perquè són compromisos del govern.
1: Notícies en xarxa.
0: Avui entren en vigor un bon grapat de noves normes de circulació a pobles i ciutats. Els principals afectats són els usuaris de bicicletes i de patinets, que s'hauran de protegir millor quan els condueixin. En especial els repartidors, que a partir d'ara han de dur sempre casc i armilla reflectant.
3: Una altra novetat fa referència als encreuaments regulars per semàfors. A partir d'ara ja no podran coincidir el verd per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles.
0: Els incompliments poden comportar sancions de fins a 200 euros, Marc Dalmau.
19: Les noves normes de trànsit es defineixen a partir dels perfils d'usuaris. Així, qualsevol que vagi en patinet està obligat a portar casc i armilla reflectant. Ara bé, els particulars només hauran de fer servir l'armilla de nit, mentre que els repartidors l'hauran de portar sempre, també si van en bicicleta o en moto. Rellevants també són les novetats per conductors i passatgers de moto que a partir d'ara hauran de portar sempre guants per carretera i calçat tancat a qualsevol via. Cristian Verdagí és director de l'àrea de mobilitat del RAC.
20: Això és un canvi molt rellevant respecte a l'ús social que s'estava fent de la moto, tant dels guants com del calçat, i bueno, caldrà una bona campanya d'informació per sensibilitzar tots els usuaris, perquè si no, seran multats.
19: Des d'avui, cap conductor queda exempt de portar el cinturó, ja sigui taxista o conductor d'autoescola, per exemple, i per carretera queda regulat com deixar pas als vehicles d'emergències.
20: Els conductors hem de saber que estem obligats a deixar pas, obrir un carril, el més a l'esquerra possible, és a dir, entre el carril que està més a l'esquerra i el següent, deixar un corredor de pas perquè puguin accedir doncs, no, als vehicles d'assistència, la policia, les ambulàncies, els bombers.
19: Per avançar un ciclista a la via caldrà reduir la velocitat almenys 20 km per hora per sota del màxim permès, una norma que en carreteres de velocitat limitada a 30 o 40 km per hora farà que a la pràctica no es pugui avançar als ciclistes.
0: I en aquest punt us hem d'afegir una última hora perquè el Partit Nacionalista Basc acaba de denunciar que donarà un suport crític al primer dels dos decrets d'habitatge que s'han de votar demà al Congrés dels Diputats. Es tracta del decret que acaba amb els desnonaments, la compra d'habitatge per part de fons voltor i que regula el lloguer habitacional, entre d'altres mesures. Això sí, els nacionalistes bascos també han dit que rebutjaran el segon decret, que és el que parla de la renovació de contractes i les indemnitzacions dels propietaris als llogaters. D'aquesta manera, almenys un dels dos decrets sobre habitatges tindria garantit el suport del Congrés davant l'esperada votació.
1: Notícies en xarxa.
0: Dilluns que ve començarà la campanya de vacunació contra la grip i la Covid. Els primers a fer-ho seran els més vulnerables, com nens o les persones més grans. Salut fa una crida per primer cop a vacunar-se mestres i professorat. La ciutadania no podrà anar de manera espontània als centres de primària a rebre les injeccions, però fins al 16 de novembre. És un mes més tard que l'any passat. Maite Polo, bon dia.
21: Bon dia. A partir de dilluns serà el torn de les dones embarassades, els majors de 80 anys, les persones que viuen en residències i els nens i nenes menors de 5 anys. La vacuna intranasal està indicada dels 2 als 5. També hi estan convocats els professionals sanitaris i sociosanitaris i, com a novetat, els mestres i el professorat. 120.000 persones ja tenen cita. La injecció contra la grip pot evitar la quarta part d'hospitalitzacions, el 40% d'ingressos a la UCI per aquest virus i una de cada 3 morts atribuïbles a aquesta infecció. Montse Martínez és cap de servei de Medicina Preventiva del Departament de Salut.
22: És un missatge potent a la grip. En certes persones, especialment aquelles persones on indiquem la vacunació, no és només una setmana al llit, pot tenir complicacions i aquelles persones poden acabar hospitalitzades, ingressades a UCI o fins i tot morir si pateixen les complicacions d'una infecció de grip. I de Covid també.
21: El 26 d'octubre s'obrirà la segona fase de la vacunació contra la grip i la Covid, amb cita prèvia per a persones de 60 anys o més, altres grups de risc i professionals de serveis essencials.
0: Ens situem ara a Tortosa, en concret al campus Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili. Avui un grup de joves han estat víctimes d'assetjament masclista a través d'unes ulleres de realitat virtual. L'experiència, sota el títol Si no ho vius, no ho sents, és una iniciativa de la Unitat d'Igualtat de la Universitat. Ràdio Tortosa, David Benito.
23: El projecte té com a objectiu evidenciar diferents tipus de violència masclista en primera persona a través d'una eina que permet posar-te als ulls d'una noia que pateix aquest tipus d'agressions sovint invisibilitzades. Així ho han viscut els alumnes del campus.
24: Era una situació como bastante cotidiana y al final creo que mucha gente quizás no lo interpreta como acoso o una situación incómoda si no lo llega a vivir.
25: Yo la verdad que sí, ha sido bastante desagradable. Me he sentido asqueado, te diría. Este es un tema en el que las mujeres, por desgracia, bueno, cada vez se van abriendo más a decir y comentar qué les pasa, pero que aún está muy invisibilizado.
26: Los hombres o a lo mejor personas muy jóvenes que no se han trobat mai en esta situación puguen pues empatitzar una mica en lo que podem viure les dones de vegades quasi gairebé tots els dies de la nostra vida.
23: La proposta l'ha desenvolupada UbTools Virtual Experience, un projecte que combina les noves tecnologies i l'educació social per abordar problemàtiques presents en entorns formatius.
0: Ens jubilem de la feina, no de la vida, és el lema que centra la celebració avui del Dia Internacional de les Persones Grans.
3: L'acte central s'ha celebrat a la plaça de Sant Jaume de Barcelona amb la lectura d'un manifest en què s'ha reivindicat la necessitat de garantir els drets de les persones grans i combatre l'edatisme. Escoltem l'activista Mercè Mas.
2: Fem una crida a les institucions, a la societat civil i a tota la ciutadania a treballar conjuntament amb nosaltres per construir una societat més inclusiva que respecti totes les edats i garanteixi els drets de tothom.
3: A Catalunya, la gent gran representa el 20% de la població. Això és 1.600.000 persones.
0: I és moment per la cultura. A una setmana per arrencar el 59è Festival de Cinema de Sitges, ja ha venut gairebé un 20% més d'entrades que l'any passat per aquestes dates. L'anunci de la presència de figures mediàtiques com Peter Jackson o Danny DeVito n'és un dels motius, segons els organitzadors. L'Ajuntament de la localitat del Garraf també ha notat que cada vegada es fan més pernoctacions als hotels. David Navarro, bon dia.
4: Bon dia. L'anomenada roda de premsa institucional ha servit per afegir el director Casey Affleck i l'actriu Heather Graham a la llista de convidats al festival. També per recordar que enguany es fa la segona edició del programa Maestres, que porta creadores de primer nivell com Adrián Barbó o Bàrbara Rey per conèixer la seva visió de la indústria. També hi haurà nova oportunitat per a joves actors i actrius com Zoe Stein, que es podran promocionar a la Blood Red Carpet. Moltíssimes activitats en 10 dies d'un festival que, com ha explicat la directora de la Fundació que l'organitza, Mònica Garcia, ja ha venut un 19% més d'entrades.
5: El festival realment porta 3 anys de creixement continu, al voltant del 10, 12, 14% segons l'any. Aquest any anant avançant els continguts amb les presències, no?, de, que hem anat dient, Sir Peter Jackson, Danny DeVito, un continu d'avançar aquest programa que ha provocat una major atenció.
4: De fet, la mateixa ciutat de Sitges ha notat en els darrers anys un increment en les pernoctacions hoteleres. Aficionats que volen gaudir del cinema fantàstic o d'activitats com la Zombie Walk, que arriba a la 18a edició. Veus a la...

0: Escoltem Joan Dausac, exhaurit en menys de 48 hores les més de 10.000 entrades que hi havia a la venda pels seus concerts de Nadal a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona.
1: Gairebé 3 mesos abans, el cantant ha penjat el cartell d'entrades exaurides pels 8 concerts que oferirà els dies 15, 16, 17 i 18 de desembre en aquesta joia del gòtic català.
0: I abans dels esports, passem per Torre Serona, al Segrià, que acull aquest cap de setmana l'únic festival exclusivament dedicat a la dansa d'arrel tradicional que es fa a Catalunya. Enguany arriba la segona edició amb més atraccions que mai. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
2: El Festival d'Arrel arriba a Torre Serona amb més d'una desena de grups de dansa d'arrel tradicional catalana. De fet, aquest és el seu tret distintiu, ja que és l'únic al país amb el cartell únic en grups de dansa catalana. En els 3 dies de festival d'aquest cap de setmana es podrà gaudir de grups tan importants com la Moixiganga de Sitges o els Esbarts, Arrels i Sicoris de Lleida i l'Esbart Vila de Gràcia, per exemple. El fet és que compta amb d'altres atraccions, també amb música folk, amb concerts per la nit, gastronomia i paradetes artesanes.
0: I ara sí, és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Golejada del Barça a la Lliga de Campions femenina de futbol abans de rebre el Real Madrid.
3: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana es va imposar a la Roma per 0-6 en el segon partit, segona jornada de la fase Lliga de la màxima competició continental. I el proper repte és el Madrid. Diumenge visita el Camp Nou en partit de la Lliga F en el clàssic del futbol femení. Escoltem el tècnic Pere Romeu.
4: Bé, ha sigut un partit un pèl diferent del que ens esperàvem perquè l'equip rival ens ha fet un canvi en el plantejament del que veníem fent, vale? Per tant, ja només per això fa que sigui un partit totalment diferent. Crec que ens hem adaptat molt i molt ràpid en el partit, per tant, és algo que crec que mostra la bona variabilitat que té aquest equip. Hem controlat molt bé el mig del camp, hem jugat força bé, així que la versió nostra d'avui és super, super, super positiva.
3: I ara, diumenge a la tarda, Barça-Real Madrid al Camp Nou, com també diumenge, a partir de les 6 de la tarda, la segona Federació Masculina de Futbol jugarà el partit entre el Terrassa i el Girona B, un partit que podreu seguir en directe a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. Precisament, el conjunt vallesà, l'equip agarenc, afrontarà el partit després d'haver quedat eliminat de la Copa Federació i, per tant, de dir adeu a la Copa del Rei. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
5: El somni del Terrassa Futbol Club acaba en un malson. Derrota contundent al camp del Sestao per 4-1 en un partit on els agarencs, amb un gol de Celma, van ser capaços d'empatar el partit, però a partir d'aquí, el Terrassa, l'equip d'Oriol Alsina, no va ser capaç de reaccionar. En cap moment es va sentir còmode en un terreny de joc típic del País Basc, amb dificultat per poder trenar jugades. També, defensivament, el Terrassa no va estar encertat i la falta d'encert de cara a porteria, una de les coses que ha condemnat el Terrassa en aquest inici de temporada, doncs ha deixat a l'equip d'Oriol Alsina sense el somni de la Copa del Rei. Ara toca pensar en la Lliga, toca oblidar aquesta competició, tot i que l'afició agarenca veu com una nova oportunitat de poder treure el cap en el futbol i de poder donar un pas endavant, s'acaba esborrant.
3: La Federació Catalana de Futbol ha presentat avui la temporada 2026-2027 i també la nova samarreta oficial de la selecció catalana en una temporada on volen jugar un partit, tant l'absoluta masculina com la femenina. La nova samarreta recupera les 4 barres. Escoltem Joan Soteres, president de l'organisme federatiu català.
6: Tenim una samarreta, crec que és el que es mereix les nostres seleccions, les 4 barres de Catalunya. Aquest país, doncs, se'ns coneix per les 4 barres i seguirem així. I en quant a seleccions, doncs, bueno, se'ls tindrem, doncs, l'absoluta masculina, l'absoluta femenina, tant en futbol com en futbol sala. Crec que som un referent com a seleccions també a tot Espanya.
3: I en handbol, avui el Barça juga contra el Veszprém la final del Mundial de Clubs.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Uns minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Primer desnonament aturat en virtut dels decrets d'habitatge aprovats pel govern espanyol arran del cas Mari Carmen. Ha estat a Barcelona, al districte de Sant Andreu, on s'ha pogut impedir que marxés de casa la Macarena, una dona de 40 anys, amb un perfil d'especial vulnerabilitat. El jutjat ha acceptat suspendre el llançament fins a nou avís arran d'un requeriment del sindicat de llogateres al·legant els decrets del Consell de Ministres. Ho ha anunciat el seu portaveu, Enric Aragonès.
2: És el primer desnonament que se suspèn en base a aquest decret i ha evitat que es fes fora de casa seva la Maca. Demà aquest decret s'haurà de convalidar al Congrés dels Diputats. Que cada partit tingui sobre la seva consciència abans de votar el patiment que estan patint, que estan provocant els desnonaments, les morts que estan provocant els desnonaments. El que es vota demà és si a la Maca se l'hauria d'haver fet fora de casa avui o si hi ha d'haver-hi mecanismes de protecció davant dels desnonaments per a les persones com ella.
1: Tot plegat a menys de 24 hores de la votació dels textos al Congrés, el PNB ha anunciat fa uns minuts que donarà suport crític al primer dels dos d'aquests habitatges del govern espanyol que acaba amb els desnonaments, la compra d'habitatge per part de fons voltor i que regula el lloguer d'habitacions, entre d'altres, i que rebutjarà el segon sobre la renovació de contractes. Totes les mirades estan posades ara en Junts, que faran aquesta nit una executiva per decidir el sentit del seu.

0: acompanyats de fenòmens de temps violents, sobretot els associats al vent, com pot ser doncs, algun tornado, alguna mànega o ratxes fortes de vent precisament associades als mateixos, a la mateixa convecció, a la mateixa tempesta.
1: I atents, aquesta tarda al Parlament, el ple votarà les propostes que els partits han fet en el debat de política general. Moltes són sobre habitatge, però també hi ha una proposta de Junts de reprovar el president Salvador Illa com a president, un fet inèdit que no tirarà endavant perquè no compta amb els vots d'Esquerra i els Comuns. I acabem amb nom propi, Joan Dausà, que ha exhaurit en menys de 48 hores les més de 10.000 entrades a la venda pels seus concerts de Nadal a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona.

0: Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a ivox.com per internet amb el pitjor discjòquei del planeta Terra.
1: Segueix-nos a Twitter @laveudesantjoan.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla amb Mercè Roura, menys de 24 hores de la votació dels textos dels decrets Mari Carmen al Congrés. El PNB ha anunciat que donarà suport crític al primer dels dos decrets d'habitatge del govern espanyol, que acaba, recordem, de donaments, la compra d'habitatge per part de fons voltor i regula el lloguer d'habitacions, entre d'altres, i que rebutjarà el segon sobre la renovació de contractes i les indemnitzacions a propietaris a llogaters. Totes les mirades estan posades ara en Junts, que faran aquesta nit una executiva a les 9 per decidir el sentit del seu vot. El president del govern, Pedro Sánchez, ha fet una crida a la responsabilitat als partits en un vídeo publicat a Instagram.
2: Este viernes los grupos parlamentarios tendrán que elegir a quién protegen, a las personas que viven en las casas o a quienes hacen una fortuna con ellas, a los pequeños propietarios o a los fondos buitre. Porque lo que está en juego está claro. Eso lo saben todos. El derecho a la vivienda frente a la especulación.
1: I la validació imminent de la llei d'amnistia marca el 9è aniversari del referèndum de l'1 d'octubre. El president del Tribunal Constitucional ha recordat que la sentència que s'emetrà dimarts serà vinculant per a tots els estaments judicials. Una sentència favorable a la llei acostaria el retorn del president Carles Puigdemont. Cándido Conde Pumpido ha assegurat que l'organisme que presideix dictarà una sentència clara, concisa i contundent sobre l'aplicació de l'amnistia. Ho ha dit en un esmorzar informatiu a Madrid.
3: Es vinculante para todos los jueces y tribunales. Por lo tanto, una vez que el Tribunal Constitucional lo que hace es establecer una doctrina.
1: La darrera sessió del judici contra quatre antiavalots per la lesió que Roger Espanyol va patir l'1 d'octubre, precisament del 2017, s'ha reprès després que l'acusat, que no s'havia presentat a les 10 del matí, hagi comparegut davant del tribunal. La vista s'havia suspès fins a la 1 a l'espera que la representant de l'Advocacia de l'Estat, que s'encarrega de la defensa dels acusats, aportés la documentació pertinent per justificar la incompareixença de l'agent que és inspector de

0: Ei, Joan, Laura, una cosa. De la conversa que vam tenir sobre els escuts, em va quedar una pregunta per fer-vos i li van estar aquí, ni, que és sobre l'escut dels dos barris de Barcelona, de Sant Andreu i de Gràcia. Joan, què ens en pots dir d'aquests dos escuts que jo vaig trobar per internet que són els dos únics que tenen com història entre els barris de Barcelona? És així?
1: Doncs són dos escuts molt, molt interessants. Pensem que, tot i que ara siguin barris de Barcelona, són entitats que en el seu moment van tenir independència, si ho podem dir-ho així, i per tant, una identitat pròpia, que també es podria representar en un escut. Que, per exemple, Sant Andreu no és el cas, eh? L'escut és força, força recent. El de Gràcia sí que és un escut que sembla de caràcter més històric. És senzill d'explicar, eh? Quan... I ara no us espanteu quan comenci l'explicació perquè em direu ara on va parar aquest noi. Quan l'arcàngel se li apareix a la Mare de Déu, li diu Maria, plena ets de gràcia. Per tant, aquesta expressió sempre se vincularà a l'escena de l'Anunciació. I l'escena de l'Anunciació sempre està presidida per una planta. Sempre la trobarem al costat de Maria o col·locada al mig entre ella i l'àngel, que és el lliri. I aquest lliri és el que rep tot aquest protagonisme, perquè és l'únic element decoratiu que té l'escut de gràcia. Per tant, hem de vincular aquest escut i aquesta planta a aquesta escena bíblica. Molt probablement també està vinculat al monestir, al monestir històric de Gràcia, que també és dedicat a la Mare de Déu. Per tant, tot va lligant al voltant del mateix, el lliri com a planta emblemàtica de la Mare de Déu. El de Sant Andreu és un escut parlant en el qual hi han intentat insuflar molta informació i que, per sort, tot lliga molt bé. Ja presideix la creu de Sant Andreu, és l'emblema d'aquest sant, la creu en X, podríem dir-ho. Un colom d'aquesta paloma, i clar, però és un palomar. Per tant, hi ha el colom i a l'altre costat hi ha la mà. O sigui que torna a ser aquest jeroglífic, no? Aquests escuts parlants, que mitjançant símbols ens acaben relatant o ens acaben evidenciant el nom del poble gràcies a aquestes paraules que sonen semblants. La fortalesa que hi ha a la part superior de l'escut, aquesta sí que em perdo i no sé si és perquè potser hi ha alguna casa forta, algun castell, alguna torre de vigilància especialment destacable en aquesta entitat local.
2: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.

0: You got a friend in me, tens un amic amb mi, una amiga en aquest cas, és una cançó que t'envia directe a la butaca del cine, amb el Woody, la Jessie, el Buzz, fins a l'infinit i més enllà, i tota la tropa de Toy Story. Confesso que fins aquest matí, no sé per què, pensava que era una cançó antiga que Pixar havia rescatat per la banda sonora de la pel·lícula. I no, és una composició del músic i compositor Randy Newman de 1995. Ivan, tu, de Toy Story, com vas?
1: Doncs a mi em falta la darrera, la cinquena.
0: Doncs estem igual. Jo les he vistes totes. No sé si n'hi ha alguna que t'agradi més que una altra.
1: No, potser la primera per la sorpresa.
0: La veritat és que és fascinant com aconsegueixen
1: el nivell, sí.
0: El nivell de cada pel·lícula, sí, sí, no? Sí. Perquè normalment això, quan comencen a haver-hi números a darrere, és com sí, sí. Buf. Però aquesta és fantàstica. Jo estic igual que tu, les he vist totes, menys la darrera, la cinquena, que m'han dit, això sí, i he llegit pels llocs, que és molt recomanable per conscienciar del perill de l'addicció a les pantalles, sobretot entre els més petits. I, francament, enxufar-los al missatge de compte, addicció i aïllament en l'argument d'una pel·li d'èxit, doncs em sembla una gran idea per fer que ho entenguin i, sobretot, que ho comprin.
1: Doncs la veritat és que sí, però els que més ho hem de comprar som els pares.
0: Cert. Però pels adults potser hauríem de pensar més en una pel·li de por.

0: Ostres, aquesta, Ivan, quina és?
1: Monstres S.A.E. Una altra de les grans pel·lícules de Pixar i que també la banda sonora també és del Randy Newman.
0: Doncs quin crac aquest senyor, no?
1: Doncs sí.
0: Ei, que jo he dit que era el compositor de la cançó dels Amics i ho és en realitat de tota la banda sonora de Toy Story, eh? De totes les 5 aventures d'aquestes joguines que malden per salvar el joc dels més petits.
2: Estàs escoltant Rambla 54, AUAU, Lleida Ràdio. You've got a friend in me.
0: You've got a friend in me. Bé, tota aquesta volta que hem fet és per dir-te que avui parlem de joguines antigues, que com les de Toy Story, doncs han sobreviscut al temps. Eric López, també és un amic, ben tornat al Rambla 54. Això, tens no una, tens un munt d'amics en aquest programa.
3: Molt bona tarda, Anna. Moltes gràcies, un plaer. I aquí també teniu un amic, que ho sapigueu.
0: Eric, tu, dèiem, avui ens portes una història que ben bé podria ser una mica la versió lleidatana de Toy Story. Les joguines de El Baratillo Leridano. Ho he dit bé, això? El Baratillo Leridano.
3: Sí. Sí, sí, ho has dit correctament, Anna.
0: Val, i què és això del Baratillo Leridano?
3: Doncs mira, deixeu-me explicar-vos, perquè el Baratillo Leridano, no, com es coneix col·loquialment aquí a la ciutat de Lleida, va ser una botiga de joguines que va tancar doncs, ja fa anys, però que encara forma part d'aquesta memòria, no, col·lectiva de la ciutat, i estava situada al número 36 del carrer Major de Lleida i va obrir les portes l'any 1898 i va tancar definitivament el 1979. O sigui, ja va estar uns quants anys operativa, i per als infants, no, deixeu-me dir-vos que aquesta no era simplement anar a una botiga a comprar una joguina. L'espai, els aparadors i la manera com es presentaven els productes feien que el Baratillo fos gairebé doncs, una atracció per tots els nens que passejaven pel carrer Major de Lleida. I precisament doncs, amb aquesta idea de conservar aquella experiència, no, Manuel Gigó, és un empresari i col·leccionista lleidatà, va voler conservar les joguines de la botiga com em va explicar, no, parlant amb ell mateix una miqueta, i així que pensa, Anna, que en té més de 3.000.
4: La intenció pues, va ser crear una col·lecció de joguines. Aquesta col·lecció s'ha anat ampliant, joguines que són recuperades del Baratillo, amb un sol motiu, que es creés un espai que servís perquè aquest record no es perdi. Aquest és l'objectiu principal d'aquesta col·lecció, que no es perdi el record del que va ser un referent de la nostra ciutat durant molt temps.
0: Però, esclar, Eric, una cosa és voler conservar el record d'una botiga i una altra és acabar tenint més de 3.000 joguines. Com arriben totes aquestes peces a les mans d'aquest senyor?
3: Doncs mira, és senzill, eh? Bueno, potser no tan senzill, no? Però deixem-me explicar-vos. La història comença precisament quan el Baratillo, la tenda de joguines, desapareix, i quan tanca, doncs algun dels elements que havien format part d'aquell univers, no, queden allà abandonats, i resulta que la família de l'home que acabem d'escoltar, no, del Manuel Gigó, tenia un negoci al costat i van comprar aquest local on estava el Baratillo, no, aquesta tenda de joguines. Va ser aquí quan hi van entrar i van veure tot el que hi havia, i el Manuel, doncs, decideix comprar i recuperar-ho. Mireu, escoltem el Manuel.
4: Pensem que aquest edifici, quan desapareix tot aquest espai d'il·lusió de la façana, i clar, sobre l'edifici antic, només entrar allí amb un espai, pues ja vaig veure peces com eren els pianets, els organillos, que estaven a fora al carrer, amb moltes generacions de Lleida, jo crec que hi tenen l'ADN posat, no? Però vaig veure que estaven pues, per tirar, per runa, per desaparèixer, no? Clar, al veure'l, vaig dir, això no es pot desaparèixer, no? Es vaig guardar. I a partir d'aquí vaig anar recuperant tot el que vaig trobar de joguines de l'edifici.
0: Eric, i aquí hi ha el que potser més em va cridar l'atenció quan ens proposaves aquesta història, quan en parlàvem abans del programa d'avui, evidentment, i ara que sí. Escolto el Manuel. Més enllà del col·leccionisme i del fet de que algunes d'aquestes peces segur que ara valen un dineral per aquesta cosa del col·leccionisme, per què aquestes joguines antigues tenen en realitat tanta importància? No és només per diners, no? Què tenia el Baratillo que diferenciava o el diferenciava d'una altra botiga de joguines qualsevol?
3: Doncs si ens has estat escoltant, no? ja ho pots intuir una miqueta, no? Pel que hem anat conversant, Anna, però ens hem de posar en el context d'aquella època. El Manuel doncs, ho explicava així, mireu.
4: Era una època en què pues, aquests diguem, medis audiovisuals i tots aquest tipus d'al·licients que tenim actualment no existien. Llavors, els infants, per veure alguna cosa, tenies que sortir al carrer. I què et trobaves al centre, al cor de la ciutat? Doncs pues, als ulls d'un infant, tu allà veies un edifici, una casa feta de joguines. Aquest edifici tenia llum, tenia un so especial i moviment. I al mateix temps era participatiu. Tu podies entrar i jugar, utilitzar aquestes peces. Bé, aquest espai màgic, pues, als anys 79-80, desapareix.
0: I una vegada tens tot aquest material recuperat, imagino que també hi ha una altra qüestió important, que és què fas amb aquestes joguines, perquè si les peces acaben simplement en una col·lecció privada, es pot perdre una mica una part d'aquesta interacció que explicava el Manuel, no?
3: Correcte, i ell sempre diu, no?, que aquesta idea que ell defensa, que sempre ha d'estar lligat a la ciutat, no?, perquè si no està lligat a la ciutat, doncs potser fora de la ciutat de Lleida perden doncs, aquest valor, no?, històric del que portem parlant, no?, des de que hem començat a parlar. Per això considera, no?, que han de continuar, el Manuel considera que han de continuar lligades a la ciutat de Lleida.
4: Clar, si surten d'aquí, només són joguines. I per mi són les joguines del Baratillo. Això són joguines de la gent de Lleida, i això ha de servir perquè sigui un punt, un referent, perquè no es perdi aquest record d'aquest espai màgic de Lleida. Llavors, a mi, si ara me venen doncs, uns de qualsevol ciutat d'Espanya, que li s'agraeix l'interès que hi puguin posar, no? Però dius, bueno, sortiran d'aquí, i en aquell lloc, bueno, mira aquesta nina, aquesta joguina. Però no, jo vull que sempre aquestes joguines tinguin al seu costat el perquè.
3: Clar, això és el que em fa, no?, aquesta clau, no?, per entendre aquesta, mm-hmm, aquesta història quan parlem de les més de 3.000 joguines que conserva Manuel Gigó, que es diu d'hora, 3.000 joguines.
0: Sí, són moltes,
3: no estem parlant... Sí, déu-n'hi-do. No estem parlant, no?, només de joguines antigues, com comenta Manuel. Cada peça ajuda a explicar el que va ser el Baratillo Leridano i perquè una botiga del carrer Major que va tancar doncs, l'any 1979, com hem comentat, i encara doncs, continua formant part d'aquest record de molts lleidatans d'aquí, de la ciutat.
0: I que sigui així per molts anys. Eric, en el fons, aquest senyor, el Manuel Gigó, no em sembla que estigui tan lluny de l'Andy de Toy Story quan, en aquell moment, no?, en què fa aquell traspàs de les seves joguines a una nena que de ben segur encara els hi donarà una vida i compartirà aventures. Quina història realment més bonica. Gràcies per portar-nos-la avui al Rambla 54. Una abraçada juganera i tornem aviat.
3: Gràcies a tu, Anna. Sempre un plaer estar aquí al Rambla 54.

0: yeah!
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
2: Badalona és coneguda arreu del territori gràcies a la penya. Aprofito per felicitar-la com a flamant campió de la Supercopa Endesa de bàsquet.
3: Visca la penya!
2: Però també per l'Hospital de Can Ruti, fins i tot la Titus Carpa o el Pont del Petroli. Però precisament davant d'aquesta estructura hi trobem la fàbrica d'un producte badaloní que m'atreviria a dir és el que més fronteres ha creuat arreu del món. Parlem ni més ni menys que de l'anís del mono. Segur que tots tenim al cap la imatge d'un mico amb una ampolla de vidre a la mà i l'haurem vist en moltes sobretaules, dinars familiars o en dates assenyalades com Nadal. Des del 1870, l'anís del mono ha estat protagonista de les nostres celebracions. Tot comença a finals del segle XIX. Com a moltes altres llars de Badalona en aquella època, la família Bosch i Grau decideix començar a elaborar anisats i aiguardents de forma artesanal. Ho explica l'Esther Espejo, responsable de comunicació del Museu de Badalona.
4: Es parla inicialment de la família fundadora, una família autòctona d'aquí a Badalona, una família que viu al centre de la ciutat, al carrer Soletat, i en el marc d'aquesta família, de la història d'aquesta família, doncs vinculem el costum, la tradició, de, ja feia anys, força arrelada a la ciutat, de fer anisats, de fer, d'elaborar aiguardents. I normalment era un consum inter, un consum familiar, però que a partir d'un moment determinat doncs algunes famílies van veure la possibilitat d'introduir el producte en el mercat i és el que fa no l'anís del mono, sinó el que fan moltes altres marques.
2: Els germans Josep i Vicenç Bosch van aprofitar aquesta oportunitat de mercat i van comprar una fàbrica on van començar a produir anisats. Aquesta fàbrica, de la qual en parlarem tranquil·lament més endavant, és la del carrer Maristany, a primera línia de mar, on encara s'hi fa part del procés de producció de l'anís del mono. Aquesta marca, més enllà dels seus orígens, amaga moltes històries peculiars. Per començar, què hi té a veure un mico amb l'anís? La raó és ben senzilla d'explicar. Vicenç Bosch era un apassionat dels animals exòtics, fins al punt de col·leccionar-los. Doncs bé, li va demanar per carta a un amic que vivia a Amèrica que li enviés un o dos micos escrit en números. El problema va ser que el seu amic va confondre la lletra O amb el número 0, amb la qual cosa li va enviar ni més ni menys que 102 micos a la fàbrica d'anís de Badalona. Evidentment, la sorpresa del senyor Bosch va ser majúscula quan va veure 102 micos a la seva fàbrica i va decidir donar-los tots al Zoo de Barcelona, excepte un, que se'l va quedar al recinte. Des de llavors, aquell indret es coneixia popularment com la fàbrica del mono i aquest sobrenom va donar lloc al nom de la marca, Anís del Mono. Un mico que, si us fixeu bé en les etiquetes, té una cara força familiar. S'assembla i molt a la de Charles Darwin, i això tampoc és pas casualitat. Els Bosch van fer servir aquest rostre com a gest de sorna en plena controvèrsia sobre la teoria de l'evolució. Aquest animal, de fet, va cobrar vida l'any 2012 quan es va inaugurar una estàtua en honor a la marca, un mico de bronze de 200 quilos assegut davant del Pont del Petroli, és a dir, a escassos metres de la fàbrica. L'ampolla tan característica de l'anís del mono, que té un relleu molt marcat en forma de rombes, tampoc està dissenyada a l'atzar. En un viatge a París, Vicenç Bosch buscava un perfum per la seva dona i es va fixar en una ampolla que li va cridar molt l'atenció, tant que va decidir inspirar-se en aquell disseny per crear els recipients on embotellar l'anís. Aquestes ampolles tenen un relleu diamantat que, al rascar-lo amb una cullereta o qualsevol element metàl·lic, genera un so molt característic. Una melodia que probablement haguem escoltat més d'una vegada als dinars de Nadal, i és que a Espanya és tradició fregar les ampolles d'anís per tal d'acompanyar les nadales que canta la canalla. Els badalonins i badalonines, pensant en l'anís del mono, és sinònim de recordar la seva fàbrica, construïda pel mestre d'obres Jaume Botell i Garriga i ubicada al costat del Pont del Petroli. Començat a construir l'any 1880, aquest indret es va crear degut a l'augment de demanda i al creixement de l'activitat de l'empresa. I a principis del segle XX, l'arquitecte Joan Amigó i Barriga va continuar l'obra i la va dotar d'un segell modernista encara visible avui dia. De fet, aquesta fàbrica es considera una joia modernista que s'ha conservat pel seu seu valor artístic i patrimonial.
4: La fàbrica està catalogada com a patrimoni, és una resta viva de l'època industrial, una de les èpoques més importants de la història de Badalona juntament amb l'època romana, i de llavors, d'aquesta època de la industrialització, és l'única fàbrica que encara es manté activa, que encara es manté viva, i que per la importància de part de la construcció, de part de les sales, de part del mobiliari, està considerada i catalogada com a patrimoni.
2: Tal com explica l'Ester Espejo, aquesta fàbrica segueix funcionant i produint anisats. De fet, tot i haver innovat en tecnologia i en el procés de producció, a la fàbrica se segueixen fent servir els 8 alambins de coure originals de 1870, on de manera gairebé artesanal es destila la grana d'anís natural, també anomenada matafaluga. La sala de destil·lació, on s'hi troben els alambins, és el racó més autèntic de la fàbrica que ens transporta directament a l'època modernista. El Museu de Badalona organitza visites guiades a la fàbrica, on es pot veure tant la sala de destil·lació com també els despatxos modernistes i altres racons del recinte. A banda d'aquestes sessions ordinàries, el museu organitza les nits de tardor, unes visites guiades a la fàbrica que acaben amb un concert a la fresca i una degustació de begudes amb base d'anís, unes sessions que se celebraran els divendres 2, 9 i 16 d'octubre.
0: Bien, vamos con nuestra concursante. Por 5.000 pesetas, nombre aplicado a cualquier mamífero cuadrúmano del orden de los simios.
3: ¿Mono?
0: Correcto. Por 500.000 pesetas, cuando un niño pequeño es guapo se dice que es muy...
3: ¿Mono?
0: Correcto. Por 50 millones de pesetas, el mejor anís del mundo es el anís del...
3: Del...
0: Oh, lo siento, querida amiga, perdió usted la ocasión de ganar.
5: No lo olvide, cuando se habla de anís, se habla del mono. Anís del mono, el anís de siempre.
2: L'anís del mono, com moltes altres empreses tradicionals, ha anat creant productes al llarg dels anys, però la beguda més característica continua sent l'anisat, que n'hi ha de dos tipus diferents. D'una banda, tenim el dolç, amb una graduació del 35%, és l'anís més clàssic, que conté una quantitat notable de sucre i s'utilitza sobretot en rebosteria o per acompanyar el cafè. En canvi, l'anís sec té una major graduació del 40% i té un gust doncs, molt més sec, evidentment, i herbal, però menys embafador. Per diferenciar-los, l'anís del mono utilitza una etiqueta vermella a les ampolles que contenen anís dolç, mentre que l'etiqueta dels anisats secs són de color verd. Per tant, important no caure en confusions depenent de l'anisat que ens convingui més en cada moment.
6: Anís del mono, dale vidilla.
2: Ah, i una altra curiositat. En qualsevol de les etiquetes de l'anís del mono apareix la paraula destilación, però amb dues L's, és a dir, destillación. Un error ortogràfic de la impremta francesa, a qui Vicenç Bosch va demanar el disseny de les etiquetes, però que van decidir mantenir fins al dia d'avui. Una senyal més que l'anís del mono és sinònim de tradició i autenticitat. Els productes de la marca badalonina no només són coneguts arreu d'Espanya, sinó que es comercialitzen per tot el món. I no tan sols durant els últims anys, sinó ben bé des del principi. L'anís del mono ha creuat més fronteres de les que ens podríem imaginar.
4: L'anís del mono és un dels anisats més reconeguts en una època determinada a nivell mundial. I la documentació així ho constata, com el producte que sortia d'aquí doncs arribava a Canadà, a Estats Units, punts del territori de Sud-amèrica, es venia a diversos països europeus, França, Itàlia, Gran Bretanya. Era un producte que lligava perfectament amb els gustos del moment, a nivell gastronòmic, no? I a nivell de begudes espirituoses.
7: La verdad estaba dentro de una botella de anís del mono. La verdad estaba dentro de una botella de anís del mono.
2: Ara, quan camineu pel passeig marítim de Badalona i veieu un mico assegut a l'entrada del Pont del Petroli, sabreu de què va la cosa. Tindreu a pocs metres de distància la fàbrica de l'anís del mono, la beguda més famosa de la nostra ciutat.

0: Vale, Paola, primer nom del programa, no?
1: Vale, Rambla 54.
0: Ara, potser una definició pel programa.
1: Rambla 54 és el millor programa.
0: I què escoltes?
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: Es nota, que et creus la ràdio local. Jo crec que això està superbé, no?
1: Genial.
2: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Tortosa.
3: David Benito, ben tornat al Rambla 54.
4: Hola, moltes gràcies per convidar-me un altre cop. Encantat d'estar aquí, com sempre.
3: Doncs et convidem i et posem aquesta banda sonora, aquesta jota i aquestes gralles per reprendre la nostra tournée que estem fent per conèixer els gegants d'arreu del país. I avui, doncs, hem volgut contactar amb tu per parlar dels de Tortosa. David, ens els presentes?
4: Pues sí, doncs a Tortosa tenim molts gegants. A tots avui no us els podré presentar, perquè entre els propis de la colla gegantera de Tortosa i els de les entitats de cultura popular en tindrem més d'una vintena. El que sí que, si em deixes fer-te un petit apunt, diré que, per exemple, un reportatge que vam emetre aquesta setmana de Pepeta la Paisana, doncs Pepeta la Paisana és també una geganta de la nostra ciutat.
3: O sigui que aneu recuperant les personalitats i les convertiu en gegants. Això està molt bé.
4: Sí, sí.
3: Avui, si et sembla, parlem de... Ens has dit que n'hi ha molts dins i fora de la colla gegantera. Per acotar-ho, podem parlar dels de la colla gegantera de Tortosa. No sé quantes parelles de gegants tenen ells.
4: Mira, hi ha tres parelles de gegants que parlen de la Tortosa jueva, de la cristiana i de la musulmana. Els de la jueva són Caixixa i Bonjoà, de la cristiana Rufo i Rubí, i de la musulmana tenim a la parella Zoraida i Nabil. Som una ciutat bimil·lenària i hem tingut moltes cultures a la nostra ciutat. I des d'abans dels 2000, Tortosa va voler representar tot això que tenim a la nostra ciutat, els nostres vestigis d'aquestes tres cultures, a través d'estos gegants que representen, pues, el que dèiem, les tres cultures, la jueva, la cristiana i la musulmana.
3: Clar, vosaltres ho teniu tot representat.
4: Tenim a tots representats perquè al final som molt conscients de que dins del patrimoni que tenim paisatgístic de la ciutat també tenim estos vestigis de la Tortosa jueva, cristiana i musulmana, i quina millor manera també de representar-ho en la nostra cultura popular i en els gegants que tant mos estimem.
3: David, i els més emblemàtics d'aquests gegants que ens has explicat, quins serien?
4: Els més coneguts són Rufo i Rubí, qui, per cert, també tenen una parella de gegantons. De fet, de Rufo i de Rubí tenim també dos parelles. Los originals, que són de l'any 1957, i pesen 90 quilos.
3: Uf.
4: I tenen més de 4 metres d'alçada, déu-n'hi-do, no?
3: Sí, molt difícil de bellugar, això, eh?
4: I tant. I diem que són originals perquè són originals a mitges, perquè estos dos gegants, que pesen 90 quilos... Representen una altra parella que teníem aquí a Tortosa abans de la Guerra Civil. La Guerra Civil, evidentment, ho destrueix absolutament tot, i després de tindre esta Guerra Civil a la Batalla de l'Ebre a Tortosa, pues, també van quedar eliminats. Eren uns gegants que s'inspiraven en els reis catòlics, i com aquí eren molt estimats, després, sense representar-los en esta figura dels reis catòlics, van fer les figures de Rufo i Rubí, però també tenen este aspecte com molt de la reialesa.
3: I les rèpliques d'aquests gegants, ens deies, això ha de ser molt difícil de treure-ho a ballar perquè realment pesa molt. Com són? Aquestes són les que més s'utilitzen, no? Les que més es deuen utilitzar els dies de festa.
4: Sí, tenim les rèpliques perquè, evidentment, 90 quilos no són fàcils de transportar. De fet, estos només surten els dies de festa major, a festes de la Cinta, per exemple, i la resta de dies surten en estes rèpliques, però t'he dit que pesen 60 quilos, que tampoc
3: bueno,
4: és
3: tampoc
4: que...
3: tampoc és poc, que...
4: Exacte, tampoc és poc, i d'alçada també són similars, però, bueno, mira, ja és una mica més lleuger i sí que també conserven uns vestits que són antics i que, per tant, també d'alguna manera hi ha una representació de l'antic en lo nou.
3: I hi ha alguna altra parella de gegants que haguem de destacar?
4: Sí, també de la colla gegantera us puc destacar Mariana Curto, que per cert us he de dir que recentment hem descobert que Mariana Curto, un personatge històric de Tortosa, no es deia Mariana, sinó Maciana, i jo crec que tard o d'hora el nom del gegant també canviarà, perquè a través d'un investigador, d'un historiador que tenim a Tortosa, hem descobert que per un error de transcripció, se li havia dit tota la vida Mariana Curto i era Maciana, que era, de fet, l'esposa de Cristòfol Despuig. Són dos personatges històrics de la ciutat i que també estan representats en forma de gegant i que representen la nostra ciutat al segle XVI, que sempre se'n diu que és el segle d'or de la ciutat de Tortosa, i són els gegants que surten per la festa del Renaixement i que van ser creats l'any 1996 precisament per això, per la festa del Renaixement.
3: Doncs em queda clar que a Tortosa teniu uns gegants per cada ocasió especial, que sou geganters, geganters, i que hi ha una tradició doncs, important de representar la ciutat a través d'aquestes figures de la cultura popular que és tan arrelada. Ens queda alguna cosa?
4: Sí, podria parlar de moltes coses més. Tenim un cor de bèsties conformats per molts altres elements, el bou, també tenim l'àguila, ja te'n parlaré un altre dia, però també ens estem deixant de parlar de la cucafera, que és tot un símbol aquí a la capital del Baix Ebre.
3: Doncs sí, estem buscant un dia perquè ens vinguis a parlar d'aquesta cucafera que jo l'he posada a internet, cucafera de Tortosa, i he trobat una cosa molt curiosa que no coneixia, que sembla entre una tortuga i un cocodril.
4: Sí, t'explicaré una mica d'esta llegenda el dia que ens trobem per a parlar-ne, perquè també té relació en Rufo i Rubí, que són els gegants que us he dit que eren els més estimats. Tots ells tenen una llegenda que la puc explicar el pròxim dia. Només et faré un spoiler. La cucafera que tenim pesa més de 400 quilos, eh?
3: Ostres, i això quanta gent cal per fer ballar o per treure al carrer aquest bitxo tan gros?
4: Aquest bitxo va en rodetes perquè abans no les portava, les van posar posteriorment perquè com pesava tant van haver de posar rodetes i l'arrastren igualment unes quantes persones.
3: Doncs escolta'm, ens quedem amb les ganes de saber aquesta llegenda, de conèixer la vostra cucafera. Ja estem mirant agenda per tornar a xerrar aviat. Una abraçada enorme, David, i endavant.
4: Igualment, ara us he posat el caramel a la boca i en parlem el pròxim dia.
3: La veritat és que sí, i la veritat és que sí, et trucarem aviat.
4: Molt bé, vinga, una abraçada.
5: Vinga, Jan, que tens més idees, no? Vinga, va.
6: Esteu escoltant Rambla 54.
5: No, Rambla 54, has de localitzar-ho bé.
6: Esteu escoltant Rambla 54.
7: Estàs escoltant Rambla 54. A Ràdio Sió, Agramunt.
3: Avui, sense cap mena de dubte, és un dia geganter al Rambla 54 i tenim cua. Els següents a escena són els gegants d'Agramunt. Concretament, dos gegants que tenen... Txell Bernaus, ben tornada al Rambla 54.
8: Molt bona tarda, moltes gràcies, encantada de ser aquí un altre cop.
3: Vinga, doncs, Txell, quan vulguis, presenta'ns aquests gegants.
8: Doncs mira, nosaltres tenim una parella de gegants molt especials i com apuntava el David de Tortosa, també molt estimats. Aquests dos gegants són l'última incorporació a la família gegantera, que ja estava formada pel gegant Reis, el rei i la reina d'Agramunt, també la geganta Pom d'Or, que en aquest cas és de l'Associació Dones d'Esbarjo d'Agramunt, i la geganta La Mateula, que és del grup de diables Les Petec. Les dues últimes incorporacions, no obstant, són uns gegants llegendaris, concretament són uns gegants recuperats de l'època medieval.
3: Què vols dir quan dius recuperats?
8: Mira, per entendre la història dels dos nous gegants d'Agramunt, primer ens hem de submergir en el llibre de cavalleries de l'any 1600, escrit per Fra Esteve de Barelles i recuperat el 1856 per l'agramuntí Antoni Viladot en la coneguda llegenda de la Roca de la Delfina.
3: Ens hem quedat amb les ganes de la llegenda de Tortosa, però la d'Agramunt no la deixo escapar, eh? Una llegenda vol dir que una cosa es posa molt interessant. Explica'ns.
8: Exactament. Mira, aquesta llegenda ens ubica a l'època d'ocupació sarraïna d'Agramunt i ens parla del rei de Tremisen, que va ser un conqueridor que va prendre la vila d'Agramunt l'any 714. Segons diu la llegenda, la vila d'Agramunt, que llavors s'anomenava Acrimons, es trobava completament assetjada per les tropes musulmanes. Davant del perill imminent dels musulmans, el senyor de la vila, el Pau d'Acrimons, va decidir evacuar de nit les dones i els vells i els infants. Mm-hmm. Entre aquests evacuats hi viatjava la seva filla petita acabada de néixer, Petronella, o també coneguda per Peronella. Què va passar? Que durant la fugida que es va fer pel camí vell de Mafet, de Gramunt a Mafet, la comitiva va ser descoberta i atacada pels musulmans. Enmig de l'atac, que va ser ferotge, el carruatge on viatjava la nana amb la seva dida va volcar just al peu d'una gran roca que a dia d'avui encara podem veure si passegem doncs, per aquest camí vell que va de Gramunt a Mafet.
3: I què va passar amb la nena?
8: Diu la llegenda que l'endemà de tot aquest atac, qui va trobar la nena va ser el mateix rei de Tremisen. Encuriosit i també commogut pel nadó, se la va fillar, se la va endur a les seves terres, no? Amb els anys, aquesta nena va créixer en la cort musulmana sota el nom de Delfina i es va convertir en una autèntica heroïna que va ser famosa per les seves gestes guerreres, va ser molt guerrillera. Per tant, aquesta història ens parla de guerra i d'un temps en què les persones conquerien i batallaven cos a cos, però també ens parla de compassió i de com un esdeveniment que és tràgic pot donar lloc a una vida plena d'aventures.
3: Jo t'ho anava a dir, sembla ben bé una tragèdia grega.
8: Sí.
3: I també hem de dir, o també ens parla de com una llegenda doncs, acaba esdevenint una realitat, ni que sigui a través d'unes figures, no?
8: Exactament. Aquí ens remuntem a l'època actual, l'Associació Tradició, que és una entitat gegantera que, a més, organitza el Seguici Festiu Agramunt des de fa 25 anys, ha sigut qui ha recuperat aquests dos gegants. Ja existien a principis del segle XX, hem de dir, perquè, de fet, la imatge actual s'ha basat en el gravat dels gegants d'Agramunt, al qual està reproduït el costumari català de Joan Amades, que data de 1908.
3: Txell, com són aquests gegants?
8: Doncs mira, el company de Tortosa ens deia que pesaven 90 quilos. En el nostre cas, com que són més actuals, no pesen tant, pesen 38 i 36 quilos respectivament. A nivell visual, són únics. Van ser construïts pel mestre Carles Teixidor, que té el taller a Bellpuig, qui va saber plasmar, creiem tots els agramuntins i agramuntines, en aquests gegants les característiques més importants. Ell, el rei de Tremisen, és un senyor imponent, porta turbant, té una barba frondosa i porta, i això potser és l'element més característic, un enorme garrot que el porta aquí recolzat al que és el braç, no? Amb el que demostra el seu poder. El gegant, a més, du un cinturó, i això és un detall que va voler tenir l'associació, i va ficar el nom brodat de totes les persones i entitats que van fer donacions de diners importants perquè es pogués construir aquest gegant. I és per això que diem que són molt estimats Agramunt, perquè molta gent també es va volcar en la seva construcció. Per la seva part, la Delfina té una expressió més dolça, tot i que en la seva mirada sí que hi veiem el foc de la joventut i també de qui ha superat una gran tragèdia. A la mà, la Delfina hi porta un lliri blanc, que en aquest cas és símbol de puresa, d'amor sincer i noble, però també, i atenció que tapar és important, de pau i de dol. Tots ells són elements presents a la llegenda de la Roca de la Delfina. Dir també per acabar que el rei Tremisen es va presentar l'1 de juny del 2019 i la Delfina el 30 d'agost, però la primera sortida i la més emotiva quan els van poder veure tots dos junts ballant la seva dansa típica i característica va ser l'1 de setembre del 2019 en el marc de la Festa Major d'Agramunt.
3: M'imagino que devia ser molt emotiu per tota aquesta gent que havia contribuït, no?, a construir aquests gegants, el rei Tremisen i la Delfina, els gegants d'Agramunt que avui ens has explicat també. Txell, moltíssimes gràcies per acostar-nos a aquesta part d'Agramunt aquí al Rambla 54 i parlem aviat. Una abraçada.
8: Una abraçada, moltes gràcies.
6: Caem a la Rambla, a la Rambla 54.
9: Fer-la diferent, aquesta última.
6: Com que diferent?
9: Perquè sembla que ha sigut un fiu, no?
6: Ok. Perfecte.
9: Així, amb una mica d'alegria.
6: Alegria.
9: Vinga, va.
6: Jico. Ale, ale, let's go.
9: Som-hi.
6: Caem a la Rambla 54.
9: Estupendo.
10: Jo escolto Rambla 54 a Solsona FM.
3: Jordi Casals, ben tornat tu també a Rambla 54.
11: Hola, què tal? Bona tarda.
3: Doncs prou bé, hem passat ja per Tortosa, per Agramunt, avui estem geganters a més no poder, semblem l'Arnau, i ara toca Solsona, però no l'actual, sinó la de fa més de 350 anys, que és quan trobem la primera referència dels gegants vells de la vostra ciutat, els de la Festa Major, Jordi?
11: Sí, quan parlem de gegants de Solsona hem de concretar molt bé de què estem parlant, no? De quins estem parlant, perquè per ser una ciutat que no arriba als 10.000 habitants, té una població de gegants força extensa. Els més vells, com molt bé indica el seu nom, són el gegant vell i la geganta vella, que els anomenem així perquè no tenen un nom propi com a tal, com hem sentit fins ara amb els companys. Com deies, la primera referència que se'n té és del 1675 i la trobem als llibres de comptes de la confraria de la Mare Déu del Claustre, que és la patrona de la ciutat. Per tant, és una primera referència, però encara podrien ser més antics.
3: I si teniu una parella de gegants vells, això vol dir que hi ha una parella de gegants joves?
11: Correcte. Per una banda hi ha els gegants vells i de l'altra els joves, que van arribar uns 50 anys més tard, el 1727, i perquè us en feu una idea, la parella de gegants vells representen un guerrer i la seva esposa, i els gegants joves són dos nobles. Aquesta segona parella de gegants es va construir amb motiu de les festes de la celebració de la translació de la imatge de la Mare de Déu, que bàsicament vindria a ser un canvi d'ubicació d'aquesta imatge, però com que estem parlant de l'Església del segle XVIII, doncs tot era pompositat i solemnitat, vaja.
3: Les dues parelles, però, clar, en aquest país hi va haver un trencament amb la Guerra Civil i els va tocar patir els seus estralls.
11: Correcte. El gener del 1939, amb la retirada de les forces republicanes de Solsona, un incendi provocat en alguns punts de la catedral va encalcinar completament els quatre gegants. Però l'any següent, el 1940, l'Ajuntament ja es va decidir per recuperar-los.
3: I va ser un procés fàcil o no?
11: No, no va ser gens fàcil. El 1940 van encarregar la construcció a l'escultor Lambert Escalé. Aquí li posen algunes condicions. Els nous gegants havien de ser el més semblant possible als originals i també havien de ser exclusius de Solsona, o sigui, a dir, no es podien replicar. Però les condicions es van complir perquè només es van destruir el motlle del gegant vell, d'un dels quatre. Els altres tres es van fer servir per fer gegants com a xurros. A partir d'aquí, doncs, es fa un nou encàrrec a l'artista Joan Salvador Voltes, però en aquest cas les figures no van satisfer els solsonins. I el 1959 finalment es va fer l'encàrrec al solsoní Manel Casserres, tot quedava a casa, i que és l'autor de les dues parelles actuals.
3: Ja veig que els solsonins, allò, sou gent del morro fi, que no es conformen amb qualsevol cosa.
11: Sí, hem dit que no ho van tenir fàcil, però tampoc ho van posar fàcil, que diguem. Quan l'encàrrec va arribar a mans de Casserres, van estar contentíssims, i de fet amb la construcció d'aquests gegants vells i joves va començar tota una trajectòria artística de la família Casserres i del seu taller, que ha sigut i és encara avui en dia un dels més prestigiosos de Catalunya.
3: Seria interessant un dia treure-hi el nas.
11: I en podrem parlar.
3: M'imagino que amb tot el que han viscut aquestes parelles de gegants i amb el que va costar recuperar-les, ens ho has explicat, es deuen assegurar, no?, que no els passi res més ara.
11: Absolutament. De fet, només surten per Festa Major i per Corpus, i també ho fan en ocasions especials, com podria ser la presa de possessió d'un nou bisbe, que no passa cada any ni molt menys, o per commemorar l'aniversari de la coronació de la Mare de Déu, que, de fet, i per cert, la setmana que ve, el dimecres, dia 16, se celebren els 70 anys d'aquesta coronació.
3: Doncs ara que ja sabem la seva història, serà un bon moment per apropar-nos a Solsona i veure'ls actuar. Una última curiositat sobre els gegants, abans d'acabar. Jordi?
11: Sí, al principi de la connexió us he dit que aquí a Solsona, com per com de petita que és, hi ha molts gegants. Per Festa Major i per Corpus, a banda dels gegants vells i els gegants joves, hi ha tot un seguit d'improperis, de bestiar, vaja. Hi ha un drac, hi ha una mulassa, un bou, una àliga, i la particularitat és que tots ells tenen la seva versió satírica, que surten i fan el boig per Carnaval.
3: Doncs mira, ja mateix t'encarreguem aquí en directe un reportatge perquè ens puguis parlar de tota aquesta tropa.
11: M'hi poso ara mateix.
3: Doncs moltes gràcies, Jordi, i parlem aviat, esperem aquest reportatge.
11: Fins aviat.
12: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
7: Estàs escoltant Rambla 54 a Alpicat Ràdio.
3: Sabina Pedrós, ben tornada tu també al Rambla 54.
13: Hola, Anna, encantada de tornar aquí amb vosaltres.
3: Quin goig, avui et sumes tu també a aquest moviment geganter del programa i ho fas amb les dues figures que teniu a Alpicat, oi? Em deies que es diuen Manelic i Núria.
13: Sí, Anna, tenen 45 anys d'història i fan gairebé 3 metres i mig d'alt. El Manelic concretament fa 3 metres i 42 centímetres i la Núria 3 metres 32. Van arribar al Picat al 1981, en una època en què es van construir molts gegants semblants arreu de Catalunya. I és que, bé, bàsicament dues empreses van fer gairebé tots els gegants que tenim a Catalunya als anys 80. Eren Aragonesa de Fiestas i l'Ingenio, que potser us sona més aquí a Barcelona, i els nostres, doncs, són de la primera, d'Aragonesa de Fiestas. Són unes figures inspirades en els protagonistes de Terra Baixa, d'Àngel Guimerà, i tot, i que ja han sofert canvis des de que van arribar de fàbrica, això sí. I com que volia avui portar-t'ho tot ben preparat, he anat a veure el Jordi Escué, que és el programador cultural del Picat i qui fa també aquestes visites als gegants quan venen els escolars, i que controla moltíssim la història del Manelic i la Núria i també tots aquests canvis que t'estava comentant.
14: Deu fer uns 20 anys, el 2000 o així, es va modificar l'estructura. Era una estructura de fusta redona, que són uns gegants bastant alts. Ara no es fan tan alts, els gegants, eh? Són gegants de 1,35 m, i ara els gegants es fan, primer que es fan més petits, menys pesats, primer l'estructura, els materials també són diferents, es pot treballar amb altres materials, abans de l'any 2000, i es va canviar, es va posar de fusta, es va passar d'alumini, i en comptes de ser redó, ara es té una estructura quadrada. Això fa que tingui més estabilitat i menys pes.
3: Doncs ja tenim clars els canvis.
13: Sí, però no t'ho pensis, eh? Perquè a banda de modificar-los perquè siguin menys pesats i poguessin ballar millor, també van sofrir un accident que els va forçar a una altra reparació.
14: També va haver un canvi, aquest va ser debut a que la geganta va caure i es van haver de reparar el cap i altres parts del cos de la geganta. Es va aprofitar per fer una reparació als dos gegants, manteniment, podríem dir. Es van pintar, es van reparar una mica els desperfectes que hi havia i també es van canviar les robes. Això va ser més o menys cap al 2010-2012 i ara tenim els gegants doncs, perfectament arreglats i estan a la sala plena i es poden visitar, si algú vol visitar.
3: I ara que els teniu completament renovats i més lleugers, segur que farien les delícies d'una colla gegantera, no?
13: Això segur, però ara mateix no en tenim de colla gegantera. Però això sí, als anys 80 i 90 n'hi havia una i tenia moltíssima activitat. El Manelic i la Núria anaven, de fet, de trobada en trobada per tot Catalunya i m'han dit que no se'n perdien ni una.
3: Vaja, que tenien una vida social més intensa que la nostra.
13: Segurament, però aquella etapa, doncs, com us deia, es va acabar i ara, si voleu veure el Manelic i la Núria, el que haureu de fer és venir fins aquí, fins al Picat, perquè ja no surten del municipi. Segurament és perquè les noves normatives s'han fet més estrictes, calen també assegurances de responsabilitat civil, cobertura d'accidents, i possiblement doncs, això fa que costi més que tinguem aquella colla gegantera pròpia d'aquí del municipi.
3: Quina pena. Però que l'oient tingui clar que tampoc és que els tingueu tancats en un armari.
13: No. Aquí surten les festes majors del Picat, tant a l'hivern com a l'estiu, i continuen tenint molt protagonisme també en diferents activitats que anem fent aquí al municipi. Aquest any, per exemple, fins i tot sortien de missa ballant una sardana, vull dir que déu-n'hi-do.
3: I en aquests casos, qui els fa ballar, Sabina?
13: Doncs mira, si volen fer-los ballar, el que es fa és buscar colles d'aquí de pobles propers per a l'ocasió. I si el que només volen, per exemple, estar plantats a la plaça, com passa en la festa, per exemple, del llibre gegant, doncs el que fan, el trasllat, és la brigada municipal, ho fan amb molta cura i els carreguen dins d'un camió.
3: I hi ha una cosa que m'agrada especialment dels vostres gegants, i és que no només són figures que surten per festa major amb colla pròpia o no, sinó que han acabat generant una activitat cultural pròpia.
13: Sí, exacte, perquè el Manelic i la Núria estan darrere d'una festa que va néixer aquí, de la mateixa societat del Picat, i que amb els anys s'ha convertit en una cita coneguda també als municipis veïns i ve molta gent d'arreu. És aquesta festa que us deia del llibre gegant, es diu així, Festa del llibre gegant, de la qual ja en portem 27 edicions, i el Jordi també em va explicar una miqueta en què consisteix aquesta festa.
14: Des del primer cap de setmana de juny, els gegants es porten a la biblioteca pública, allí és on se fa la festa del llibre gegant, que consisteix en que totes les persones que volen participar, molts d'ells són infants, participen creant el seu propi conte, i il·lustradors de la zona de les Terres de Ponent il·lustren els contes que ells han portat prèviament de casa seva. Cada conte d'aquest conforma una pàgina del llibre. El llibre al cap d'uns dies es porta a enquadernar i tots aquests llibres es poden visitar a la biblioteca pública. I crec que han fet 25 anys ja, o sigui que hi ha 25 llibres de llibres gegants.
3: Per tant, al Picat, els gegants acaben sent també una porta d'entrada a la cultura i a la participació.
13: Sí, és una festa, de fet, molt bonica, en la que ara mateix els infants que escrivien aquells primers llibres estan portant també els seus fills perquè escriguin els seus. És una festa, de veritat, molt bonica, i com deia el Jordi, es van acumulant aquests llibres i ens agrada moltíssim aquesta festa del llibre gegant. Però espera't, perquè encara ens queda una última sorpresa, perquè gràcies a aquesta conversa que vam tenir amb el Jordi ens vam poder assabentar d'una cosa que em confessava que només sabien 3 persones, ara ja en sabrem 5 i unes quantes més, i és una exclusiva. El Manelic i la Núria, atenció, perquè hem sapigut que tenen cançó pròpia.
14: Fins i tot hi ha una melodia, hi ha un ball de gegants del Picat. És una peça que està composada per ser tocada en gralles, que la va crear l'Albert Soler Bosch, de Bellpuig, és un graller, compositor. I el que passa que encara no s'ha pogut estrenar, perquè l'any que es va fer no vam poder sortir i vam esperar el moment per fer-ho, i encara no ha arribat, o sigui que en qualsevol moment s'estrenarà el ball de gegants del Picat.
3: Sabina, doncs, exclusiva inclosa, hem conegut una mica més el Manelic i la Núria, dos gegants amb més de 4 dècades d'història, una colla que va recórrer Catalunya, alguna reparació pel camí, una festa cultural pròpia i, fins i tot, xan, una cançó. Gràcies, Sabina.
13: A tu, ja us dic que he estat apretant el Jordi bastant perquè puguem fer ja aquesta estrena d'aquesta cançó com es mereix, i ja estem aquí intuint que pot ser la pròxima festa major d'hivern, que és així per Sant Sebastià, cap a mitjans de gener.
3: Ei, quan l'estrenin la volem escoltar, eh?
13: Això està fet.
3: Doncs una abraçada gran, com el Manelic i la Núria, i tornem a ramblejar aviat.
13: Fins aviat, Anna.
7: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada. Estàs escoltant Rambla 54. Ràdio Calella.
3: Sergi Ferrer, com anem?
15: Molt bé, Anna.
3: Avui connectem amb vosaltres perquè volem repassar paraules i expressions que feu anar a Calella i altres localitats de l'Alt Maresme, de fet, perquè hi ha paraules i expressions que dèiem que segur que surten amb tota naturalitat, però que potser quan les sentim la gent de Barcelona, Vilanova i la Geltrú, o Sant Andreu, Ivan, o Sant Andreu, acabem dient... Què diuen aquests?
15: Exacte. I avui n'he portat unes quantes, que almenys aquí a Calella doncs, les diem bastant.
3: Doncs vinga, quan vulguis.
15: Mira, comencem per una que em sembla especialment bonica, que és Quicaracoc.
3: Quicaracoc, que és bonica, efectivament, però ni idea de què vols dir.
15: No és un animal, encara que ho sembli.
3: Ah, ho he pensat molt fort. Jo hagués apostat per alguna cosa que fa Quicaracoc, sí, sí.
15: És que, com bé ho dius, si d'entrada us ha vingut al cap una gallina o algun animal que fa quic-quiri-quic, aneu ben encaminats, però no ben bé. A Calella, quic-caracoc és una manera de dir rosella. I no és una invenció nostra, és una paraula, de fet, que ve documentada en fonts lingüístiques com a nom d'aquesta flor.
3: Doncs aquesta me l'apunto. Et sembla que anem per la següent?
15: Sí, vinga, mira, si jo et dic anem a Marc a banyar a darrere el cementiri, notes alguna cosa estranya en aquesta frase?
3: Doncs d'entrada sí, això de a Marc.
15: Sí, Marc és que en el català estàndard diríem anar al mar, no? Anar a la platja. Nosaltres diem anar a Marc i després hi ha aquest darrere en lloc de darrere.
3: Mm-hmm. Sàpigues que jo sempre he escoltat a la gent gran de Vilanova i la Geltrú dir en mar, si agafen la barca, o a baix a mar, vaig a mar tot junt, si és un trajecte que vas cap al barri Pescador. Però això que comentes del Marc ja no és una paraula concreta, sinó una manera de pronunciar, també.
15: Sí, com bé dius, la manera de referir-nos al mar o a determinats llocs doncs canvia molt, no?, segons el poble. I a més són d'aquelles coses que, almenys entre els calellencs, ni tan sols ens adonem, no?, que diem diferent fins que ve algú de fora, que és el que comentàvem a l'inici, no?, que encendi a darrere, o Marc, i ens pregunta, però què esteu dient?
3: Sergi, i jo n'he trobat una altra de les vostres paraules, expressions, remenant avui per internet. Ves a cobrar a la Roca de la Cabra.
15: Sí, aquesta té més mala llet, et diria.
3: A veure, explica'm.
15: Mira, vés a cobrar la Roca de la Cabra, a part de que és una expressió antiga, doncs s'ha fet servir tradicionalment a Calella com una manera de fer fora algú, és a dir, d'enviar-lo a passeig, per entendre'ns.
3: I per què la Roca de la Cabra?
15: Doncs perquè, mira, la Roca de la Cabra és un dels topònims més antics de Calella, que de fet ja apareix documentada l'any 1224.
3: O sigui que si em dius vés a cobrar la Roca de la Cabra...
15: No t'estic convidant a anar-hi a fer turisme,
3: ja, eh? Ja m'ho imaginava.
15: Després tindríem un clàssic que es diu que és banyeros.
3: Ni idea d'aquesta.
15: En comptes de banyador, diem banyeros.
3: Ah, i també dieu un altre que m'havíeu apuntat, era pneumàtic, oi? I no parlem de la roda d'un cotxe.
15: Sí, perquè a Calella aquesta la deia jo de petit, ara no tant, no? Quan anaves a l'aigua, a Marc, podies dir que volies un pneumàtic per referir-te que volies un flotador.
3: I va, l'última.
15: Fer una musclada a les roques, aquesta sí que és molt d'aquí.
3: I això entenc que és anar a menjar musclos.
15: Sí, això es feia molt abans, també. Bàsicament era anar a les roques de Calella, la Roca Grossa, agafar musclos i després fer-los al vapor per menjar-nos-els.
3: Això, doncs, ja no només és una expressió, és gairebé un planasso, Sergi, t'ho he de dir.
15: Planasso total. Quedem per fer una musclada i tens l'activitat d'un diumenge organitzada.
3: Doncs vinga, doncs, si vols, que l'Arnau busqui un dia i fem tots una musclada. Moltíssimes gràcies, Sergi, per aquesta classe de calellenc. Tornem a parlar aviat. Una abraçada.
15: A vosaltres.

0: Hola, Adrià, què tal? Com vas? Mira, escolta'm, tenim un dubte i hem pensat que tu igual ens pots ajudar. Aquest dematí, aquí a la redacció, ens hem embrancat amb una discussió d'aquelles filosòfiques sobre què és patrimoni i què no és patrimoni. No sé, quan una cosa pot ser considerada patrimoni immaterial o material i això. Llavors, l'Arnau m'ha donat la idea de posar-nos en contacte amb tu, perquè efectivament a Tarragona se'n sent a parlar molt de patrimoni. O sigui que segur que ens trobaries algú que ens aclarís tots aquests dubtes, quan una pedra és patrimoni i quan no ho és. Ens dius alguna cosa? A veure si podem fer res. Vinga, una abraçada, adéu.
1: Hola, Anna, bones, com esteu? Doncs mira, us diré que és una pregunta i un dubte que apareixen molt sovint, no tant ja els tarragonins, però sí tota aquella gent que ve a passejar per Tarragona. Aquell dubte de, i això perquè és patrimoni mundial, i allò perquè no ho és. Jo només us diré que normalment va molt més vinculat a la història que allò té darrere que en com és allò que veiem. Però tinc la persona ideal per parlar-ne i perquè ens ho expliqui tot perfectament amb tots els detalls. És el Magí Serizol, una institució a Tarragona per parlar sobre patrimoni i sobre la història de la ciutat. I a més, 28 anys, director del Festival Tarracoviva, aquell festival de referència sobre patrimoni i història tarragonina.
0: Ostres, Adrià, doncs genial. El pots trucar a veure si demà vol venir a ramblejar amb nosaltres i sortim de dubtes? Vinga, gràcies, una abraçada.
2: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El Parlament ha rebutjat la proposta dels socialistes de crear un programa d'adquisició conjunta d'habitatge amb la Generalitat per a persones d'entre 40 i 60 anys que no puguin fer front a una hipoteca. Es tracta d'una de les iniciatives estrella del president Salvador Illa al debat de política general. El punt ha comptat únicament amb els vots favorables de PSC i Esquerra i l'abstenció dels comuns. El Parlament també ha exigit l'aplicació total i immediata de la llei d'amnistia i ha condemnat l'actitud de bloqueig antidemocràtic, diu, dels tribunals que neguen o dilaten la seva aplicació. És una proposta d'Esquerra que ha estat aprovada en aquest debat també amb l'abstenció de PP i Vox. I a menys de 24 hores de la votació dels decrets d'habitatge aprovats pel govern espanyol arran del cas Mari Carmen al Congrés, el PNB ha anunciat ja que donarà suport crític al primer dels dos decrets i rebutjarà el segon. Les mirades ara estan posades a Junts, que fa aquesta nit ha convocat una executiva a les 9 per decidir el sentit del seu vot. Més enllà de l'aprovació dels dos textos des de Barcelona, el president Salvador Illa ha reclamat un pacte de país de l'habitatge a nivell estatal.
2: Jo reclamo en aquest sentit un pacte de país, em refereixo a Catalunya i em refereixo també a Espanya, un pacte de país d'uns mínims. I tinc, expresso també el meu desig de que les coses demà al Congrés dels Diputats vagin raonablement bé.
1: I alerta vermella a les Terres de l'Ebre i al Baix Camp per pluges torrencials. A partir d'aquesta tarda, Protecció Civil ha activat un avís d'alerta a les comarques del Garraf, el Penedès, el Camp de Tarragona i a l'Ebre. En el cas de l'Ebre, a les Terres de l'Ebre s'avisa de tempestes a partir de la nit i matinada. Poden quedar estàtiques durant 18 hores i podrien acumular 200 litres per metre quadrat. Santi Segalà és el cap de predicció de Meteocat.
3: També hem activat un avís de la possibilitat que en aquesta zona del sud del país, on hem de posar el focus sobretot de cara al final del dia, matinada de demà i part del matí, que puguin arribar a superar quantitats de més de 200 litres per metre quadrat en tot l'episodi. Per tant, quantitats molt importants, amb aiguats que, a banda, poden anar acompanyats de fenòmens de temps violents, sobretot els associats al vent, com pot ser doncs, algun tornado o alguna mànega, o ratxes fortes de vent precisament associades als mateixos, a la mateixa convecció, a la mateixa tempesta.
1: Justament avui hem sabut que el mes de setembre d'enguany ha estat el més càlid des que es tenen registres. I el pare del nadó hospitalitzat el març passat a l'Hospital de la Vall d'Hebron per possibles maltractaments greus ha assegurat avui al jutjat que ell no va ser conscient en cap moment d'haver-li fet mal i tampoc que ho fes la seva mare. És la

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el nou disc Divivio Sound Machine, que mixturen l'afrofunk amb l'electrònica. Descobrim la col·laboració de Raúl Rodríguez amb el veterà músic de Madagascar, Rajeri. També descobrim l'aventura d'Antonio Arias dels Lagartija Nick amb la música Nahua. Recomanem un concert de Cima Funk a Barcelona i tenim un record per Jimi Hendrix. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia. Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El Parlament ha rebutjat reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, gràcies als vots en contra de PSC, Esquerra i els Comuns. La cambra ha tombat així la iniciativa de Junts, que volia que se'l reprovés per, segons diuen, manca de respecte al Parlament, incompliment dels mandats i la no defensa dels interessos de Catalunya davant de l'Estat. La proposta ha rebut els vots a favor de Junts, PP, la CUP i Aliança Catalana i l'abstenció de Vox. En canvi, sí que ha aprovat una proposta per recordar les peticions de cessament de les conselleres Sílvia Panic, Esther Niubó i Núria Parlon. I avui, primer desnonament aturat en virtut dels decrets d'habitatge aprovats pel govern espanyol arran del cas Mari Carmen. Ha estat a Barcelona, al districte de Sant Andreu, on s'ha pogut impedir que marxés de casa la Macarena, una dona de 40 anys amb un perfil especialment vulnerable. El jutjat ha acceptat suspendre el llançament fins a nou avís arran d'un requeriment del sindicat de llogateres. N'escoltem el portaveu, Enric Aragonès.
2: És el primer desnonament que se suspèn en base a aquest decret i ha evitat que es fes fora de casa seva la maca. Demà aquest decret s'haurà de convertir al Congrés dels Diputats. Que cada partit tingui sobre la seva consciència abans de votar el patiment que estan patint, que estan provocant els desnonaments, les morts que estan provocant els desnonaments. El que es vota demà és si a la maca se l'hauria d'haver fet fora de casa avui o si hi ha d'haver-hi mecanismes de protecció davant dels desnonaments per a les persones com ella.
1: Tot plegat a menys de 24 hores de la votació dels textos al Congrés, amb les mirades posades a Junts, que faran aquesta nit una executiva per decidir el sentit del seu vot. Qui també n'ha parlat és Belén López, la secretària general de Comissions Obreres a Catalunya, que creu que aquests decrets són mesures pal·liatives i que no solucionen l'emergència. Ho ha dit a la xarxa.
3: Pensem que ha de continuar la pressió al carrer perquè hem de situar en el centre del debat polític les necessitats reals de les persones treballadores, i en tenim diverses. Una és la vivenda, l'altra és el tema de la inflació, els salaris, el tema de la prevenció de riscos laborals, etc, etc. I aquests són els temes de debat que hi han de ser i s'han de situar en el centre del debat polític a partir de la pressió que es fa al carrer.
1: Els Mossos, per cert, investiguen el suïcidi d'un home al barri de la Florida de l'Hospitalet. Algunes informacions apunten a que l'home estava esperant ser desnonat. L'home de 60 anys era molt conegut al barri perquè feia sabater, estava molt preocupat perquè havia rebut una notificació de la propietat de l'edifici on tenia el negoci que l'informava d'un procediment de desallotjament. I el Departament d'Agricultura confirma 4 nous positius de pesta porcina africana l'última setmana, que eleven un total de 400 des de l'inici del brot. Tots els casos s'han registrat a la zona d'alt risc.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor DJ del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Les pluges d'aquesta tarda al sud de Catalunya han deixat registres de fins a 80 litres d'aigua per metre quadrat al Lledebú del Delta de l'Ebre. S'espera que més cap al vespre la intensitat de les precipitacions s'accentuï fins a pluges torrencials al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Les tempestes també han caigut amb intensitat a la Bisbal del Penedès, on han deixat 68 litres, a Blancafort en 56, a l'Ametlla de Mar s'han acumulat 50 i a Vila-rodona 43. A Montmella, al Baix Penedès, el registre ha estat de 36 litres i a Torredembarra 33. Renfe ha anunciat que suspèn diversos trens de llarga distància del corredor del Mediterrani. Ho ha fet a partir de les 6 de la tarda. I és que Protecció Civil demana extremar les precaucions per aquestes intenses pluges, extremar a la mobilitat i a les activitats a l'aire lliure. Les tempestes més intenses, com us deien, s'esperen a les Terres de l'Ebre, al Montsià, Baix Ebre i la Terra Alta, a la nit i a la matinada. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que poden quedar estàtiques i, amb aquest efecte, provocar acumulacions d'aigua de 200 litres per metre quadrat, ho explica el cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà. L'escoltem.
2: També hem activat un avís de la possibilitat que en aquesta zona del sud del país, on hem de posar el focus sobretot de cara al final del dia, matinada de demà i part del matí, que puguin arribar a superar quantitats de més de 200 litres per metre quadrat en tot l'episodi. Per tant, quantitats molt importants, amb aiguats que, a banda, poden anar acompanyats de fenòmens de temps violents, sobretot els associats al vent, com pot ser doncs, algun tornado o alguna mànega, o ratxes fortes de vent precisament associades als mateixos, a la mateixa convecció, a la mateixa tempesta.
1: I avui entren en vigor un grapat de noves normes de circulació a pobles i ciutats. Els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets, que s'hauran de protegir millor, en especial els repartidors, que a partir d'ara hauran de dur sempre casc i armilla reflectant. Una altra novetat fa referència als encreuaments regulats per semàfors. A partir d'ara ja no podran coincidir el verd per als vianants amb el taronja per als intermitents. Cristian Verdagís, director de Mobilitat del RAC.
3: Això és un canvi molt rellevant respecte a l'ús social que s'estava fent de la moto, tant dels guants com del calçat, i bueno, caldrà una bona campanya d'informació per sensibilitzar tots els usuaris, perquè si no, seran multats.
1: Hi ha una setmana per arrencar el 59è Festival de Sitges. Ja ha venut gairebé el 20% de les entrades que l'any passat per aquestes dates. L'anunci de la presència de figures mediàtiques com Peter Jackson o Danny DeVito n'és un dels motius, segons els organitzadors. L'Ajuntament de la localitat també ha notat que cada vegada es fan més pernoctacions als hotels.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el nou disc Divivio Sound Machine, que mixturen l'afrofunk amb l'electrònica. Descobrim la col·laboració de Raúl Rodríguez amb el veterà músic de Madagascar, Rajeri. També descobrim l'aventura d'Antonio Arias dels Lagartija Nick amb la música Nahua. Recomanem un concert de Cima Funk a Barcelona i tenim un record per Jimi Hendrix. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.
2: La veu de Sant Joan, també per internet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. A hores d'ara ja ha convocada una cassolada davant dels ajuntaments per exigir al Congrés que aprovi demà els dos decrets d'habitatge. L'ha convocat el sindicat de llogateres. La nostra companya d'Esplugues Televisió, Emma Romero, és a la plaça Sant Jaume. Emma, ja fa estona que sonen les cassoles. Bona tarda.
2: Molt bona tarda. Sí, ja fa estona que l'ambient aquí a plaça de Sant Jaume té cada cop més afluència i sobretot amb molta més reivindicació. A mesura que passen els minuts, són més els manifestants que s'apropen a la plaça per participar en aquesta cassolada en defensa del dret a l'habitatge. Ara mateix crec que podeu escoltar les cassoles i fa res també els crits dels manifestants. Una protesta que s'està desenvolupant de moment de manera pacífica. Com bé comentaves, la convocatòria ha començat una miqueta abans de les 8 del vespre i està prevista que es mantingui durant els pròxims minuts. Els manifestants arriben contínuament aquí a la plaça i sense deixar de sonar aquestes cassoles de forma reivindicativa. Després de la cassolada també mencionem que l'organització preveu que es torni tothom cap a la plaça de Catalunya per reforçar aquesta acampada que ja porta 3 dies i que demà divendres serà el quart i esperen que sigui el definitiu.
1: Moltíssimes gràcies, Emma. Ja ho sentíem, cassolada, i és que estem a menys de 24 hores de la votació dels decrets d'habitatge aprovats pel govern espanyol arran del cas Mari Carmen. El PNB ja ha anunciat que donarà un suport crític al primer, no al segon, i ara les mirades estan posades en Junts, que de fet d'aquí a una hora començarà una executiva per decidir el motiu, el sentit, volem dir, del seu vot. I també són pendents de les pluges aquesta tarda al sud de Catalunya, que han deixat registres de fins a 80 litres per metre quadrat a l'illa de Buda. El Meteocat ha situat el perill més gran per intensitat de pluja, l'última informació que en tenim, és a la zona sud del país, a partir de la mitjanit. Amb les últimes previsions, el nivell vermell es queda a la franja que va de la mitjanit al migdia de divendres. Alerta Montsià, Ribera d'Ebre, Baix Ebre i Terra Alta. També s'hi afegeix el Baix Camp a partir de les 12 hores. Es preveu fins a 40 litres per metre quadrat. I darrer punt, l'escopeter de la Policia Nacional que va disparar la bola de goma que va treure l'ull a Roger Espanyol l'1 d'octubre ha assegurat en el judici contra ell que no es va fixar cap a on anava el tret. Ha dit que tenia la visió interferida pels escuders que eren davant seu i que després de disparar fins i tot va tornar a armar-se.
0: Continguts en xarxa.

0: Hola, què tal? Benvinguts al Jazz Club, la revista d'actualitat de l'òrbita del jazz i de les músiques improvisades que us oferim cada setmana des de Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. El jazz als clubs, o si més no, el jazz en viu impulsat des dels clubs, centra el programa d'avui. Ens faltarà el jazz, sí, amb el fatal traspàs d'un dels seus tres impulsors a tres dies de la seva reobertura, ha deixat el sector tremolant. Així que avui el Jazz Club és per en Guim Cifré i el seu sí a tot. Anirem fins a Girona per parlar amb Àlex Levy, director musical del Sunset Jazz Club, i també fins a la capital del Vallès Oriental, on Joan Sant Martí, de Jazz Granollers, ens presentarà el 54è cicle al Casino. Terrassa i la seva temporada regular a la nova Jazzcava també arrenca amb l'arribada de la tardor i us volem presentar la programació. Inauguren el 3 d'octubre amb Manteca Abstracta de l'agarenc Oriol Vallès, a qui tindrem avui aquí a l'estudi.
1: Jazz Club, des de la nova Jazzcava, amb Susanna Carmona.

0: La temporada estable 26-27 de la nova gescava del club del passeig de Tete Montoliu comença a tot gas amb Oriol Vallès, explosió de talent agarenc per donar el tret de sortida el dissabte 3 d'octubre amb la inauguració, una inauguració que es preveu d'alta intensitat i amb un músic emblema del que és l'escena jazzística actual, lògicament a casa nostra i també a fora a l'estranger on se'l coneix ja per la seva feina. Torna a la Jazzcava per presentar el seu cinquè treball discogràfic com a líder, aquest Manteca Abstracta, que editava amb The Changes el 2025 i que tindreu la sort de poder escoltar en directe el dia 3 i ara aquí, al Jazz Club, a més de la mà del seu compositor i protagonista, l'Oriol Vallès. Què tal, Oriol?
1: Hola, molt bé, molt bé, molt content d'estar aquí.
0: Doncs vosaltres també que hagis tornat, perquè jo recordo que havíem tingut alguna conversa pretèrita, però d'això ja ha plogut.
1: Sí, ja fa temps.
0: Ja fa temps.
1: Els inicis de The Changes, potser.
0: Exacte.
1: Vaig venir aquí.
0: Jo crec que sí, amb el Joan, poder, o vas venir tu i el Joan estava al telèfon, o vam fer algun malabarisme.
1: Sí, no me'n recordo, exactament, sí.
0: Però, bueno, en qualsevol cas, contents, amb molta feina feta, amb molta feina no només com a líder. Home, jo ara tinc una pregunta, tu, perquè sempre diem el cinquè treball com a líder, com a compositor, que és molt això ja. Suposo que ja deu fer una mica de vertigen en veure que has fet cinc discos, no? Però sí, després amb una feinada també com a sideman, amb bueno, molts projectes, però suposo que la predisposició teva, o tu et sents igual si fas una cosa que una altra? Jo sempre he tingut aquesta curiositat.
1: A veure, depèn de quin projecte, però a veure, o sigui, al final la música és la música, o sigui, la diferència és qui l'escriu i qui es lia la manta al cap i qui és suficientment irresponsable i kamikaze com per dir, vale, va, vinga, va, anem a fer alguna cosa, Llavors, em trobo fent molta, molta cosa de sideman, o sigui, moltíssima, que és un paper que potser passa més desapercebut, però és igual també, perquè et nodreixes d'altres músics, és una altra pel·li. Aquest estiu vaig anar a tocar a Copenhague al festival amb un pianista d'allà, Oscar Ployer, que va portar els seus temes, i és una altra experiència diferent, també és molt xulo, i és una experiència en aquest sentit una mica diferent, però també té un component que és xulo per estar actiu i per nodrir-se d'altra gent que escriu música, no? I això està molt bé, però
0: I aquesta responsabilitat, clar, aquí quedes no direm un segon pla perquè fas els teus solos, no?
1: Bueno, clar.
0: Però clar, no, jo suposo que l'exigència de liderar, de composar, de que els altres, els teus companys, que ara en parlarem, del teu quartet, facin la teva música, una mica com tu esperes, suposo, que soni, com tu l'has imaginat, també tot això, no sé,
1: a veure, és que
0: com s'encaixa.
1: M'he rodejat d'una gent que, a veure, o sigui, el Xavi Torres, l'Andreu Pitar, que és molt difícil, o sigui, jo sé que els,

0: coses, qualsevol cosa, i més o menys s'espavilen i ho claven, no? Però és difícil preveure com anirà. O sigui, ja m'agrada que sigui així, no? Per una cosa que per un projecte que jo lidero, m'agrada que tingui aquest component com d'espontaneïtat, de risc i de... O sigui, a veure, jo sóc un músic que em considero bastant in, no? Com no sóc gaire boig a nivell de tocar, però igualment sí que m'agrada explorar i com empènyer una mica aquests límits, no? I em manté que es tracta, doncs, amb aquest disc hi ha hagut... Hi ha alguns moments que són una mica més amb la forma lliure, hi ha alguns moments una mica més bojos, i quan lidero el projecte sí que m'agrada anar a buscar això, no? I crec que en Xavi és un pianista excel·lent per fer aquest paper, i l'Andreu, i en Josepe també, és un contrabaixista excel·lent, i quan li poses espai per tocar, de fet en aquest disc hi ha un tema que es diu Interludi, que és un espai per la secció rímega queda oberta, i ell pren bastant de protagonisme, i la seva contribució és molt gran en aquest lloc. I també té una visió de que és un contrabaixista que sap ser super sòlid i super funcional quan la música ho demana, però que a la que li dius aquí tira, pues té un univers per tocar, i això també m'inspira molt, no? Com a líder. Bueno, fer això, no? Jo porto els temes i la música, diguem que surt de mica per ells, però després és increïble, perquè el que reps a canvi és fantàstic.
1: Bueno, d'aquí la tria també, no? Ja és un quartet molt consolidat, has treballat molt amb ells.
0: Sí, sí, sí.
1: Vull dir que no... Sí. Tens la confiança de que ells entenen el que tu vols. Bueno, estem escoltant una mica aquest treball, i ara poder... Aquesta balada és molt bonica, aquest tema més lentet, no? Aquest que és Slits.

0: Oriol, de Terrassa cap al món i tornant cap a casa. Vull dir, tu comences al Conservatori Municipal, aquí a la ciutat, i a partir d'aquí cap a l'ESMUC, però després fas un salt, te'n vas a Nova York, estàs allà 3 anys, estàs estudiant a la Manhattan, a l'escola, no, de superior. Suposo que... Llavors, tot això que vas empapant amb una edat que és per fer això, suposo, decideixes tornar, i a partir d'aquí la teva música o la teva manera de composar agafa una altra onda, o tu sempre has tingut allò una mica clar què havies de fer?
1: Bueno, una mica de cada, potser, no? O sigui, sí que 2 anys en una escola allà i després un any extra que vaig estar vivint allà... O sigui, a mi em va al·lucinar aquella ciutat, no? I sí que sento que tota aquesta música que he anat escrivint després, un cop aquí, sí que hi ha hagut molt d'allà, molt d'allà, molt d'allà, que ha anat com sortint poc a poc, no? I no et sabria dir si sempre he tingut clar cap on ha d'anar, no ho sé, és difícil de dir, un és totalment... permeable a les coses que li passen, a les ciutats en les que viu, en les coses personals que et passen, i tot això d'alguna manera, doncs, m'imagino que s'expressa a través de la música, no ho sé. Fins i tot si un diu no, això no és així, també és una manera de posicionar-se davant d'això, o sigui que en el fons és inevitable, llavors... Sí, i tornant a això, aquesta composició que estava sonant ara, aquesta que es diu Slit, un potser té una idea, no? Una idea per fer una cançó. Una idea poden ser unes notes, no? I una idea pot ser una idea. Com, per exemple, doncs, si tu estàs escrivint música que té moltes notes, la idea d'aquesta balada realment fer que hi hagin notes molt llargues. A veure què puc fer, a veure on em poso jo com a trompetista, si em poso aquestes notes llargues, què puc fer perquè la música surti d'una manera que no és simplement com anar enllaçant notes una darrere l'altra, no? Que també és una cosa amb la que estem obsessionats els músics, perquè és el que fem, enllaçar notes una darrere l'altra, no? Però llavors un fa molt una cosa i es posiciona i diu, vale, prou, i llavors fa una altra cosa.
0: Bueno, jugues, no?
1: Exacte, és un joc de contrastos, no? Que si et poses el tema a màrgens és un tema ràpid i els solos són corxeres una darrere l'altra, no? I densitat.
0: Sí, l'escoltàvem abans, sí.
1: Exacte, i és un joc de contrastos, no? I aquesta composició, doncs, em va agradar com va sortir. Llavors, hi ha vegades que quan l'hem tocat en directe jo acabo l'exposició de la cançó i no puc tocar més. O sigui, no tinc idees perquè m'ho he deixat tot en una nota llarga. Imagina't com una cosa pot... No sé. Llavors, doncs, afortunadament, doncs, estic acompanyat de gent que agafa el relleu
0: treballen ells una mica, no?
1: Treballen
0: ells una mica.
1: Conjunt, de tenir aquesta idea que tot sigui conjunt.

0: Oriol Vallès, a la trompeta i a la composició, Xavi Torres, al piano i al Fender, també, com en aquesta peça que estem escoltant, ell, que em sembla que toca el Fender, el Giuseppe Campisi, al contrabaix, i l'Andreu Pitar, a la bateria. Ells van enregistrar el 2025, per The Changes, aquest treball, Manteca Abstracta, que avui escoltem de la mà d'Oriol Vallès aquí al Jazz Club. A la Nova Escava, el dia 3, hi haurà el Joel González, finalment, perquè també heu treballat molt i també se sap els temes i també ho pot fer. Home, ho pot fer. I
1: el Joel és un pianista increïble, ha viscut 9 anys a Nova York, ha tornat fa un any i mig.
0: I viu a Terrassa.
1: Viu a Terrassa.
0: Com ho va dir l'altre dia.
1: Sí.
0: Està per aquí.
1: I és un tio increïble, eh? És un músic increïble que toca una manteca increïble, que quan toques una balada acompanya com ningú, que quan fas un solo acompanya com ningú, i llavors parles amb ell i és el tio més tranquil i més campechano que et puguis tirar la cara i dir, hòstia, Joel, jo vull ser com tu.
0: doncs escolta, ja que ens situem al passatge Tete Montoliu, al club que t'ha vist créixer també musicalment, doncs fem un joc de contrastos i fem pinzellades del que passarà aquest octubre, a part de la inauguració i la presentació de Manteca Abstracta. I és que altres coses, com per exemple el swing, també tenen cabuda.

No sé vosaltres, però aquí l'estudi de la Ràdio Municipal de Terrassa, on estem aquí preparant aquest jazz club, la veritat és que se'ns en van una mica els peus i la cadira. I és que Swing Shot Band seran els encarregats de posar allò, la primera peça del que és la temporada estable de swing ballable, perquè sabeu que la Nova es acaba des de fa anys, els dimecres doncs es balla, el jazz també es balla amb sessions de swing, això sí, enllaunades, però després al llarg del curs, fins d'octubre a juliol, que funciona la temporada estable, doncs hi ha un seguit de concerts. I per començar aquesta temporada, una superbanda, sonen molt bé, i el sentiu, d'un àlbum que havien que han tret a Broadway, i els tindreu a la pista de la Nova Escava el divendres dia 9 d'octubre, així que cap allà, eh?

0: inconfusible. Vaja, perquè vosaltres ja, els seguidors del Jazz Club, heu escoltat a vegades música i disc d'ara i d'abans amb el Pescador de Perles, que de tant en tant rescata alguns top de la discografia jazzística normalment nord-americana. I aquí, amb aquesta peça, no hi ha confusió, no? Aquest Naima de John Coltrane, que precisament ara fa uns dies, el dia 23 de setembre, es commemorava el centenari del seu naixement, i arreu doncs van sortint homenatges a John Coltrane. I Jazz Terrassa també té previst que al llarg de l'últim trimestre de l'any en farà alguns, i començaran per aquest Ha vingut en John, liderat per en Pau Bombardó. Aquí hi ha doncs el Carles Pineda, el saxo, el Ramon Cardo també, el Joel va estarà també, el Joel González, el Pau Ligades, el contrabaix. I bueno, el que explica una mica és aquesta idea de recrear, no?, una mica la música de John Coltrane, i aquest títol doncs de que en Sonny Rollins deia al Pau que és un mirador total de John Coltrane, però només va tocar una vegada, va gravar una vegada un tema.
1: El saxofon Colossus, del 59, crec.
0: Exacte.
2: La frase és
0: del Sonny Rollins, que es veu que quan li preguntava li deia, bueno, és que ell somiava amb el Coltrane, no? Hòstia. Com que somiava amb ell, i llavors deia, sí, sí, és que avui ha vingut. Hòstia, en John. I bé, d'aquí ve una manera de... Oriol, tu quan... Jo ara, clar, John Coltrane és un tòtem, ha canviat la història d'aquesta música, és com etern,
1: és far,
0: no?
1: És un far estar allà.
0: Suposo
1: i
0: que per vosaltres...
1: El mar pot estar amb moltes onades i amb molta tempesta i el far està allà.
0: I complicat, però, agafar aquesta música i... Perquè tocar-la com la tocava, això és impossible.
1: Bueno, és que llavors... era un supervirtuós, però a banda d'això, i no només a banda, sinó per davant d'això, era un músic increïble, capaç de posar la música al servei d'un, no sé, d'un sentiment que en el seu cas era religiós, no?, però que va més enllà d'això. O sigui, li pot tocar la fibra fins a l'ateu més convençut, és que és igual, perquè la música parla per ella sola, no? Llavors és increïble, sí, és un referent. I una mica, mira, em fa pensar en el que deia abans, o sigui, aquest Naima és una peça increïble, i en el mateix disc trobem Giant Steps, que és un os que tots els músics de jazz passem per allà, no? I... per bé o per mal, és un altre com referent, no?, que s'ha consolidat, com un pot dir, pues, Louis Armstrong, Charlie Parker, doncs John Coltrane està allà com un far. Sí,
0: i tant.
1: Sí.
0: Doncs el dia 17, a la Nova Jazzcave, en el marc d'aquest centenari John Coltrane, podeu escoltar aquest concert. Avui ha vingut en John.

0: Soulful Traveler és l'àlbum de debut com a líder del trompetista Saúl Andreu. Ell, en formació de quartet, l'estarà presentant a la Cava, a la Nova Escava de Terrassa, el divendres dia 23. I és que la programació, doncs, també actualitat discogràfica, noves formacions, presentacions de nous projectes, i entre ells, doncs, de músics joves que comencen a destacar i que sonen, ja heu sentit, així de bé, perquè, bé, la música l'escoltem en directe, però també s'enregistra. Ara estem presentant també Manteca Abstracta, i vosaltres, Oriol Vallès, amb The Changes, esteu fent una feina ingent a l'hora de que vagin sortint nous àlbums i es vagi enregistrant aquesta música, que és la vostra, no?
1: Sí, hem tingut uns mesos, un anyet així, una mica de peron, perquè hi ha hagut Baby Boom. Llavors hem tingut una mica de baby booms en les nostres files, però bueno, ara ja està el WhatsApp traient fum i no siguem d'escoltar coses, i jo sí que la cosa tornarà a posar-se... Està calenteta la cosa, tornarem a anar traient coses, sí, amb The Changes.
0: Bueno, és un col·lectiu que feu molta feina i que, bueno, això, bueno, de músics, no només joves, també de músics consagrats.
1: Sí, a mi m'agrada molt perquè ens serveix com a plataforma una mica així com per nosaltres i per treure les nostres històries, però també hi ha una part del projecte que és, doncs, amb molt... com molt, molt ampliada, no? I de treure música de col·legues que potser no toques tant amb ells i potser no estan tant en el teu dia a dia, però que dius, hòstia, aquest vol treure alguna cosa amb nosaltres, no? I gent jove també que ens escriu per treure coses amb nosaltres, no? I és com, uà, fantàstic, pues anem a tirar endavant amb això, sí.
0: Doncs amb això hi ha moltes més coses. La Nova Escava, Jam Sessions, ja ho sabeu, tots els dijous. Teniu cita amb aquest nou talent, d'aquestes noves formacions que van sorgint. L'Alba Ruiz hi serà, el Pol Xavier Ballarín, el trombó, també en té una de bona preparada. També hi haurà Paral·lel 40, també el vincle amb el taller de músics, l'Escola Superior, l'ESEC, amb Joana Puig, quartet, i així aniran fent, esperem, fins al mes d'octubre. Altres propostes, també recordar Ray Brown, de la mà de Xavi Castillo, el convidarem un dia al Jazz Club que ens ho expliqui, i tornem al principi. Manteca Abstracta per inaugurar. El dia 3, eh? No ens ho perdem, eh?
1: Jo no m'ho perdo.
0: Tu segur que no. Jo crec que tampoc, amb aquest tema que dona títol a aquest cinquè, hem dit? Cinquè àlbum?
1: Sí, cinquè àlbum.
0: Cinquè àlbum com a líder, és un quinquenni, això,
1: sí,
0: no?
1: Sí. Bueno, ja n'hi ha un altre. Ja, està una mica, ja està una mica ampliat. He fitxat un saxofonista molt jove que està vivint a Nova York ara i que és basc d'origen, i a mi em va volar el cap quan el vaig escoltar. Llavors ja tenim una cosa allà...
0: Ja estem treballant.
1: Al caldero.
0: Clar, perquè quan això s'ha treballat, s'ha composat, ja s'ha tocat, s'ha enregistrat i tot, ja és com passat, no?
1: Totalment. Bueno, aquest disc el vam gravar... Si va sortir fa un any, el vam gravar pràcticament fa dos anys.
0: Bueno, en directe a la Nova Escava serà ara, serà per arrencar una nova temporada, la número, doncs, 26-27 de l'edició número 33 de la Nova Escava. Així que, bueno, els números canten. Moltes gràcies per ser-hi.
1: A vosaltres per convidar-me. Encantadíssim.

0: Aquest proppassat diumenge, Irene Reig donava el tret de sortida a la nova temporada, penso que la que fa número 25 del Sanseges Club Gironí. Ens en parlava amb Martí Carrasco ara fa uns dies amb motiu de l'Hora del Jazz, i és que el Sanset forma part també d'aquesta expansió del Festival dels Músics al territori català. Però nosaltres volem parlar amb el seu director artístic, l'Àlex Levy, que com sempre ens atén amablement a l'altra banda del fil telefònic, i precisament per presentar el que ha previst per aquest mes d'octubre. Així que hem començat amb ritme i amb l'Àlex Levy al telèfon. Què tal? Com estàs, Àlex?
1: Hola, molt bé, content de saludar-vos.
0: Doncs nosaltres també. Jo deia que hem començat amb ritme perquè, vaja, per l'arrencada d'aquest dia 3 d'octubre fem una versió jazzística de clàssics, doncs, jo què sé, del rock, del heavy metal... De...
1: Sí, sí.
0: Hòstia, és bastant al·lucinant aquest projecte de l'Anton Hall. Kind of sí. Metal, és?
1: Kind of Metal també fa així com una mica un com si diguéssim, una picada d'ull al Kind, perquè és el centenari de Miles.
0: Uh-huh.
1: I quan m'ho va proposar, la veritat és que m'ho vaig haver de rumiar, perquè, clar, semblava una cosa molt arriscada, però... Funciona molt bé i sona molt natural, realment. O sigui, no és com m'imaginava. La veritat és que m'ha sorprès molt i crec que el públic també quedarà molt, molt satisfet.
0: Home, jo un dia parlant amb ell m'explicava que no parava de fer bolos amb aquest projecte, que està agradant molt, la formació, bueno, interessant, l'Àlex López, trompeta, David López, també el saxo, el Raúl Marc al piano, l'Ivan Kovacevic al contrabaix, l'Anton Hall liderant a la bateria, però sí que és curiós que, bé, sembla que són dos mons molt separats, no?, el heavy i el jazz. Doncs, bueno, aquí hi ha unes versions jazzístiques de tots aquests temes, com aquest que estem escoltant de Motorhead, per exemple.

0: perquè a vegades Alix sempre pensem, bueno, si es fan versions de, no sé, clàssics de, del jazz o de clàssics d'altres gèneres, doncs com, com els músics agafaran això? Ho voldran fer més o menys igual o s'ho inventaran, li donaran la volta com un mitjó? I aquí sembla que la volta, si més no per aquesta sonoritat, la veritat que hi és.
1: Sí, sí, realment han fet uns arranjaments i una feina increïble, que no és, com et deia, no és gens el que m'esperava. Pensava que serien coses més semblants als clàssics, però realment és, han reinventat aquestes cançons.
0: I escolta'm, encarem un quart de segle de Sunset?
1: Sí, exacte. Exacte, al final d'aquest mes farà 25 anys que es va obrir.
0: I des d'aleshores han passat diverses etapes. Tu ara quants anys fa que ja estàs al capdavant de la programació?
1: Ah, ostres, ara me'l dic, potser uns 16 o 17 anys ja.
0: Bueno, gairebé la majoria d'edat també,
1: Sí.
0: Però en aquest temps també suposo que la perspectiva, la teva perspectiva a l'hora de veure les programacions, el que t'arriba, com està l'estat d'aquesta música que feu en directe en aquest superclub, també deu haver evolucionat, deu haver canviat.
1: La veritat que sí, que a poc a poc, com que s'ha anat creant nou públic, doncs hem pogut programar coses més arriscades, tant econòmicament com d'estil, i tot i que per tot arreu sentim que és un sector que està en gran crisi, doncs mira, més o menys hem pogut anar creixent el nombre de concerts programats, i bueno, de moment sembla que funciona bé aquest model.
0: Heu aconseguit un públic fidel que ve de diferents parts de la província, també del sud de França. La programació és un punt i músics com, per exemple, un saxofonista capdalt com Jim Mesnideron són una mostra, no?

0: Bueno, parlàvem de Jim Schneider, aquest saxofonista de Nova York, també compositor, que estarà en formació de quartet el dia 10 d'octubre al Sunset Jazz Club, que avui estem presentant aquesta arrencada de la temporada, la número 25 de la seva trajectòria, i comentem amb Àlex Liber aquí al Jazz Club. Parles, Àlex, d'una possibilitat d'haver crescut en quant a nombre de concerts, en quant a les propostes, i les propostes internacionals són ja fa temps un dels puntals de la programació.
1: Doncs sí, la veritat és que com que els músics locals tenen més possibilitat de tocar pel territori i el públic també té més possibilitat de veure'ls, doncs hem volgut destacar una miqueta aquesta vessant i almenys tenir una o dues propostes internacionals cada mes, que el públic ho agraeix, la veritat, perquè són músics que costa més de veure, que no sempre estan de gira i no sempre estan de gira per passar per aquí.
0: El fet d'estar allunyats una mica del que seria un altre nucli important del jazz, com és Barcelona i la seva província, suposo que afavoreix aquesta circulació de gires.
1: Sí, home, tu saps bé que a vegades hem compartit grups també en Terrassa, no?, i sense problema, perquè són públics diferents. Sembla que ara d'aquí poc farem alguna cosa plegats. Amb Gael Oronú, diria.
0: Ah, sí, esperem que sí, l'any nou ja.
1: Sí, sí, imagina't. O sigui que sí, hi ha distància suficient com per poder col·laborar amb altres clubs i formar una mica de xarxa i així compartir despeses entre tots i fer possible aquestes coses.
0: Parlàvem ara a l'inici amb el sumari que volíem destacar en el programa el paper dels clubs, el fet de que la proximitat sempre la valorem molt, el Sunset és un club molt petit, molt proper, amb una fidelitat amb el públic. Com vius tu aquest dia a dia de contacte tant amb els músics com amb el públic tan intens?
1: Mira, és que m'agrada que ho diguis, això que ho comentis justament ara, perquè fa un temps, no sé, potser sí, no massa, 6 mesos, 9 mesos, la Irene Reig va actuar a l'auditori de Gijón, no? Uh-huh. I la mateixa nit vam començar a rebre missatges de gent que hi havia anat que deien, si us plau, porteu-la al Sunset, perquè la volien sentir al Sunset, no? I bona fe d'això és que té les entrades venudes, va tenir les entrades venudes al Sunset des de molts dies abans, no? És a dir, que hi ha gent que ho valora molt i que vol veure els seus artistes favorits en aquest context.
0: Clar. Bé, perquè és aquesta proximitat, intensitat que diem sempre del jazz. Escolta, Àlex, dins de la programació del mes d'octubre sempre destaca el cicle de jazz i fires.
1: Clar, que són les festes de la ciutat i bueno, nosaltres intentem donar una mica un contrapunt cultural a aquestes festes, que són molt divertides, però hi ha gent que aprofita aquests dies que té festa per poder anar a concerts i bueno, tenim el tradicional per mitjans i després alguna altra proposta així internacional que serà molt divertida.
0: Sí, això començarà el dia 24 d'octubre, no? Se'n va ja fins a pràcticament finals de mes, primers de novembre, amb un bon concert. Però, bueno, ara escoltem, per exemple, la Sunset Rhythm and Kings, amb aquest jazz de Nova Orleans, una proposta que és resident del club des de fa temps ja. Com funciona aquesta dinàmica?
1: Bueno, amb el Sunset Rhythm and Kings vam començar fa molts anys, potser 12 o 14, i era un projecte que encapçalava en Damià Donso, com fins ara, però amb estudiants de música de l'Escola de Música de Sant Gregori, de Colombem, i amb els alumnes avançats, que ara molts són professionals i d'alguns continuen amb el grup, bueno, vam estar una temporada programant-lo i després va sorgir la proposta de fer aquest grup nou amb músics professionals, bueno, com l'Oriol, que és de Terrassa, no?, que el coneixes bé.
0: Sí, ja el tenim aquí a l'estudi avui.
1: Ah, doncs mira, dóna-li record de casa seva. I això, i a més, ens fa molta il·lusió perquè, a part de tocar el Sunset, tots són una mica els nostres ambaixadors. Hem tingut oportunitat de programar-los en altres puestos, ajuntaments, festes majors, i bueno, és una bona mostra de la feina que fem al club que la pugui conèixer fora.
0: Doncs el 29 d'octubre a les 12 del migdia, a l'horari, com deies, d'aquest tradicional vermutjàs de Sant Narcís, altres, no?, i gratuït. Aquesta connexió amb la ciutat que parlem, no?, vull dir, em dóna la impressió que cada vegada el Sunset també ha anat, on s'ha anat obrint, a Girona, o Girona ha participat més del Sunset? És una impressió, una il·lusió, o és veritat?
1: No, és una cosa que hem treballat molt, perquè els concerts, que el Sunset és molt petit i és molt fàcil d'emplenar. I, per tant, és com per poder arribar a més gent hem de sortir al Sunset, hem de fer coses al carrer, Per exemple, organitzem activitats pel Dia Internacional del Jazz, que les fem al cinema, que també és municipal, sí, o a la Rambla de Girona. És a dir, intentem fer el Jazz a la Fresca, per exemple, també, que aplega potser 4 o 5 vegades de gent, més gent que la que havia dins del Sánchez. Aleshores, sí que és una cosa que hem treballat d'estar una mica més oberts a la ciutat i que cada vegada més gent que potser no coneixia el que feien, doncs que pugui anar coneixent. Bé, i tot això amb el suport de l'Ajuntament, que s'ha de destacar.

0: propostes internacionals i de casa que sonaran al Sant Setges Club al llarg del mes d'octubre i també amb la baixada persiana del Jazz i Fires, la 15a edició, el 2 de novembre, amb una música, aquesta que esteu escoltant, amb aquest tema Tokyo Moon, però que és una mica inspirat, diu el comentari del concert, amb l'underground de Tòquio i de la mà de Benjamin Herman, aquest saxofonista neerlandès que ja ha estat al Sunset en diverses ocasions i que ve amb una formació molt potent el dia 2. Àlex, una proposta també superinteressant.
1: Sí, home, imagina't, si la programem un dilluns és que tenim molt de fe. Un dilluns i després de la festa major.
0: Però... I després del dia de Tots Sants, no? S'ha de tenir humor, sí.
1: Però és que era el dia que podíem i sí, i Benjamin és un músic que ens agrada molt, que li tenim apreci personal també, perquè és una persona de molt bon treballar, i aquesta proposta és que era xulíssima, massa bon per deixar-la passar, així que hem pres el risc i esperem disfrutar-ho molt.
0: Doncs esperem nosaltres també poder disfrutar-ho en directe, que vagi molt bé aquesta arrencada de la temporada, altres propostes que avui no podem escoltar aquí, però la d'Albert Vilamborgan Quartet amb Perico Sanbeat, també David Hatfielding amb Trio, aquest pianista. Bé, una proposta variada, també cinema, no? Feu aquesta projecció de Keith Richards, també.
1: Sí.
0: Vull dir que una programació variada, nacional, internacional, i que s'obre a Girona i que el Sunset sigui doncs més conegut i celebri 25 anys i per molts més, així que felicitats i gràcies per acollir-nos.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava, amb Susanna Carmona.

0: El jazz en viu impulsat des dels clubs. Això és el que ens agrada, en el que ens agrada i del que avui hem estat i estem parlant al Jazz Club. I a Granollers, Jazz Granollers, que va néixer l'any 1935 per difondre i promoure la música de jazz i de músiques improvisades, doncs està arrencant, tot just ho feia el passat dia 25 a Maix Trio, el seu 54è cicle Jazz Granollers al Casino. Així que ja són dies i tenim amb nosaltres a un dels membres de Jazz Granollers, en Joan Sant Martí, no només dins de l'associació, sinó com a impulsor també i com a músic que hi participa, i així ens explica una mica. Nosaltres hem començat amb aquest Petrovic en Atxuri, que és un tema de la banda del Poble Nou, que estarà en el marc d'aquest 54è cicle. I res, saludar el Joan. Què tal? Com estàs?
1: Molt bé. Vosaltres, encantat de poder parlar amb vosaltres.
0: Doncs una vegada més, parlant amb tu i del Jazz Granollers, que ho fem cada any amb motiu d'aquest cicle, que fins al dia 11 de desembre. És els divendres, tots els divendres, amb un horari bastant, bastant tard de vespre.
1: A les 8.
0: A les 8.
1: Sí, sí. Ja fa uns anys que vam canviar a un horari una mica més de tarda, perquè abans començàvem molt més tard.
0: I què tal el canvi? Com el valoreu, el canvi?
1: Molt millor.
0: Sí?
1: Molt millor, sí, sí. Per la moviment i per la dinàmica de la gent, és molt millor. El públic ve abans de sopar, després del concert a les 9, quarts de 10, si els hi ve de gust, poden anar a sopar. De l'altra manera, sempre tot es feien presses i, a més, s'acabava molt més tard.
0: Massa tard.
1: Una aposta. Fa uns anys vam fer dues apostes molt importants a les Jazz Granollers. Una era aquesta de l'hora. L'altra era de... Abans fèiem el festival i el cicle molt més a la primavera i amb el bon temps. I vam fer l'aposta també de passar-ho al hivern, perquè la ciutat de Granollers ens funciona millor, molt millor, quan puguem a l'hivern que no pas a la primavera.
0: Doncs canvis que s'han d'anar fent al llarg de la història, anar provant per fer que certament la música en directe i el jazz en particular segueixin sonant i tinguin el seu públic, en aquest cas el Casino, que ja és un lloc emblema i que també forma part, com parlàvem l'altre dia, del circuit de l'hora del jazz, amb el darrer projecte Camarades del Pere Miró, que també ens agrada que estigui, no?, rodant i que formi part d'aquest programa.

0: Joan, un programa, musicalment parlant, molt variat, des de Lluís Coloma amb blues i boogie-boogie fins a jazz vocal, quartet de cordes, vull dir, una programació actual, presentacions de treballs i una varietat estilística, suposo que per mostrar el que passa, en definitiva, a casa nostra, també.
1: Sí, és com tu dius, hi ha varietat. Bàsicament perquè ja també des de fa molts anys al Jazz Granollers ens vam plantejar programar en tres eixos. Un era el de l'avantguarda, de la creació i l'avantguarda. L'altre era de els artistes nacionals, els artistes de casa, a nivell nacional i a nivell local, el treballar per apoyar-los al màxim. I el tercer, i no menys important, era la projecció de la creació i del lideratge femení. I ens, la programació intentem. Ja saps perfectament que sempre hi ha importants, però vull que intentem sempre seguir aquests tres eixos.

0: d'aquest lideratge femení que també reflexa el 54è cicle Jazz Granollers aquest 2026, doncs escoltem ara a una de les top, no? Com a compositora, com a pianista, Elisabet Raspall, amb el seu quartet i el seu darrer treball, Alteia, que també ha estat premi Enderroc. Joan Sant Martí, Jazz Granollers All Stars, això és un clàssic per tancar cada vegada amb una programació o una producció, millor dit, diferent. Què n'heu pensat aquest any per posar aquest punt i final al desembre?
1: Aquest any, aquesta programació que ho tanquem sempre amb un concert del tipus més festiu per la proximitat de les festes, aquest any coincideix amb un aniversari d'un grup de música granollerí, que és el Tramvia Blanc, un grup d'animació i música que fa una... a un d'aquests aniversaris rodons, i farem una espècie d'homenatge al voltant d'aquest tipus d'agrupació musical. Aquests concerts de All Stars solen ser una trobada festiva.
0: Doncs des del 25 de setembre que va començar el cicle Granollers, Jazz Granollers 2026 fins a l'11 del 12, força propostes variades i presentacions discogràfiques com aquesta que volem escoltar de Coldo Moner, un cantant que segur que heu escoltat amb la Sant Andreu Jazz Band, que ara fa també el seu debut discogràfic com a líder i que serà al Casino del Granollers el dia 16 d'aquest mes d'octubre. Joan, un repàs ràpid per aquesta programació que des del Jazz Club anirem seguint de forma setmanal, i agrair-te que hi siguis, que ens ho hagis explicat, i molta sort en aquesta nova etapa d'aquesta temporada.
1: I moltes gràcies a vosaltres per tenir-nos en compte a l'hora d'explicar-ho.
0: A vosaltres, gràcies.

Impressions de Gerard López i Menta Salvàtica de Mila Trani són uns altres àlbums que es presentaran aquest 2026 al Casino de Granollers en aquest 54è cicle Jazz Granollers. Nosaltres, però, us deixem amb 1520, el títol de l'àlbum de Koldo Moner en formació de septet, el seu àlbum de debut, que serà presentant el dia 16 al Casino. Fins aquí el Jazz Club d'avui amb Manolo Guerrero. A les vies de so i qui us parla, Susana Carmona.

0: pot haver acumulacions de fins a 200 litres. Escoltem la directora del Meteocat, Sarai Sarroca.
1: Sobretot a la zona de la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre, el Montsià i el Baix Camp. Tenim avisos activats per intensitat i també per acumulació. Encara hi ha la possibilitat de que s'acumulin més de 200 litres per metre quadrat fins demà a les 2 de la tarda, més o menys. Fins que no passi aquest període, encara hi ha possibilitats de precipitacions molt intenses que afectaran sobretot el sud del país, però també podria anar basculant aquesta precipitació fins demà a aquesta hora en altres indrets propers al Camp de Tarragona.
0: Per la seva banda, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat que es faci cas de les alertes.
2: L'important és que la ciutadania, vist la previsió que tenim meteorològica de poder acumular en 24 hores en aquesta zona més de 200 litres, que estiguem molt amatents, primer, dels consells que donem des dels canals oficials de Protecció Civil i, sobretot, que es faci cas a les alertes. És a dir, les alertes no les enviem gratuïtament, sinó que les enviem per informar d'una situació de risc que es pot donar en les properes hores i que, sobretot, les persones s'autoprotegeixin davant de qualsevol qüestió vinculada amb la seva mobilitat.
0: Una persona ha hagut de ser traslladada a un centre hospitalari arran de l'episodi de pluja. Sembla que, segons Protecció Civil, té lesions de caràcter lleu. 12 persones més s'han vist afectades. Municipis com Alcanar, Amposta, Freginals, La Ràpida, Mas de Barberans, Mas d'Enverge, Santa Bàrbara, tots del Montsià i els del Deltebre i Tortosa i Baix Ebre han anunciat que suspenen les classes. Un altre dels temes destacats, Coalició Canària votarà sí el primer dels decrets d'habitatge demà al Congrés i votarà no el segon. Ara les mirades estan posades en Junts, que comença a hores d'ara una reunió telemàtica de la seva executiva per decidir el sentit del seu vot. Un apunt perquè dilluns que ve comença la campanya de vacunació contra la grip i la Covid. Els primers seran els més vulnerables, com els nens i les persones més grans. Salut fa una crida al vacunar-se els mestres i també al professorat.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Protecció Civil ha enviat un SOS per avisar que l'episodi de pluges intenses s'allarga fins a les 2 de la tarda de demà divendres. En concret, el missatge s'envia a les comarques del Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre i Baix Camp. El Meteocat ha emès un avís de 5 sobre 6 per intensitat de pluja en 30 minuts a partir d'aquesta mitjanit en 4 comarques i també a la Terra Alta. Però aquest últim cas no s'allargarà tant. Sarai Sarroca és la directora del Meteocat i ha explicat que es poden acumular més de 200 litres per metre quadrat en aquesta zona.
2: Sobretot a la zona de la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre, el Montsià i el Baix Camp. Tenim avisos activats per intensitat i també per acumulació. Encara hi ha la possibilitat de que s'acumulin més de 200 litres per metre quadrat fins demà a les 2 de la tarda, més o menys.
1: La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha demanat a la ciutadania màxima precaució i prudència davant aquest episodi i està amatents a les alertes.
3: L'important és que la ciutadania, vist la previsió que tenim meteorològica de poder acumular en 24 hores en aquesta zona més de 200 litres, que estiguem molt amatents, primer, dels consells que donem des dels canals oficials de Protecció Civil i, sobretot, que es faci cas a les alertes.
1: Aquesta tarda s'han registrat fins a 82 litres per metre quadrat a la illa de Buda. 9 municipis del Montsià i el Baix Ebre han suspès les classes aquest dijous. A Tortosa s'ha decidit tancar els equipaments municipals. A poques hores de la votació dels decrets d'habitatge aprovats pel govern espanyol arran del cas Mari Carmen al Congrés, PNB i Coalició Canària i han anunciat que donaran suport al primer dels dos decrets i que rebutjaran el segon. Ara totes les mirades estan posades en Junts, que amb una abstenció permetria aprovar el primer decret. Aquesta tarda, a les 8 del vespre, hi ha hagut cassolades davant dels ajuntaments de molts municipis catalans per exigir que s'aprovin aquests dos decrets. I la plaça Urquinaona ha estat escenari de moments de tensió entre activistes i Mossos amb la manifestació de record del 9è aniversari de l'1 d'octubre. S'ha creat una barricada en contenidors que han incendiat el carrer Pau Claris amb cas fins que els Mossos han dispersat un grup de joves i els contenidors amb les furgonetes mentre els joves els insultaven i els llançaven objectes. I avui al Parlament una de freda i una de calenta. D'una banda, el Parlament ha tombat la proposta del govern de crear un programa d'adquisició conjunta d'habitatge amb la Generalitat per a persones d'entre 40 i 60 anys que no puguin fer front a la hipoteca. De l'altra, el Parlament ha rebutjat reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, gràcies als vots en contra de PSC, Esquerra i els Comuns.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el nou disc Divivio Sound Machine, que mixturen l'afrofunk amb l'electrònica. Descobrim la col·laboració de Raúl Rodríguez amb el veterà músic de Madagascar, Rajeri. També descobrim l'aventura d'Antonio Arias dels Lagartija Nick amb la música Nahua. Recomanem un concert de Cima Funk a Barcelona i tenim un record per Jimi Hendrix. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el nou disc Divivio Sound Machine, que mixturen l'afrofunk amb l'electrònica. Descobrim la col·laboració de Raúl Rodríguez amb el veterà músic de Madagascar, Rajeri. També descobrim l'aventura d'Antonio Arias dels Lagartija Nick amb la música Nahua. Recomanem un concert de Cima Funk a Barcelona i tenim un record per Jimi Hendrix. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements.
0: Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.
0: Els gossos han de fer les seves necessitats.
1: Però els seus amos han de recollir i retirar els excrements immediatament i evitar que façanes i mobiliari urbà es malmetin.
0: No fer aquestes coses i incomplir algun dels articles de l'ordenança reguladora de la tinença d'animals domèstics pot derivar multes de 30 a 100 euros. Podeu trobar l'ordenança a la pàgina web de l'Ajuntament.
1: Fes-ho bé, però sobretot fes-ho per als teus i per a la teva mascota. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.